0: Doncs si volem mangar-nos de valent, ja sabeu qui necessitem. La grandíssima Selene Corp! Sí, senyor!
1: Hola!
0: Sí, senyor!
1: Molt bona nit! Ai, per favor, què és aquesta?
0: Jo encara no ho sé. Escolta, escolta.

0: No, si me...
1: Si me nombres tan bones, sí, com aquesta que dius tu.
0: Si me nombres ese tomo, ja lo quiero comprar. Seria una mica les preocupacions que tenim. Anirem canviant totes les setmanes la sintonia, però...
1: No, no, sembla fantàstic, eh? A mi això dels cromos també m'ha agradat, perquè, mira, un incís, avui he comprat un cromo per una nena... Que li faig una mica de padrina, saps?
0: Molt bé.
1: I he anat allà, i abans més o menys els Pokémons els anava entenent i sabia sí. quines col·leccions. I avui he vist tant sobre els Pokémon.
0: Mare meva.
1: De tant tipus que he dit, dona'm el que vulguis. Diu, però l'oficial o no l'oficial? Dic, home, l'oficial sempre.
0: Sempre.
1: Dic, i a partir d'aquí diu, pues et dono l'últim. Dic, pues dona'm l'últim. Dic, sí. Jo ja m'he passat ja els platinos, tot això, ara ja ha arribat un punt que ja no sé per on estan.
0: Mira,
1: o sigui, aquestes coses... I el que m'ha agradat és, tengo un pòster de color.
0: Tengo un pòster de color, sí. Li he de preparar la IA perquè dic, d'avui, que sabia que tindríem Selene, doncs dic treu-me, saca-me lo que tengas. Però per propera setmana ja la prepararé més la cançoneta perquè tingui encara més sentit, perquè ha curtocircuitat quan li he començat a ficar xou-xous i coses de que no ho he entès bé. Ja, a més calma, no, ja l'anirem fent.
1: Escolta, encara prou, eh? I perdona, molta IA, però a mi em posa segons quins cantants d'ara. I s'assembla molt, eh?
0: Sí, per això t'ho dic.
1: Perdona que t'ho digui, que no hi ha diferència, eh? Són molt famosos.
0: És espectacular el que és capaç de fer. I aquí sempre ens deixem portar... Mira si ens deixem portar. Que Selene ens va dir... És que això de Stranger Things i un servidor que no havia vist res, perquè... Tot
1: home,
0: això,
1: de poca fe.
0: Saps què passa? Que jo, quan va començar això, la meva filla era molt petita, pràcticament acabada de néixer, i vaig dir, ja la veuré quan la nena vulgui. I la nena va voler aquest any. I em va tocar...
1: Home, clar. Però la teva filla s'està educant molt bé en les coses que cal.
0: Molt. M'ha sortit friqui et més no poder, amb la qual cosa, doncs, em va dir, potser ja la podríem veure. I llavors, clar, ens va tocar fer un marató. Només et dic que començàvem l'1 de gener i, bueno, ja vam veure les 5 temporades i després de l'empatx sa de Stranger Things va arribar ara, quan la gent ja es pensava que això s'havia acabat o que hi ha coses en producció, perquè ja ens ho vas avançar, però que encara trigarà, de cop i volta ens apareix una sèrie de dibuixos. Com ha sigut això? Què ha passat? O sigui, què
1: bueno,
0: ha passat pel cap?
1: Ells ja van dir... A veure, els Duffer no són tontos.
0: Correcte.
1: I han vist que una idea que van vendre pues té moltes ramificacions. Mm. I aquestes ramificacions s'estan extenent fins a un punt que, una, aquesta els Tales... no me'n recordo si és del 85.
0: Sí, és una cosa així, sí.
1: Crec que és 85 o 86, sí, però jo amb els números cada cop estic pitjor.
0: Sí.

0: Doncs aquesta ja estava planificada des de fa bastant temps. Val. Penseu que l'animació es tardava bastant en fer-ho. Uh-huh. És una pel·lícula que està molt bé. I us recomano que la veieu. La van estrenar a finals d'abril. Uh-huh. I, clar, aquesta és una de les coses, però ells què van treure abans de tot això? Quan van començar amb tot el de Stranger Things, més enllà del merchandatge, perquè una de les coses que ha acompanyat sempre la sèrie és el merchandatge. Uh-huh. O sigui, després de la primera temporada ja teníem un joc de rol de Dungeons and Dragons amb el teu Demogorgon i anaves ampliant. Han anat sortint noves partides com la partida de la Lady, per exemple, per tots els fans del joc de rol. Tens tot el que t'hi puguis imaginar, Monopolis, Doubles, tots els jocs que puguis imaginar, hi són. I a banda d'això, mentre feien les diferents temporades, van començar a publicar unes novel·les que cap al Nadal van arribar aquí ja traduïdes al castellà, uh-huh. que les podeu treure. Una aventura de la Max, la Nancy investigant nous misteris... Val. Vull dir que teniu moltes coses per seguir encara amb Stranger Things viu. A banda de Stranger Things viu, hi ha una altra cosa, i és que els veritables fans... Tu ara has fet un primer empatx.
1: Sí,
0: els veritables fans l'hem arribat a veure en versió original fins a 4 vegades.
1: Sí, sí, clar.
0: Aleshores, perquè és una de les sèries que jo crec que, contra més la veus, més coses trobes relacionades que no veies al principi.
1: Que bo.
0: Sí que és cert que hi ha moltes de les coses que al principi van fer i després van reconèixer que no tenien continuïtat. Sí que és cert que ara que podem parlar amb una mica de temps abans de seguir amb les ramificacions, hi ha coses que crec que al final no han acabat d'estar tan ben treballades com haurien d'haver estat.
1: Correcte.
0: Pensem que durant molt de temps, durant el Nadal, quan es van estrenar el dia 1 de gener aquí, es va estrenar l'últim capítol, el 31 de desembre, a Estats Units i tot el que és la franja horària d'Estats Units, hi havia gent, es va fer un hashtag del final real de Stranger Things, com si encara no hagués arribat. Van començar a buscar pistes als fans, que es van tornar absolutament bojos, feia molts anys que no veia una cosa així, de que aquell era un final fake i que faltava realment el final. Perquè aquest final no va acabar d'agradar a tothom. Va deixar com una mica tot massa ràpid resolt, una lluita no tan emocionant. Jo crec que si la veus tota d'un seguit, sí que la veus bastant emocionant, però quan has passat molts anys amb ells i has tingut una temporada i has anat increixent, la cinquena és més irregular.
1: Et puc confirmar, jo que nosaltres que l'hem vist del seguit, que no ens desentonava. Hi ha coses que a mi particularment no em van agradar la cinquena temporada, però no... És a dir, no considerava una baixada de nivell. Jo entenc perfectament que en qualsevol cosa, si tu l'has viscut durant més temps, vivencialment durant més temps, al final sempre és condicionat. És molt difícil que et pugui complir les expectatives que tens.
0: Pensa que s'ha extès gairebé durant 10 anys.
1: Clar, per això.
0: Si no ha fet els 10 anys, poc li ha faltat.
1: Sí.
0: Hi ha coses que argumentativament potser la gent esperava que es treballessin més. Mm-hmm. En línies generals no, però amb coses, o fins i tot amb algunes morts, potser no calia treballar segons quins temes. Mm-hmm. Però bueno, va tenir moments genials a cinquena temporada.
1: Sí.
0: Ara et preguntaré quins són els teus personatges abans de seguir amb les coses que gaudirem. Quins són els teus personatges preferits?
1: Bueno, la meva filla és Max, el personatge preferit en d'això. I jo he tingut personatges que han anat de més a menys i de, i de menys a més.
0: Però n'hi ha un que jo m'imagino que ja sé per on vas.
1: A veure, de menys a més, jo crec que Will ha anat millorant, per exemple, amb el pas d'això, i crec que l'actor s'ho ha treballat molt més. D'altres actors m'han semblat més fluixots en general. A mi l'actor que fa de Vecna, a mi em sembla que fa també un paperàs brutal.
0: Bueno, és que el Jamie Campbell-Bower és un dels millors actors que hem tingut i que tenim. Es va donar a conèixer amb el... Ara t'ho diré demà... amb el Finitud, que us la recomano molt, que el veureu molt jovenet, surt també amb una cosa molt petita de Harry Potter, però a Finitud, i després va fer una pel·lícula per la que va rebre bastants comentaris, tot i que l'adaptació era una merda, que era una de la Cassandra Clare, una autora de Young Adult, que era tota la sèrie aquesta de les armes i els símbols, saps? Que Ciutat de Sombres, ara em surt. Però aquest noi, a banda de que és un cantant excel·lent, us recomano tant amb el grup Paramore com ara amb Solitari, a mi m'agrada més l'etapa d'ara amb Solitari, crec que és un tio molt... amb el cap molt ben amoblat i que ho dona tot per l'actuació. Llavors, és una gran troballa i un gran què haver...
1: Sí, sí.
0: Haver aconseguit que actués en aquesta...
1: Jo trobo que el seu personatge número 1, ho podem dir, perquè ja, jo crec que ja ha passat prou temps d'espòilers, doncs és fabulós. I jo crec que Evolució, jo crec que s'han trobat amb algú que ha sabut exprimar el personatge superbé, és el personatge de Dustin. La comicitat, és a dir, no gratuïta, o sigui, una comicitat d'algú que caigui bé de veritat, o sigui, és molt, sí, molt creïble en la seva bondat, diguem-ne, no?
0: Exacte.
1: I també jo li trobo molts matisos al personatge de l'Steve, en especial la relació amb la Robin quan els dos són venedors de gelats.
0: Sí, això... sí, aquella temporada per mi és magnífica.
1: Jo crec que allò és meravellós.
0: Sí. L'Steve és un dels personatges que només havia de durar una temporada, no sé si ho saps.
1: Això no ho sabia, que no.
0: I se'l carregaven a la primera temporada. Havia de ser un personatge que, bueno, ell el van trucar per una temporada, estava...
1: Home, hi ha un gir en la primera temporada, hi ha un gir molt clar de que, diguem-ne, que et caigui malament a cada cop et cau molt bé, diguem-ne.
0: Sí, sí, bueno, i de fet que també és cantant, el DJ, com es diu en el món de la música... L'Steve Harrington estava treballant com a cambrer mentre començava els estudis de l'universitari i el van trucar per actuar. Que també actua a Fargo, una sèrie que també és molt recomanable, molt diferent i que no et recomano més per tu que per amb la teva filla.
1: Correcte.
0: A més perquè... o sigui, ve de la pel·lícula Fargo, que és un clàssic i que és una passada, en un poble on tothom té les seves connexions i tothom amaga coses. No sobrenaturals, sinó, malauradament, més terrenals i més dures. L'Steve, jo crec que fa una... els va guanyar tant, el seu personatge, a més, els nens l'adoraven. Es veu que quan el van conèixer, o sigui, el seguien com pollets a tot arreu. El seguien com pollets a tot arreu. I jo crec que aquesta química i la seva personalitat traspassa, igual que la Robin, la pantalla,
1: sense dubte,
0: que tu saps que la Robin és la filla de la Uma Thurman, i a l'Ethan Hawke.
1: Això no ho sabia, doncs imagina't.
0: Sí, sí. Els pares ara ja fa anys que estan separats, però Ethan Hawke, icona dels 90,
1: sí,
0: i Uma Thurman, 90s, 2000, Ethan Hawke també ha continuat fent coses, però bueno, eren dos símbols de la seva època i la veritat és que segueixen mantenint molt bé. I si tu mires la Uma Thurman i mires la... de Uma Thurman, perquè qui no d'això, ara que hem fet els 25 anys de Kill Bill, és la seva filla, i l'Ethan Hawke és que ha fet tantes coses des de Reality Bites, que és una pel·lícula icònica de la generació X dels 90, o, per exemple, Antes de l'Amanecer, que aquesta o et pot agradar molt o et pots quedar adormit en cada una de les pel·lícules, Antes de l'Amanecer, Antes de l'Atardecer, Antes de l'Anochecer, em penso que és la tercera.
1: Sí.
0: Aquesta és una mica diferent. Doncs crec que són personatges que ho han treballat molt bé.
1: Sí.
0: El Will, com tu deies, ha portat sempre un pes molt gran. I, per exemple, jo crec que una temporada que està molt infravalorada és la segona, i ell porta tot el pes de l'actuació.
1: Totalment.
0: Amb lo petit que era.
1: Sí.
0: Que, hòstia, jo crec que se li ha de reconèixer, i la segona temporada jo crec que no es valora suficient.
1: Jo crec que és un actor que ha crescut i que, per mi, un actor que ha anat a menys personalment, vull dir, això, tu m'ho dius, és el que fa, diguem-ne, de Mike. Jo crec que perd molt la capacitat de caure bé, com si diguéssim, no?
0: Bueno, sí, es queda... Jo crec que el Mike s'ha anat quedant relegat perquè, clar, hi ha personatges que han acabat guanyant tanta rellevància dins de la sèrie, la Joyce mateix, amb el Hopper, són també una parella que, més enllà de la tensió sexual, és una parella molt forta.
1: Sí.
0: Robin, Steve, Steve Dustin, sobretot...
1: Sí.
0: És una altra parella. Llavors, jo crec que les parelles que no han tingut tan ganxo ha sigut perquè ha sigut esgotament i també ha sigut una mica estrany com han acabat la

0: Nancy,
1: Sí,
0: amb el Jonathan,
1: estic d'acord.
0: Crec que si havien d'acabar, potser havien d'acabar abans i deixar-ho per la cinquena temporada, o ja havien d'estar, o es separaven després. No sé, ha sigut una mica estrany. Crec que hi ha personatges que han crescut, històries que han crescut molt bé.
1: Totalment.
0: Fins i tot la Max, crec que sempre ha estat molt bé amb lo de l'Eddy,
1: sí.
0: Amb totes aquestes coses. La quarta temporada, la Max se la menja, la
1: sí,
0: temporada,
1: sí.
0: Creix, també.
1: Creix moltíssim. Igual com hi ha personatges que dins de la comicitat jo crec que estan molt ben treballats, com els del Murray mateix.
0: Home,
1: els de,
0: és que mira, aquest és l'altre que et anava a dir. Han anat afegint personatges que són entranyables.
1: Sí.
0: Doncs jo crec que això és un dels èxits. Bueno, aquí tenim la meva gossa, que diu que està d'acord.
1: Vol participar. Aquí som pet friendly,
0: sí.
1: Total, o sigui que endavant.
0: Som pet friendly, i ja sabeu que la meva gossa, quan intueix que hi ha algun Stranger Thing a prop, ella ja en aquell moment es dispara. És una cosa que no pot evitar.
1: Altres personatges que per mi també són meravellosos és el professor, diguem-ne, de física, l'Scott. Bueno, crec que és fonamental. I jo et volia preguntar... Bueno, la Holly em sembla que és un personatge molt, molt, molt interessant. I haguéssim pogut fer una via de continuació com una nova generació on ella fos, la líder?
0: Mira, arribat a aquest punt, amb totes les línies que volen desenvolupar, qui sap si no passarà això?
1: Jo crec
0: que... Una de les línies que sembla que tenen intenció de treballar, que no sé si està signat o no, sembla tirar cap enrere. Cap al projecte que va desenvolupar la matèria, que diguéssim es troba al Vecna, a la cova, i llavors sembla que igual estudiarien una mica el passat del Brenner i totes les relacions que tenen al darrere.
1: Sí.
0: Llavors, aquí apunta bastant a que alguna cosa segurament passarà.
1: Perquè,
0: la idea
1: és que el Brenner ja coneixia d'aquestes dimensions especials per una cosa amb el seu pare. Jo això havia llegit alguna cosa per aquí.
0: Tot això s'explica molt bé a l'obra de teatre. Obra de teatre que acabarem tenint, si no és a Netflix, jo crec que serà de Netflix, un cop s'hagin venut més els drets arreu del món i sobretot s'hagi escenificat encara més a Londres i Estats Units a Broadway. Clar, és com un preàmbul, sobretot per entendre el personatge més del Vecna, de petit, i sobretot també dels orígens del Brenner i la seva obsessió amb aquest altre món i en arribar-hi a qualsevol cost, encara que sigui a cost de la humanitat.
1: Sí. És molt interessant.
0: Llavors,
1: jo aquí el que he trobat, i per això volia veure algú com... Que ho hagueu viscut durant totes les temporades. A mi, veient-la així de seguit, jo crec que hi ha una primera línia que està ben treballada a nivell dels interessos que pugui tenir, anem a dir primer, el propi doctor, no? Com si diguéssim. Després, el govern, per exemple, els russos, tot això em quadra molt bé, fins al tema dels russos. A partir d'aquest moment... posar que, per exemple, el doctor Sam Owens, que és com si diguéssim al final el representant bo, diguem-ne, de la investigació i que sap que s'ha hagut de tapar tot això, i jo crec que jo ja ho tapava bé, crec que tot el que representa Linda Hamilton a mi no m'ha agradat.
0: No, i mira que és una bona actriu, però jo crec que aquí és coses que grinyolen a la cinquena temporada. Una, sembla que tot s'esdevingui amb aquella mena de rèplica, forat negre, que s'ha esdevingut en tot el que ens expliquen, però només allà als Estats Units i sota la ciutat en la que estem i en la que es troben els nanos. Però i què passa amb la part russa? Rússia també accedeixen a aquests portals. Si a Rússia accedeixen a aquests portals, quin sentit té això? Llavors, jo crec que hi ha una part important que la temporada de Rússia hauria tingut sentit si després continues o deixes obert aquest món no s'evapora d'aquesta forma tan fàcil. Has tancat una grieta important, però no saps si tornaran a ressorgir. I has tancat una primera ment col·lectiva, diguéssim, però n'hi ha més possibilitats. I jo crec que aquí, a l'haver fet les temporades amb els russos, que van tenir molt de pes tant a la tercera com a la quarta, crec que aquí és un problema. És un problema perquè crec que això no està ben tancat.
1: I llavors tota aquesta, com si diguéssim, no? Convertir-los en els dolents a l'exèrcit, a mi em sembla que...

0: és una equivocació molt gran.
1: Perquè dins de l'exèrcit ja sabem que hi ha de tot. Exactament. I a més a més, perquè el personatge de l'Owen, si existeix, el moment en què deixa de desapareix sense cap mena d'explicació...
0: Correcte.
1: No té sentit tampoc i no es mereix aquell final.
0: Exactament.
1: De la mateixa manera que aquest final obert de pensa el que vulgui de si l'Eleven està viva o no.
0: Correcte.
1: No, perdona. Mm. Crec que amb tots els esforços que ha fet aquesta nana per sortir de tot,
0: sí,
1: està bé que vulgui sacrificar-se, però jo crec que ella ha de poder sobreviure i després, més endavant, donar alguna pista d'estar allà. Crec que això, aquesta mort, per mi, no està justificada.
0: Mm-hmm.
1: No està justificada perquè quan ja ha sacrificat a l'altra, la germana, que també és agafada una mica amb pinces a vegades, saps?
0: Mm-hmm.
1: I tot plegat, no ho sé.
0: Bueno,
1: no
0: hi ha, hi ha aquest final que no, no se sap si imaginen Mike o no, no? De que hi ha hagut un truc de màgia final.
1: Ah, exacte.
0: Que
1: exacte.
0: Jo em quedo pensant que això és possiblement cert i que perquè fos, fos realment així, havia de ser així, saps? Vull dir que l'única forma de que realment doncs pogués ser lliure és que tothom pensés que ja no existeix. Per tant, aquest final obert, jo sí que el valoro des del punt de vista de dir... Com contentar totes les possibles opinions de qui vulgui que el personatge es mori, qui vulgui que sobrevisqui, qui vulgui de tal, i cadascú que agafi una mica la seva. A mi no em sembla mal tirada la jugada, el que passa és que crec que avui dia, en general, tothom s'ho agafa massa en paper de fumar, i si no fan la versió que ells volien, patalea i posa un 1 a Internet Movie Database.
1: Mira, més que això, perquè jo la seguiré valorant com a 5 estrelles i en això no canviaré, crec que s'han arriscat en moltes parts i crec que en el final els hi ha faltat arriscar. La volien matar i la volien d'això, la vols fer viva, la fas viva. Però saps quin és el gran problema? En el moment que va acabar la sèrie, el problema és que van parlar. I van començar a dir que, per exemple, una de les pitjors coses que pots veure és el documental que fan.
0: El documental no l'he vist.
1: Bueno, espera't un temps i el mires amb tranquil·litat. Per què? Perquè intenten justificar que Netflix els hi va fotre molta pressió, que dius, a veure, has tingut 10 anys per desenvolupar les línies argumentals,
0: sí,
1: i que van anar molt de pressa, massa, escrivint la cinquena temporada. Has passat 10 anys i ara ve d'això, vosaltres que éreu les estrelles. És a dir, dins d'ells o dins de l'equip hi havia com algo que jo crec que traspuava en el documental i en declaracions d'ells mateixos, en què crec que van prendre decisions que no estaven programades, enduts per X, saps? Aleshores, i jo crec que això es nota una mica, perquè així com tot està quadrat al mil·límetre, més o menys, en tota la temporada, en aquesta se'n van més les coses. Una altra cosa és que t'agradi o no t'agradi.
0: Correcte.
1: Però crec que tota la maestria que tenen en tot l'altre, aquesta última se'ls hi va una mica. Aleshores, amb el temps ho aniràs veient, i les aniràs veient totes, les recordaràs amb molt de carinyo.
0: Jo,
1: no, i més estaràs esperant veure què més fan en aquesta.
0: No, això està claríssim. Crec que aquest univers té molt més per estirar. I jo, als crítics o a la gent que diu que aquesta sèrie ha estirat el xiclet, els hi puc dir que estan absolutament equivocats. Hi ha mils...
1: en això també jo penso que és la mesura justa, no, no, encara que per mi la cinquena s'haurien de...
0: Es podria haver millorat...
1: Haver tancat més algunes coses.
0: Però hi ha coses que...
1: Amb els bursos, altres coses, saps?
0: A mi que em diguin que això ha estirat el xiclet quan porten 22 temporades de CSI, què voleu que us digui? Que és sempre el mateix, saps? És que vull dir, jo això crec que és molt original, que han sabut una cosa molt difícil, que fins i tot J.J. Abrams va intentar amb Super 8, i sota el meu punt de vista no va aconseguir, que és recrear el que era als 80s, ben fet. I això... Vamos, li passa la mà per la cara.
1: Mira, a nivell musical, la banda sonora és una fantasia.
0: És espectacular. Ha aconseguit tornar a la vida grans cançons i crec que és una...
1: Connectar-les amb el públic d'avui, que és molt important.
0: És al·lucinant,
1: també.
0: És al·lucinant. O sigui que crec que està molt ben pensada, com bé dius.
1: M'encanta, perquè jo al Nadal no imaginava tenir-te així en uns mesos.
0: No, per això, perquè jo dic, m'està explicant tot això, dic, suposo que algun dia ho veuré, però no acabava, i de cop i volta.
1: Espera que el següent pas és que la teva filla et digui, papa, anem a veure l'obra de teatre a Londres.
0: No, pues, no ho descartis en absolut, que això acabi passant, perquè l'hem viscut, vamos, intensament, i ja et dic, com a experiència, jo crec que... a mi una de les coses que et volia preguntar, a veure com ho veies tu, és el fet de que... Jo, i això ja t'ho preguntava abans de veure-la, l'altre cop que en vam parlar, de que em cridava molt l'atenció com aquesta mateixa sèrie,

0: o a un tipus d'imatges, fins i tot amb els telenotícies, sense cap mena de filtre.
1: Estic d'acord.
0: Aleshores, tot això ha portat a que gent molt jove, o sigui, el que abans era una anècdota, perquè jo vaig començar a veure pel·lis de terror amb 8 o 9 anys, perquè ma mare era una fanàtica, el meu pare tenia por, llavors em posava a mi al costat, jo als 9 anys havia vist les pel·lis de Freddy Krueger, vull dir, les primeres.
2: Fantàstic.
0: Aleshores, crec que clar, les noves generacions, en part, a vegades exageradament, tenen una aproximació al terror i altres mons fantàstics una mica violents massa aviat.
2: Estic d'acord, eh?
0: I aleshores aquí ve, no? I et trobes de tot, et trobes nanos que igual tenen 10, 11, 12 anys que tenen por de la primera del Harry Potter, perquè això jo ho he vist, i en canvi altres que amb 8 o 9 ja se les han vist totes, Harry Potter o Stranger Things. Jo crec que també depèn de l'entorn que hi ha. Però en això sí que estic d'acord. En un altre moment... Bueno, no creguis, eh? Perquè quan nosaltres érem petits, sobretot jo, que sóc més gran, ho ve la dels lagartos?
2: Sí, sí,
0: no
2: sí. Sí. Bueno,
0: home, escolta,
2: a mi em va impactar molt, a mi em va impactar molt en aquell moment. O sigui,
0: eren coses... Es treballava d'una altra manera, però també eren els recursos que hi havia i era, per tant, l'imaginari que tenies en aquell moment.
2: Perdona, a la sèrie UB tothom diu, sí, lo de la rata. No, és lo de la rata lo que jo he tingut malsons durant segles. Era el naixement de les criatures de la noia aquella.
0: Home, per favor, el naixement de les criatures i quan es treien la careta, també.
2: Sí, sí.
0: Era com allò de dir, hòstia puta, que ets un lagarto, de veritat.
2: Però aquella bessonada que va tenir, que un era lagarto, lagarto, i l'altre... I l'altre era la niña de les estrelles. Mira, un dia farem un especial de UB, perquè això era meravellós.
0: Home,
2: també.
0: Quan vulguis, perquè això és una cosa, perquè a més després van fer un remake.
2: Sí,
0: va
2: sí, sí, sí.
0: Cosa, saps?
2: Sí, sí, un remake d'aquestes coses que jo sempre penso quan es fa un remake així, dic, a veure, si hi vas, vés amb tot i aguanta el que sigui. Però
0: exacte.
2: No, però no
0: si
2: la
0: vas,
2: deixis
0: fes-ho
2: a la...
0: bé.
2: Exactament.
0: No facis un mig-mig. Mira, jo ara aquí un altre incís, perquè ja saps que sóc molt dispersa. Aquest divendres em fan el remake de He-Man, per favor.
2: Ah, sí, sí, sí, sí, sí.
0: I
2: sí.
0: Aquesta li tinc moltes ganes, perquè, mira, potser ho han posat tot al tràiler, però crec que apunta maneres a donar-nos aquell revival de quan érem petits i veiem els dibuixos.
2: Té molta pinta de que funcioni bé. També és veritat que és conseqüència de que Barbie va funcionar molt bé. I Mattel...
0: Sí, sí, sí, i Mattel ho està explotant.
2: Ho sap molt bé, això. I, a més, està ben lligat perquè Morena Baccarin, que havia sortit a la darrera, al remake de UB, també surt aquí.
0: Sí.
2: O sigui que aquí ho hem lligat tot molt ben lligadet.
0: Bueno, és que la Morena Baccarin, déu-n'hi-do, perquè recordem que també surt a Deadpool.
2: A tot arreu. Ha sortit a Stargate, ha sortit...
0: Sí,
2: a...
0: home, Stargate. Clar. Una altra que ara han tornat a fer una continuació.
2: Estan preparant la continuació.
0: Stargate, que també és una de les altres grans de la ciència-ficció, que per mi són imprescindibles, des de la pel·lícula
2: anotant,
0: a la sèrie.
2: Anem anotant amb la Selene tots els programes monogràfics que farem. Ja m'ha apuntat UB, Stargate... Jo si fem un especial Morena Baccarin, jo estic
0: encantat.
2: No, jo t'he
0: vist, t'he vist
2: sí.
0: Molt posat, amb la Morena Baccarin.
2: Sí,
0: no,
2: sí,
0: no.
2: Sí,
0: sempre, sí, i tant que podem parlar de la Morena Baccarin.
2: Una Morena...
0: I segueixo bé la carrera.
2: Una Morena i una rúbia. Doncs escolta, hijas del pueblo de Madrid. Bueno, doncs escolta'm una cosa, per anar acabant
0: I
2: el tema...
0: un altre, abans d'acabar, un altre especial, cuidao, d'Aliens, que ens ve el dia de la revelació.
2: Sí, senyor.
0: Que ens ve el dia de la revelació i el millor són les teories que he trobat per internet de gent que es creu que allò és un missatge del govern americà.
2: O sigui, no és casual,
0: realment...
2: No és casual.
0: No, t'ho juro. I no són persones... Que és dir, bueno, estan fent pues, com promoció de pel·lícula. No, no. Unes teories que he arribat a llegir que pensar, mare de Déu, si no.
2: O sigui, Trump li ha dit, ha trucat a l'Steven Spielberg, que li ha dit, Steven...
0: Tal qual, Aquestes són coses
2: o sigui,
0: que les que he arribat
2: així,
0: a llegir.
2: No? I li ha dit...
0: Sí, aquestes s'han començat a classificar coses de l'àrea
2: sí,
0: 51,
2: sí.
0: Es comencen a veure... a tenir desclassificació de documents que en realitat ja hi eren desclassificats,
2: sí, sí.
0: Però bueno, ara sembla que són més.
2: Igual és que els han classificat, els que estaven desclassificats.
0: Clar,
2: classificat
0: clar.
2: vol dir ordenar, mirar-los i posar-los a la... Ha trucat a l'Estiven i ha dit, oye, sácame esto, Perquè si
1: sàquem la gent... una pel·lícula sí. per explicar més tot, que així... només a... Sí.

0: fa una rueda de premsa.
1: La gent ja es va preparant, ja es va fent la idea, i així quan jo surti sí. i digui, no sé què, pues ja la gent ja sap de què va. Saben, és com lo de l'Spielberg, però tal, eh?
0: Pues, exacte, saps allò de quan et preparen de, ai, pujarem la llum, ai, ai, que no se sap si pujaran la llum, i tres mesos després els polítics te la foten?
1: Totalment, pues totalment. Quina meravella.
0: Que en tenim moltes coses que parlar, hi ha mare tants temes.
1: Només una cosa que sí que digues. Jo et volia comentar, perquè, clar, veient aquesta sèrie de dibuix, que tindrà més temporades, ara de moment han acabat la primera, i m'ha semblat que és una sèrie que va de menys a més en quant a la trama. S'ha de dir que, jo que sóc un boig de les veus i de les imitacions, el doblatge, sí? perquè, clar, és en anglès, però vull dir que són actors i actrius de veu. No són els actors i les actrius originals i claven la veu fins a un nivell espectacular. Jo estava convençut que eren els actors que estaven fent
0: Ostres, doncs mira, m'hi he de fixar, perquè la veritat és que ho he vist en anglès i, bueno, suposo que no he notat una gran diferència i per això tampoc no
1: doncs
0: he caigut.
1: Ni un.
0: Tu que estàs molt posat en aquest tema...
1: Ni un és l'actor original, ni una veu. I el
0: bueno, t'he sentit que no hi sigui i t'he sentit també que ho hagin fet molt similar.
1: Clar, sentit, perquè seria molta més pasta, i etcètera. Però el Dustin és igual, la Max és igual, totes les veus, i l'Evan s'hi sembla molt, doncs ni una és dels actors originals. I em
0: mira,
1: sembla...
0: veus, aquesta dada no
1: veus?
0: La sabia, veus?
1: També li sorprèn a la Selena, un moment, uns aplaudiments per mi, perquè dic, busca alguna cosa que sigui d'així. Jo l'única crítica que li tinc, i animo la gent a que la vegi, és que trobo que costa molt de fer entendre que allò passés entremig del que eren les temporades com a tal, i clar, després... Bueno, ja veurem com ho solucionen, perquè de moment no s'ha solucionat, no s'ha tancat del tot.
0: Bueno, jo crec que això és que passa com els llibres.
1: Exactament,
0: els llibres dius... també passen entre les temporades, el que passa que són històries una mica més allunyades del misteri de la sèrie, o del kit de la sèrie. Jo crec que al final és dir, mira, n'hi ha dos universos paral·lels, si intentes que casin, és impossible.
1: És impossible.
0: I cada cop, si funciona, aniran fent més coses i serà més impossible. Aleshores, crec que si tiren cap enrere els inicis de... tot el projecte que va desenvolupar amb tota la investigació del Brenner serà encertat. Crec que si fan una pel·lícula també amb l'obra de teatre o filmen l'obra de teatre i la donen, serà important i també generarà. Jo crec que estan esperant per anar fent aquestes perles. Ara, de moment, com a perles, tenim que The Borux, la nova sèrie que s'ha estrenat ara fa pocs dies, fa que una setmana i alguna cosa, està... produïda, la producció va a càrrec d'ells. I si tu la veus que allò traspua d'Affers. No està escrita per ells, però ja n'hi ha molta gent implicada del mateix equip, i es nota.
1: Doncs quina meravella.
0: En aquest cas, són gent gran, i són gent gran molt coneguda, Alfred Molina, Gina Davis, el Bill Pullman, bueno, i li dona una altra visió, però jo crec que si t'ha agradat Stranger Things li has de donar una oportunitat.
1: Doncs anotem, perquè verdaderament el que diem, estem en una època en què sempre hi ha molta dificultat, en què això és molt bo, no, doncs això és dolent, això funciona molt, això és per... Al final, la gent ha de gaudir dels productes, però a mi em sembla que tot el conjunt de Stranger Things ha aconseguit coses que jo els poso a l'alçada de determinades sèries que han aconseguit, com pot ser Lost, com pot ser Expediente X en el seu moment, és
0: home,
1: a dir, sèries que...
0: Que
1: no es poden entendre fora del context. És a dir, per un context i una època són la sèrie des del punt de vista de ciència.
0: En això estic completament d'acord amb tu.
1: Veus? Veus? Doncs escolta, ho hem gaudit. Jo he trigat 10 anys més, però li dono la raó...
0: Cadascú arriba quan arriba, eh?
1: Exacte. És l'Europa de les dues velocitats. Aquí doncs hem arribat més justet, però com que ens insistia tant la Selena, això vol dir que li heu de fer cas en totes les recomanacions que ens fa. Bé, doncs fins ben aviat, i ja comencem a preparar per aquesta, ja que queda poc de temporada, però per la propera temporada, càpsules que preparem perquè la Selena ens expliqui, ens faci com, fes-me 5 cèntims de... És a dir, què necessito saber...
0: L'imprescindible que has de tenir en el teu dia a dia.
1: Sí, i així va començar. Parla'm de Stranger Things un dia. I mira què ha passat. Doncs escolta, moltíssimes gràcies, Selena, i fins la propera.

Una vida i una cançó. Si hi hagués una sola paraula per descriure'l, seria foc. Foc a les tecles del piano, foc als escenaris, literalment en algunes ocasions, foc a la vida personal. Va ser un dels pioners absoluts del rock and roll i probablement el pianista de rock més devastador que ha existit mai. El van anomenar The Killer, i si algun dia un sobrenom va quedar perfectament justificat, va ser aquest. Avui parlem de en Jerry Lee Lewis.

Jerry Lee Lewis va néixer el 29 de setembre del 1935 a Faraday, a Louisiana, un poblet de l'est de l'estat. Fill d'Elmo Kid Lewis i Mary Mamie Heron Lewis, era una família pagesa pobra, i Faraday era el tipus de lloc on la frontera entre la música del diable i la música de Déu era una línia que tothom creuava a cada moment. De ben petit, Jerry Lee Lewis va quedar fascinat pel piano. La seva família no tenia diners, però quan va quedar clar que el nen tenia un do especial, el pare va prendre una decisió monumental. Va hipotecar la granja familiar per comprar-li un piano. Tenia uns 10 anys. Va aprendre a tocar sol, copiant els predicadors i els músics negres que passaven per la zona i escoltant per la finestra el que sortia del Honey's Big House, el juke joint de l'altra banda de les vies del tren. Aquell so, el boogie, el blues, el gospel, se li va ficar la sang per sempre. A prop seu van créixer dos cosins que també marcarien la seva època, cadascun a la seva manera. Mikey Gilley, que seria una estrella del country, i Jimmy Swaggart, que es convertiria en un dels teleevangelistes més famosos i també més escandalosos dels Estats Units. Els tres van créixer junts entre l'església i la taverna, entre la fe i el pecat, en aquella Louisiana profunda on la música ho impregnava tot. La mare, molt devota, va intentar encaminar Jerry Lee cap al gospel. El va matricular al Southwest Bible Institute de Washakashee, a Texas, perquè cantés cançons religioses. Jerry Lee hi va anar, però quan el van sentir interpretar un himne amb ritme boogie des del púlpit, el van expulsar. La música del diable havia guanyat la primera batalla. La seva primera actuació pública va ser als 14 anys, a la inauguració d'un concessionari de cotxes de Faraday. Va deixar la gent bocabadada. Poc després, pràcticament, va deixar l'escola per dedicar-se del tot a la música. Oh, well, who's that guy you've been seeing most every day? Oh, well, it shouldn't be a lie to come and take my baby away.

0: squeeze you tight. Baby, why don't you wake up? All we gotta do is make up.
1: Jerry Lee Lewis sabia que per triomfar havia d'arribar a Memphis, a Tennessee, on Sam Phillips havia fundat Sun Records i havia descobert Elvis Presley. El 1956, sense gairebé diners però amb una fe absoluta en el propi talent, va vendre ous per finançar el viatge fins a Memphis. Literalment, va vendre ous. Quan va arribar a Sun Studio, Phillips no hi era, però el productor Jack Clement li va permetre fer una cinta d'audició. El resultat va impressionar prou perquè l'invitessin a tornar. En aquella primera sessió formal va gravar Crazy Arms, una cançó de Ray Price que va vendre 300.000 còpies al sud dels Estats Units. No estava malament per a una primera sortida, però el que venia a continuació seria d'una altra magnitud. En aquells mateixos dies del 1956 va passar alguna cosa que la llegenda del rock and roll ha perpetuat. Un dia que Elvis Presley era per casualitat a l'estudi gravant i van confluir Jerry Lee Lewis, Cal Perkins i Johnny Cash. Sun Records els van registrar. La sessió va quedar en un calaix durant anys, fins que el 1981 la van publicar com a Million Dollar Quartet. Era el rock and roll en el seu moment fundacional, concentrat en una sola sala. Clement va tornar a produir la segona sessió de Jerry Lee Lewis. Era l'hivern del 1956-57. El món estava a punt d'aprendre qui era Jerry Lee Lewis.

La tardor del 1957, Jerry Lee Lewis era una de les estrelles més grans del rock and roll. Whole Lot of Shaking Going On va ser el primer gran hit, però Great Balls of Fire, gravada el desembre del 1957, va ser l'explosió definitiva. I després va venir Breathless, que va entrar al top 10 del pop del 1958. Tres hits massius en menys d'un any. Jerry Lee Lewis actuava amb una energia salvatge. Tocava el piano dret, el puntejava amb els peus i en algunes actuacions memorables li calava foc directament sobre l'escenari. Tenia rivals. Deia en veu alta, sense complexos, que era millor que Elvis, que era el millor. La confiança o l'arrogància, segons qui ho miri, formava part del personatge. The Killer no es disculpava per res. I llavors, el 1958, va esclatar l'escàndol. Quan va arribar al Regne Unit per fer una gira, els periodistes van descobrir que s'havia casat amb Myra Gale Brown, de 13 anys, i que Myra era la seva cosina, i que Lewis estava tècnicament casat amb la seva segona dona quan va formalitzar aquell tercer matrimoni. La premsa britànica es va llançar com una manada de llops a sobre d'ell. La gira va ser cancel·lada. Als Estats Units la reacció va ser igualment furibunda. Les ràdios van deixar de posar els seus discos. Els promotors li van tancar les portes. En pocs mesos, la carrera de Jerry Lee Lewis havia passat de les estrelles al més profund dels inferns. La relació amb Myra va durar fins al 1970. Van tenir dos fills. Un va morir als 3 anys ofegat a la piscina. L'altre va morir en un accident de cotxe als 18. Dues pèrdues devastadores. La vida de Jerry Lee Lewis estava plena d'ombres i no totes eren de la seva creació. Mama, she done told me, don't like this rock and roll. I said, no, mama, please,

Es va casar 7 vegades en total. La quarta esposa, Jaren, va morir ofegada en una piscina el 1982, pocs mesos abans que el divorci fos definitiu. La cinquena, Sean Stephens, va morir a causa d'una sobredosi de metadona tan sols 77 dies després del casament, el 1983. La causa exacta mai no va quedar del tot aclarida. Louis va ser objecte d'una investigació, però no va ser acusat de res. A nivell artístic, cal dir que la resurrecció va arribar al 1968, quan Louis va fer el salt al country i va tornar a omplir les llistes amb Another Place, Another Time. Durant els 70 va ser una estrella del country amb 30 entrades als top 10 de les llistes country. El 86 va ser inclòs al Rock and Roll Hall of Fame en la primera fornada de la institució. El 89 es va estrenar Great Balls of Fire, la biopic de la seva vida protagonitzada per Dennis Quaid. Els primers anys 2000, Louis va publicar Last Man Standing i Mean Old Man, discos on tocava a Mick Jagger, Keith Richards, Eric Clapton i Jimmy Page, entre d'altres. El rècord de vendes de Last Man Standing, 1 milió de còpies, va demostrar que la llegenda seguia vigent. El 2022, poc abans de morir, va ser inclòs també al Country Music Hall of Fame, completant una trajectòria que havia recorregut gairebé totes les autovies de la música americana. Jerry Lee Lewis va morir el 28 d'octubre del 2022, als 77 anys, a casa seva, a Mississippi. Estava casat amb la seva setena esposa, Judith Brown. Va ser l'últim supervivent del Million Dollar Quartet.

I una cançó, Whole Lot of Shaking Going On. Determinat a fer una audició a Sun Studio, Jerry Lee Lewis va finançar el viatge a Memphis a finals del 1956, venent ous, com dèiem. Sam Phillips no hi era, però el productor Jack Clement va deixar el jove gravar una cinta d'audició. Convidat a tornar, Lewis va enregistrar el que seria el seu primer single de Sun, Crazy Arms, Ends of the Road. En la seva segona sessió, en aquesta ocasió amb Clement de nou a la producció, va gravar, llavors, Whole Lot of Shaking Going On, un dels discos més increïbles de tota la història del pop. La cançó no era nova, era una versió d'un tema produït per Quincy Jones i interpretat per la cantant i pianista d'R&B Big Mabel al març del 1955, que havia fracassat, igual que un enregistrament del setembre següent del coautor de la cançó, Roy Hall. Però s'havia convertit en un dels plats forts de les actuacions de Lewis en directe. I una interpretació rebuda amb deliri en un petit club d'Arkansas a principis del 57 va convèncer Jerry Lee de gravar-la a Sun. Publicada amb indiferència inicial, la cançó devia l'èxit final a la televisió. Aquells ritmes de piano brusc eren una cosa a la ràdio, però quan milions d'espectadors van veure la manera dramàtica amb la qual Lewis la interpretava en el seu debut televisiu, el Stephen Allen Show, el disc va iniciar la seva ascensió a les llistes del Billboard d'aquell estiu del 1957, on acabaria venent més de 6 milions de còpies. Jerry Lee Lewis havia aconseguit el seu primer gran hit, el número 3 als Estats Units, el número 8 al Regne Unit. Des de Cliff Richard fins a Little Richard, molts l'han intentat, però és la versió sísmica de Jerry Lee Lewis la que ha resistit el temps.

0: L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya.
1: Cada matinada a Onda Cero Catalunya t'acompanyem també amb la millor música.

0: proposar-vos històries que un cop les haguem llegit, doncs haguem pogut viure una experiència que potser no hem tingut en la pròpia pell, però que sí que durant l'estona, les hores, els dies que estiguem llegint aquestes històries, doncs ens puguem posar precisament en la pell de moltes persones que pateixen una enfermedad, una malaltia, però que això no fa que no segueixin sent persones fins a l'últim dels dies i que cal que, evidentment, investiguem molt per poder allargar i donar més possibilitats a determinades enfermedades com és la ELA. I és que hi ha llibres que ens expliquen aquestes històries emotives d'amor, de respecte a la vida i les ganes de viure, i que estan, si estan tan ben escrites com aquesta, val molt la pena que les comentem, perquè estem parlant de El Azul Imposible, que està escrit per la Marta Millà. Marta, gràcies per passar pel programa.
1: Hola, què tal? Bon dia. Gràcies a vosaltres.
0: En aquest cas és una novel·la, és una història d'amor, en què un dels protagonistes doncs no deixa de ser, a part dels protagonistes físics, doncs aquesta terrible enfermedat per la que cal seguir investigant i mai perdre l'esperança de que algun dia es pugui solucionar o com a mínim doncs millorar molt la qualitat de vida i allargar-la tot el possible, però no deixa de ser un personatge més, la fa única i també la fa intensa, no, Marta?
1: Sí, perquè realment és un personatge més, ara que ho dius. Mm. És el personatge, no? És l'antagonista, no? Diguéssim, sí. El dolent. És el dolent de la pel·lícula, no?
0: Exactament. És el que marca, com dius, el dolent de la pel·lícula i també el que marca el tempo, una mica, no? De la història. En aquest cas, El Azul Imposible, que ens explica doncs aquesta història d'amor, té molt de part autobiogràfica. I clar, sempre, Marta, és complicat, no? Allò de dir on poso el personatge, on poso ficció, on m'implico massa, ha de ser complicat, no?, creativament.
1: Sí, realment, clar, com que aquí el guió ja el tenim, mm-hmm. El problema no està tant en explicar la història, perquè la història ja està feta, sinó mm-hmm. com explicar-la, no?, des de quin punt de vista, amb quin temps, mm-hmm. si ho fas en present, si ho fas en passat, tercera persona, primera persona... I és això el que més feina m'ha portat per això, per com es transmet una història així. I també jo volia explicar aquesta història, però que fos una narració lluminosa.
0: Sí, vull dir
1: que
0: no, sí, ho és.
1: Volia estar, clar, no volia estar... És una tragèdia, anava a dir, és un drama, no, però és una tragèdia. Mm. És una tragèdia, aleshores, com expliques una tragèdia? Perquè a la persona que li arribi li vingui de gust llegir-la, no li caigui el llibre de les mans.
0: Sí, sí.
1: I tampoc cal fer-la patir molt, no?
0: Correcte.
1: Explicar la història i ja et dic, el tema ha sigut aquest, posar tota la llum possible que vam posar en el moment de la malaltia, però que després amb el temps, que és el que ha passat molt de temps, doncs sí. Ja pots explicar-ho. És com explico això que sí. M'ha passat als meus fills, no? Mm-hmm. O els meus nets, no?
0: Sí.
1: Una mica. No
0: sí.
1: Tan bèstia, perquè només han passat 12 anys, però mm-hmm. sí, aquesta perspectiva doncs, m'ha donat poder jugar una mica més, no?
0: Aquí, Marta, pregunto, però em dona aquesta sensació que la teva part també d'actriu, a part d'escriptora i totes les altres tasques que fan, jo crec que s'ajunten totes elles, no? És a dir, en el teatre hi ha molta tragèdia, però l'hem de fer interessant, no? Vull dir, la gran majoria són tragèdies, no? Algunes poden ser més tragicomèdies, però la gran majoria són tragèdies i les hem de fer vivencials, però no com un patiment, és a dir, ha de colpir a l'espectador, però també li ha de donar aquesta llum i aquesta esperança, no?
1: Clar, però jo crec que al final el tema és, em sembla que era el Chaplin que ho deia, no? La vida és una tragèdia i a vegades és una comèdia. Mm. És la vida,
0: sí.
1: No és aquesta història, és que la vida és així, realment.
0: Sí.
1: Tu pots estar vivint un moment molt dramàtic, però sempre hi ha un moment, primer, on pots trobar poesia,
0: sí.
1: En la vida. No? En la natura, enmig del drama, hi ha
0: Exacte.
1: Poesia, hi ha bellesa i sempre hi ha xistes, no? Sempre hi ha un moment d'humor que realment et trenca el drama pel mig, no?

0: Vull dir que jo crec que coexisteix tot en la vida, realment.
1: I Marta, passat els anys, i m'imagino que precisament aquests moments, el que dins d'aquesta, anem a dir, dins d'aquest drama, moments de comèdia, tinc la sensació que un cop passat el dol, no?, que és un procés imprescindible i necessari, un cop passat el dol, el que queden en major proporció són aquests moments, no?
0: Sí. Sí, suposo que també és una voluntat, una voluntat de la intel·ligència.
1: Requereix un esforç. Això gratis no ve, Marta.
0: No, clar, tu et pots quedar enganxat amb el relat.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: Hi ha un relat.
1: Sí. O sigui,
0: hi ha un relat i llavors el relat el pots fer, això depèn del teu mental, no?
1: O sigui, sí.
0: Tu pots quedar-te amb el relat i quedar-te allí ratllat amb el relat de per què a mi m'ha passat això.
1: Exacte.
0: I quina me,
1: exacte,
0: i tot això.
1: Sí.
0: O pots agafar i intentar sobreviure, sortir del relat i continuar vivint, no? Amb el cor ferit, amb l'ànima esmicolada, però intentar tornar-te a enganxar la vida, perquè és que o vius o no vius, no? I viure és de sortir d'aquest relat dramàtic i intentar viure el màxim de bé possible, no? No negant el dol,
1: sí,
0: perquè no tindria cap sentit, seria
1: exactament un
0: autoengany, però sí que veient, ja et dic, veient les altres possibilitats que viuen paral·lelament en el dol, no?
1: Totalment.
0: Hi ha moments que no, jo crec que hi ha moments de foscor absoluta.
1: Sí, no, i que s'han de passar. El procés del dol està perfectament tipificat, el coneixes bé, i cada etapa li hem de passar. Precisament quan negues una de les etapes, que la negació és una d'elles, però vull dir que quan vols saltar-te una de les etapes, vol dir que acabes tornant a la casella de sortida, no?, que es diu.
0: Exacte, sí, sí. I a més que cada dol és diferent,
1: sí,
0: que cada persona és diferent,
1: sí,
0: que travesses etapes paral·lelament, no?, una i una altra, no sé, és una cosa bastant complexa com per tenir un catàleg, no?, de per on
1: atreves.
0: O sigui, crec que és molt personal, això.
1: A mi, Marta, llegint els primers capítols, perquè sempre m'agrada no llegir-me'l tot abans de l'entrevista, no fos cas que m'animo massa i després faig spoilers. Ja me'ls acabo l'estiu, acostumo a recuperar els capítols perduts que m'he deixat. I en aquesta ocasió, una de les sensacions que jo més tenia i que més em feia ganes de poder tenir el teu llibre és el fet de que ve a explicar allò de que més val, doncs, viure un dia, un mes, un any, una dècada d'amor i de vivència i de passió i d'il·lusió i d'alegria, que val més la pena que no haver-ho viscut mai per pors o per el que pot passar o per inseguretats, no? Al final, allò que vius, allò queda per sempre, no?
0: Clar, sí, sí. És un clàssic, no? També a la saviesa és difícil arrepentir-se d'alguna cosa que has fet, no?
1: Sí.
0: El fotut és quan trucarà a la porta la Fina, que et ve a buscar.
1: Correcte.
0: I dius, ostres.
1: Sí, sí.
0: Em queda pendent això.
1: Sí,
0: això,
1: no? Clar.
0: Aleshores, més val anar preparat, tenir el llit fet, no?
1: Sí.
0: Sempre que es pugui, clar.
1: Sí.
0: No sé,
1: allò que diuen que me quiten lo bailado, no?, una mica.
0: Sí, sí, però amb coherència,
1: Sempre.
0: Tampoc és el que, doncs, ja que queda poquet, doncs vinga, fot-li, no.
1: No, bueno, és que és quan està mal entès, Marta, el carpe diem, no? El carpe,
0: sí,
1: diem, el que diu és, escolta, anem a viure el dia intensament, però, ep, que ja demà, No aquí vamos a quemar totes les naves, que, escolta, que demà l'hem de tenir. I hi ha qui no l'interpreta bé, oi? I diu, ah, carpe,
0: exacte,
1: diem, vinga, Àngels Castilla, anem a...
0: Exacte, exacte. No, clar, mira, és una altra opció, eh? També, jo també penso que la vida és prou complicada com perquè cada fotí el que pugui, tu. I triïs el que triïs, jo, doncs, escolta'm, fes el que vulguis, no sé. Però,
1: bueno, sempre, realment... sempre respectant no fer mal als demés, no? I en aquest cas, doncs, cadascú ho intenta viure de la millor manera possible i també amb els coneixements, en els recursos i en el moment vital en el que tu estàs, no? Jo m'imagino que una de les dificultats, Marta, a l'hora de plasmar en el llibre, amb els anys passats de la vivència i com el vas fent adaptació d'aquest, per aquest El Azul Impossible, una de les dificultats ha de ser com ara, passats els anys, penses, pues, reaccions o moments o dubtes o

0: vivències que dius, ara potser les hagués viscut diferent en el meu estat vital.
1: No ho sé, mira, no ho he pensat, això. No ho he pensat. Realment no ho he pensat. Perquè també tendeixo poc a mirar enrere, no? I a dir, ostres, en comptades ocasions, me n'he anat enrere i dic, hòstia, aquí no, eh?
0: No, entenent que és una perversió del moment, no? De dir, clar, com que ara ja tinc més els aprenentatges, doncs aquí vaig encertar, aquí hagués pogut fer-ho millor, aquí, vull dir que és una trampa que molts cops ens fem, eh? Però això dic, em sembla fantàstic que no hagis tingut aquesta temptació, o sigui, això vol dir que és coherència amb la manera de viure, ho dic perquè molts cops tendim a ser avantatgistes sobre determinades moments. Mira, aquí ho hauria d'haver fet jo o una altra persona, eh? Aquí, no, escolta, en cada moment ho fas sobre el que saps i com ho vius bonament com pots, no?
1: Clar, sí. El que passa... Sí, és això. Jo ara pensava per què, no? Però és que, clar, també és la meva manera de ser, eh? Uh-huh. Aquí ara hi ha això, doncs aquí ara m'entrego 100%, no? Demà ja veurem què hi ha, no? I aleshores des d'aquí no hi... però poques vegades hi ha revisió, no? Uh-huh. Perquè hi ha algú que ja és... Jo he fet el que he pogut, jo m'he entregat el 100% amb la intenció d'ajudar, de fer-ho bé, d'ajudar, no? I aleshores... No sé, ara potser... No sé com ho hagués viscut. No sé com ho hagués viscut ara. No sé com entraria ara.
0: Però... Al final és innegable que la Marta d'avui, com si diguéssim, no es pot, diguem-ne, desprendre de la vivència que ja ha tingut. Per tant, prèviament, doncs, és com un exercici d'imaginació molt difícil, no? Perquè un ja forma part totes aquestes vivències de com és avui, no? Imagino.
1: Clar, sí. És que, clar, tot això m'ha conformat, no?
0: Exacte.
1: I és el procés de la pròpia vida que va construint també com ets, no? A poc, no? Vas afegint vivències i vas afegint reflexions i vas afegint comprensions, no? I en tot cas, bueno, potser cada vegada una mica més sàvia, no?
0: No, home, això sempre hem d'anar creixent, i més tu que tens formació i que t'agrada molt tota la part, diguem-ne, emocional, anem a dir, i d'entendre moltes més coses de les nostres vivències i de com som. Jo m'imagino que en la teva part d'actriu ha de ser quasi difícil no imaginar, i a més, sent una cosa, diguem-ne, que hi ha aquesta part autobiogràfica, no? D'imaginar si algú volgués portar, no? Adaptar a obra de teatre o a cinema, et seria, m'imagino, molt complicat, no?, d'imaginar... Escolta, qui ho podria fer? A part de tu mateixa, que seria... que segur que el faries molt bé, però em refereixo, si ho ha d'interpretar algú altre, ostres, t'hauria de ser complicat. Ho preferiries viure-ho dins del procés com a directora, com a... Com ho veuries?
1: Sí, ho he pensat, a més,
0: sí?
1: està aquí el cap, això.
0: Ai, que bo, que fantàstic.
1: Tinc el repartiment ideal.
0: Oh, sí. M'encanta això de saber que és així.
1: No te'l diré perquè...
0: No, clar, no fem spoilers.
1: És una llavor, és un projecte llavor, encara no hi ha
0: fantàstic.
1: Ningú que ho faci d'allò, però sí, tinc claríssim qui voldria que fossin els dos protagonistes en cine, en teatre, no ho sé. Jo ho vaig pensar de fer un monòleg, però jo no puc fer-ho.
0: No, clar. Ha de ser molt esgotador.
1: No, però sí que pot agafar un actriu, que també en tinc un parell de pensades, i potser sí que es podria fer en teatre, però ja et dic, el que veig clar és una pel·lícula, això. És una pel·lícula...
0: I preciosa, eh? Jo l'estic visualitzant en el meu cap. Sí. A més, amb aquesta bellesa d'un títol que, a més, evoca, no?, a un color, a una situació, al mar, no?, aquest azul impossible, que són coses molt efímeres, que són moments de perfecció, no? I jo és una de les percepcions que rebo del teu llibre, és saber valorar, saber detectar, no?, i saber... gaudir d'aquests moments de perfecció. Rebre'ls també obertament, que hi ha gent que s'hi nega a vegades, eh?
1: Sí, és curiós perquè, clar, això de petits ho tenim, no? També tenim aquesta mirada neta.
0: Cert.
1: Neta i flipada, eh? Digues. No, de realment dels colors, sí. de les olors, del tot el que...
0: De fer allò de uau, no?
1: Sí, exacte. Però clar, això, no sé què ens passa, que al fer-nos grans ho anem perdent, no?
0: És veritat.

0: perdent, estem molt liats amb molta feina i moltes coses i tenim aquí molt poca visió d'això, no? I realment, clar, aquí parlem del protagonista, és un pintor de paisatge que mira la natura d'una manera molt particular, no? I que té aquesta capacitat d'apreciació, en aquest cas, de la vista, no? Dels colors, sí. dels núvols, de tot això. Aleshores, és a través d'ell, no? Que és el pintor mestre, en aquest sentit, no? Que ensenya a mirar, no? I això és una cosa que una vegada ho has après, ho fas sempre, no?
1: Fantàstic.
0: I el blau impossible és això, és un trosset de blau que hi ha al mar, no? Que en un moment donat, al trencar l'onada, es pot veure aquest blau i es diu impossible perquè no, ell no el pot, li costa molt pintar-lo a l'oli, perquè és molt, la pintura a l'oli és molt densa i aquest blau és molt translúcid.
1: Exacte.
0: I diu, hosti, és que és impossible aquest blau, no? I d'aquí surt el títol i la metàfora, no? També.
1: Que fantàstic. Doncs,
0: veritat, sí.
1: Ara, de moment, el que recomanem als nostres oients és llegir El azul impossible, sí. de la Marta Millà, que a més té un pròleg del Juan Carlos Unzué, que encara el fa més imprescindible, li dona el llacet final, i mentrestant, mentre el anem gaudint aquest estiu, o quan sigui, doncs que la Marta vagi movent aquests fils, vagi aquesta llavoreta que ja té en el cap, doncs que es vagi podent moure, i que el dia de demà la puguem tornar a entrevistar per aquest projecte, ja sigui cinematogràfic o teatral. Marta, moltíssimes gràcies per passar pel programa i fins ben aviat.
0: Moltíssimes gràcies a tu, una abraçada.
2: Llega Mallorca Concert Series, Alejandro Sanz, 17 de junio, Alan Parsons Live Project, 23 de junio. Sergio Dalma, 26 de junio. Entradas en mallorcaconcertseries.com. Financiado por el Fondo del Impuesto Sostenible del Gobierno de las Islas Balears y patrocinado por la Fundación Turismo Responsable de Mallorca.
3: Estás escuchando Nits de Radio, amb David Cervelló.

0: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Passant 6 minuts a la una, repassem l'actualitat més propera. Comencem explicant que Barcelona es manté estable en els 1,7 milions d'habitants i creix el nombre de persones centenàries.
1: Ja en són 1.196, el 82% de les quals són dones. Aquest és el padró actualitzat que ha publicat l'Ajuntament de Barcelona quan falta poc menys d'un any per a les eleccions municipals. Com dèiem, una de les dades principals d'aquest padró són aquests 1,7 milions d'habitants, una xifra que es manté estable. I per què és important de cara a aquests comicis? Doncs perquè si no baixa abans de la cita electoral, el plenari municipal passarà de 41 a 43 regidors.
0: Doncs quan queda poc menys d'un any per a aquests comicis municipals, els partits ja trien els seus candidats.
1: És el cas de Junts, que aquest dilluns ha obert el termini perquè la militància de la formació presenti la candidatura al procés de primàries internes. Després de mesos parlant i especulant sobre aquesta llista de candidats, el primer a anunciar que vol optar-hi és Jordi Martí Galbis, que ja ha començat la seva campanya per convèncer la militància. Ho ha fet invocant el llegat de Xavier Trias, que va guanyar els darrers comicis del 2023, tot i no assolir l'alcaldia.
0: Barcelona incorpora ajuts a la contractació per al sector de l'economia de les cures a través del programa Crea Feina.
1: És una de les dues línies noves d'ajuts que enguany s'han inclòs a la nova edició del programa de subvencions. A banda d'aquesta, també s'ha incorporat una línia dirigida a facilitar la inserció laboral d'alumnes de formació professional dual. La nova edició de Crea Feina compta amb un pressupost de 2 milions d'euros i vol reforçar el compromís de l'Ajuntament a través de Barcelona Activa per generar ocupació de qualitat a la ciutat.
0: Expliquem també que s'activa la rehabilitació de Can Bruixa, la històrica masia ubicada dins de Can Batlló.
1: El consistori va aprovar inicialment l'abril el projecte de rehabilitació integral amb 1,7 milions d'euros de pressupost. La iniciativa s'exposa a informació pública fins al 18 de juny perquè qualsevol persona pugui consultar-ne la informació i presentar-hi al·legacions. Es tracta d'un tràmit previ a la licitació de l'inici de les obres que permetran recuperar aquest edifici del segle XIX, avui en dia en un estat de deteriorament avançat.
0: Els Mossos d'Esquadra mantenen un operatiu a Badalona després del tiroteig en el que ha resultat ferida una nena.
1: Ja ho avançàvem fa uns minuts amb la Montse Valls. En recordem que tot va començar aquest diumenge a la nit després d'un tiroteig entre clans rivals que ha deixat una nena de 10 anys ferida en un braç després de rebre l'impacte d'una bala perduda. La Divisió d'Investigació Criminal ha assumit el cas i ja treballa per identificar-ne els autors. D'altra banda, s'ha reforçat la zona per evitar que es torni a produir incidents vinculats amb aquest cas.
0: I un ferit per arma de foc i dos detinguts després d'un presumpte narcoassalt a Tordera.
1: Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís aquesta passada matinada per la fugida d'un vehicle allà a Tordera. Efectius de la policia catalana, juntament amb agents municipals, han iniciat el seguiment del vehicle que han acabat aturant a la C66, a Salrà. A l'interior hi han trobat dos ocupants, un d'ells ferit per arma de foc, que ha estat traslladat a l'hospital. Tots dos han quedat detinguts i la policia els relaciona amb aquest narcoassalt que s'hauria produït en una plantació interior de marihuana a Tordera.
0: Són notícies d'aquest dilluns 1 de juny. Tenim aquí a l'estudi en David Bondia, síndic de Greuges de Barcelona. Què tal? Molt bon dia.
2: Molt bon dia, Míriam.
0: Avui volem parlar d'un tema, com sempre, importantíssim, com és l'accés a les escoles municipals de música. Quin és el problema que heu detectat?
2: Sí, és important aquest tema i l'hem de fixar en un context. Tenim que a Barcelona només hi ha 5 escoles municipals de música. L'entrada és de 4 a 7 anys. Són nens i nenes petites que entren. I el que veiem és que sí, ajustat a dret, s'ho estan fent bé, per un maramatge, però nosaltres creiem que no és equitatiu. Per què? Perquè quin criteri fixen? Fixen reservar el 50% de les places per a germans i germanes de nens i nenes que ja estan inscrits i també dintre d'aquest 50% per a fills i filles de progenitors o tutors que treballin a l'escola. Per tant, el que veiem és que ja el 50% de les places es reserven a dos col·lectius que el que fa és anar en detriment de les altres persones que poden entrar, dels nens i nenes que poden entrar-hi. I estem parlant de que hi ha molt poques escoles de música i ja si el 50% es reserva a uns col·lectius concrets, el que veiem és que moltes vegades hi ha una sobredemanda. Què passa quan hi ha sobredemanda? També es fan dos tipus de sortejos. Un sortejos entre fills i filles de progenitors que donen classe a l'escola i germans, i un altre sorteig entre la resta. Per tant, el que veiem és que no només és un greuge comparatiu la porta d'entrada, sinó inclús si hi ha sobreaccés al tema de com poden entrar-hi. Què hem fet nosaltres? Nosaltres hem comparat amb els altres tipus d'ensenyaments obligatoris, hem comparat en temes d'escola primària, escoles bressol, escola primària, escola secundària, escola i batxillerat, i el que veiem és que els factors de permetre l'entrada o no a l'escola, si hi ha més de

0: demanda que oferta són molt més amplis, són factors que impliquen, sí, tenir germanes, però també factors de proximitat, factors de... econòmics o també factors de discapacitat, i per tant el que veiem és molt més ampli la gent que pot entrar en aquests àmbits. Hi ha l'educació obligatòria, per tant veiem un greuge comparatiu entre les escoles de música i les escoles bressol, primària, secundària i batxillerat. Què li diem nosaltres a l'Ajuntament de Barcelona? Que hauria de revisar aquests criteris, hauria de revisar aquests criteris, perquè sí, són criteris ajustats a dret, però són criteris clarament discriminatoris cap a col·lectius que només podran entrar en el 50% de les places si hi ha oferta, i si no es quedaran fora. Per tant, el que estem privilegiant és els fills i filles de professors de l'escola, o també a germans i germanes que ja tenen algú dintre de l'escola de música. I no estem parlant d'una oferta molt gran a Barcelona d'ensenyament obligatori de música, sinó estem parlant que només hi ha 5 escoles de caràcter municipal.
1: Déu-n'hi-do. El que demaneu a l'Ajuntament és que revisi aquests barems. Quina és la resposta que us ha donat l'Ajuntament al respecte?
0: No, de moment no hem tingut resposta, però que sí que veiem és que l'actual sistema compleix la normativa, però reserva fins al 50% per determinats col·lectius, i per tant, tenint en compte que el que he dit abans, que només hi ha 5 escoles, el que hauria de fer és revisar-ho ja, revisar-ho de forma urgent, bàsicament perquè no li estem dient que no faci res que no es fa amb els altres tipus d'ensenyament. Amb els altres tipus d'ensenyament els factors són molt més amplis, inclús quan hi ha empat es dirimeixen altres criteris, però aquí que veiem és que hi haurà ja la majoria que entraran a les escoles de música, la majoria que siguin d'aquests dos col·lectius, de germans que ja estan dintre o que siguin fills de professors o professores de l'escola, i els altres aniran un repartiment que moltes vegades no serà el 50%, aquest repartiment. Per què? Perquè estem dient que el repartiment serà també en dos sortejos. Nosaltres diem a l'Ajuntament de Barcelona que ens sembla un greuge comparatiu i que el que faci és canviar la normativa. I això és important dir-ho des de la sindicatura, perquè la sindicatura, com fem recomanacions que no són vinculants, nosaltres moltes vegades ens podem apartar de la norma vigent, i aquí li estem dient a l'Ajuntament de Barcelona que s'aparti de la norma vigent i que vagi per criteris d'equitat. Tot això per què? Perquè famílies monoparentals, famílies nombroses, etc, que tenen puntuacions en altres àmbits, aquí no tindran cap tipus de puntuació, i per tant no es percebrà això com els altres tipus d'ensenyament. El que estem dient és que les escoles de música hi ha uns criteris que són al marge dels criteris generals, l'únic que li estem dient a l'Ajuntament de Barcelona que adapti aquests criteris generals també a les escoles de música de caràcter municipal.
1: Clar, és que entenc que en aquest 50% restant, si traiem els fills dels mestres i professors d'aquestes escoles i els germans, l'altre 50% també tenen prioritat els col·lectius més vulnerables, no? I va per ordre, amb la qual cosa hi hauran sectors que es quedaran directament fora.
0: En aquest 50%, a l'altre, el que no entri, es fan dos sortejos. Uns sortejos entre els ja col·lectius afavorits, que són els que tenen germans dintre l'escola i els que tenen...
1: Ens
0: aniríem al 75%. Clar. Llavors, a l'altre, només seria pel 25% restant, que pot tenir altres tipus de factors, però no té els factors prioritaris que fixen les escoles de música. Per tant, nosaltres estem demanant que apliqui el sentit comú, que faci una revisió, que vagi per criteris d'equitat i que, mentrestant, canvi la norma, perquè aquesta norma no s'adiu amb la norma de l'ensenyament obligatori, que si segueixen les escoles bressol, l'escola primària, l'escola secundària i el batxillerat.
1: I que aquí és fàcil, no s'ha de revisar gaire, s'ha d'aplicar els criteris que ja s'estan aplicant.
0: El que veiem és que hi ha un règim general que és molt restrictiu, i un règim general que el que fa és allunyar nens i nenes que igual podrien entrar de 4 a 7 anys en escoles municipals de música i no entraran perquè s'han aplicat uns criteris que són massa restrictius i fan prevaldre a uns col·lectius determinats.
1: I a l'espera del que digui l'Ajuntament i de la decisió que es pugui prendre, es podria arribar al següent curs o ja no estem...
0: Nosaltres esperem que sí, que s'arribi al següent curs. Per això diem... Una seria canviar la normativa, que aquesta normativa, i altra aplicar criteris d'equitat, és a dir, en el següent curs aplica un criteri d'equitat, veus que no sempre la norma aplicada de forma estricta corregeix desigualtats, per tant aplica aquest criteri d'equitat, fes cas a les nostres recomanacions i mentrestant ves treballant per canviar aquest baramatge, que és un baramatge que d'acord a normativa s'ha establert, però és un baramatge...
1: No,
0: el que li estem demanant és que allò que s'aparta del que és un criteri

0: és un criteri bastant consolidat a la ciutat de Barcelona per prioritzar persones i col·lectius perquè puguin entrar en ensenyaments obligatoris, ja sigui primària, secundària i batxillerat, això que està consolidat, que també es consolidi a les escoles de música. I tenint en compte també que no és menys important, el detall és que només tenim 5 escoles de música municipals a la ciutat de Barcelona.
1: O sigui que ha estat el problema, no?
0: Clar, el problema és ampliar les escoles municipals, però també el problema és que fins ara el que veiem és que la gran majoria de nens i nenes que tenen el privilegi de poder anar a una escola de música municipal a la ciutat de Barcelona són els que ja tenen germans i germanes matriculats o aquells que tenen progenitors o tutors que són professors d'aquestes escoles de música.
1: Interessant el dia, el tema que hem tractat avui, però abans d'acabar, síndic, esteu ja immersos en ple procés de selecció pel nou síndic o síndica de Greuges de Barcelona pel període 2026-2031. Es comença avui mateix, ja es pot votar el nou síndic, en el que formes part tu d'aquest procés. Fins quan s'allargarà la votació?
0: Es pot votar per la plataforma Decidim. La votació ha començat avui fins al 30 de juny i a la plataforma Decidim teniu pensat ja 2 candidatures, el currículum de cada candidatura, però també els programes de cada candidatura, és a dir, aquest programa que es presenta per una candidatura per una sindicatura 2026-2031, i jo el que recomanaria a la gent és que votés, animaria a votar, però que votés en consciència mirant els programes que cada un dels candidats presenta per un projecte de futur i un projecte col·lectiu de candidatura de sindicatura de Greuges de Barcelona.
1: És important que ho diguem aquí, perquè jo crec que hi ha molta gent que no sap que ells mateixos poden votar el proper síndic i sindicat de la ciutat, i precisament és el que hem de fer els ciutadans, a apostar per aquesta figura, perquè són els que més ens ajuden.
0: Jo crec que és fonamental, inclús nosaltres, jo sóc síndic des del 2021 fins al 2026, també quan rendim comptes tenim molt clar que rendim comptes en el plenari de la ciutat, però també rendim comptes en el saló de cent a la ciutadania. Nosaltres ens devem a la ciutadania i per tant hem de ser molt propers a la ciutadania, i se li està donant l'oportunitat a la ciutadania que criï per una de les 2 candidatures, després decidirà el plenari, però sí que donar a conèixer la institució, donar a conèixer el projecte, el programa, i donar a conèixer que poden votar, i no és tan difícil votar en la plataforma Decidim Barcelona.
1: Doncs ja sabeu, entreu a la plataforma Decidim Barcelona i allà podreu votar al proper síndic de greuges de la ciutat de Barcelona pel període 2026-2031. Síndic, abans d'acabar, com sempre, recordem a la ciutadania com es pot posar en contacte amb la sindicatura.
0: Us podeu posar en contacte amb nosaltres venint a fer-nos una visita a Ronda Sant Pau 43-45, trucant al telèfon 93-413-2900 o a la nostra pàgina web www.sindicaturabarcelona.cat. Ho podeu fer en cita prèvia, cita prèvia obligatòria, però també sense cita prèvia obligatòria sereu ben atesos i ateses per la Sindicatura de Greuges de Barcelona.
1: Això és important saber-ho. David, bon dia, síndic de Greuges de Barcelona, com sempre, un plaer.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
1: Amb Assist d'Or tens assistència les 24 hores del dia i els 365 dies l'any. Ofereixen professionals qualificats que conviuen les 24 hores amb servei d'intern o suport flexible per hores o dies, sempre amb la màxima professionalitat i qualitat humana. Cuida de la teva família amb la tranquil·litat i la garantia que et dona Assist d'Or. Truca al 93 533 35 35. Recorda, 93 533 35 35. També tindràs més informació a la seva pàgina web assistdor.com.

0: volem tornar a ser aquells nens i nenes que passaven la tarda enganxats al televisor, immersos en un entreteniment constant que ens traslladava a un món meravellós en el que hi passàvem hores i hores. Els infants nascuts als 80 ens tenia meravellats al Club Super 3, en el que anàvem de la mà de la Nets, la Noti, el Petri, el Tomàtic o el Mega Zero, quin record, se m'acaben de desbloquejar ara mateix. Tot aquell univers ha anat evolucionant amb el pas dels anys. Aquells protagonistes que ens portaven de la mà a través de la programació infantil de TV3 han deixat pas a d'altres, com per exemple el Mic, el Titó o els Beta, entre molts d'altres. Doncs bé, el grup Transversal, en col·laboració amb 3CAT, ha fet realitat els desitjos d'aquells nens, fent que siguin part d'aquest univers amb l'espai Fantàstics, a la fàbrica de la imaginació del Super 3, un projecte immersiu pensat per a infants d'entre 2 i 12 anys, en el que el Super 3 fa un salt històric de la pantalla al món físic. Fa uns dies que aquest espai d'oci cultural i experiencial ha obert les seves portes i el Gerard ha volgut acostar-s'hi. Gerard, què tal? Molt bon dia. Gerard Sanz, a veure, creuem els dits. M'escoltes?
1: Aviam, bon dia. Creuem ara els dits. Sí, Miriam, m'escoltes bé?
0: Sí.
1: Ara sí, ara
0: ah, perfecte.
1: Sí, ara sí. Ens hem hagut de moure. No havíem escollit bé el lloc, tu. Et deia, Miriam, que jo també he desbloquejat molts records per entrar a l'entrada per aquesta porta del número 485 del carrer Rosselló, on es troba aquest espai fantàstic, un espai totalment immersiu, farcit dels protagonistes d'aquest Super 3 que va sumant anys i anys fent les delícies dels més petits. Es tracta d'un espai de 2.000 metres quadrats que proposa un recorregut immersiu d'aproximadament una hora de durada, on els infants d'entre 2 i 12 anys deixen de ser espectadors passius per convertir-se en protagonistes d'una aventura conduïda pels personatges més populars del Super 3. Aquesta experiència combina narratives tradicionals catalanes com el Patufet o Alicia en el País de les Meravelles amb tecnologies disruptives i una vivència final en 4D, un entorn totalment interactiu que ens endinsa en aquest univers del Super 3. I per conèixer tots els detalls d'aquest espai m'acompanya el director del grup Transversal, Eudald Tomàs. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Encantat d'estar amb vosaltres.
1: Bé, aquest espai ja és una realitat. Com han anat els primers dies? Quina rebuda ha tingut per part del públic?
2: Doncs la rebuda ha estat fantàstica, perquè la veritat és que ha vingut molta gent, però a més, sobretot, han sortit molt satisfets. La satisfacció que provoca aquesta experiència que hem posat en marxa i que, evidentment, per innovadora i per disruptiva, sempre genera algun dubte.
1: En el seu resultat. que els petits són el públic més exigent, eh?
2: Exacte. Doncs l'entusiasme, sentir un nen que diu vull tornar, doncs això és el que ha passat i ha estat molt bé.
1: Això és el millor, no? A la introducció de l'hem explicat a grans trets què es proposa aquest espai fantàstic, però explica'ns millor què és i què hi podem trobar.
2: Doncs és una experiència cultural, i això vull subratllar-ho, perquè d'experiències lúdiques a Barcelona n'hi ha, Aquesta és una experiència cultural, que és un viatge a través del món dels contes i de les tradicions pròpies de Catalunya i d'Occident, en general, que el que pretén és estimular la imaginació dels nens i de les famílies. Fer una experiència que sigui comuna, que junti pares i fills, en un repte únic, que és el repte de reconquerir la imaginació. Aquest és el repte que proposem aquí. I això ho fem a través d'un instrument fantàstic, que és un fanalet, que és un instrument màgic, que ens desvella moltes coses, que ens fa desaparèixer éssers malèfics, que ens fa donar llum als moments més foscos, i amb això, diguem, aquest recorregut està ple de vocacions, de contes, d'històries que hem viscut i que els volem fer reviure a través del poder de la imaginació, perquè el que es tracta aquí és que els contes a vegades desapareixen, saps? I llavors ens posem a dintre d'aquesta història i amb els nostres poders fem reviure aquests personatges que potser han desaparegut o estan desapareixent.
1: Al final seria com un videojoc, però real, no? Nosaltres som els protagonistes. I aquí ens porten de la mà els personatges més coneguts avui dia de Super 3, perquè jo, Eudald, m'he quedat amb el Petri, el Tomàtic, època, aquella etapa tan fantàstica, però avui dia també n'hi ha, no?, d'aquests personatges. El Titó, el Mic, suposo que són protagonistes aquí.
2: Sí, tant. I de fet, és un gran atractiu quan els nens veuen el Mic, els més petits, o el Titó, o els Beta, els més, ja més grans, no?, o la Manduca, que ens apareix també a la panxa del bou. Sí, tots aquests personatges ens ajuden, ens acompanyen en aquest viatge i ens aporten els seus poders i la seva experiència.
1: Per què s'ha decidit impulsar aquest projecte, Eudald? No sé si hi ha alguna altra finalitat o objectiu a banda d'entretenir. Em parlaves de despertar la creativitat, no?, dels més petits.
2: Nosaltres, com a grup transversal, fa molts anys que treballem en el món de la cultura generant experiències immersives, interactives, diferencials, innovadores, no? Però creiem que hi havia una mancança molt gran a Catalunya, que és un centre cultural que recuperi les nostres narratives. Per tant, que és una aposta cultural, per això deia, cultural i sorprallo. Per què? Perquè la gent surti enriquida d'aquesta experiència. Ara, enriquida no vol dir passar-s'ho d'una forma avorrida, sinó passar-s'ho molt bé, no?
1: I aprendre alguna cosa, no?
2: I aprendre alguna cosa.
1: I tant, i tant. La creació d'aquest espai és històrica perquè, com dèiem, per primera vegada el Super 3, l'univers del Super 3 fa el salt de la pantalla al món real. El cap i a la fi és fer realitat els somnis dels més petits, no? A mi m'ho arriben a dir, als anys 90, escolta, mira, que entraràs a un lloc on tu ets partícip d'una història en la que aniràs de la mà, doncs, dels teus protagonistes favorits, no?
2: És que penso que estem en un moment que tot és tan...

0: virtual, que el fet de tenir un espai que es pugui tactilitzar, que tingui una experiència realment vital, no? És el més disruptiu i innovador ara mateix. Sortim de les pantalles per passar a la realitat, i això era una voluntat i una aposta del Club Super 3 que ha connectat amb la nostra intenció, i per tant per això hem creat junts aquesta experiència.
1: I com ha estat el procés de creació de tot aquest espai? Perquè aquí trobem tota una història molt ben filada i amb tecnologia disruptiva, com dèiem. En aquest sentit, quin paper heu jugat els dos grans protagonistes, d'una banda el grup Transversal i de l'altra 3CAT?
0: Nosaltres partíem tenim com un avantprojecte sobre aquest món de les narratives, de les històries, que conjuntament amb TV3 el que hem fet és desenvolupar-la, no? Perquè hi hagi un repte, perquè hi hagi una narrativa, perquè hi hagi una història que l'haguis de viure, no? Ens fiquem dintre d'una història, com deies, ens fiquem dintre d'un, com un videojoc, efectivament, i llavors doncs, Super 3 aporta els seus valors, que és molt important, els valors culturals de catalanitat, però també valors morals, no? I culturals, no? Que connecten molt clarament amb els nostres. I llavors l'hem desenvolupat, doncs, bueno, nosaltres som un equip molt pluridisciplinar, un grup transversal, que té guionistes, que té arquitectes, que té interioristes, que té generadors d'interactivitat, producció audiovisual, no? Som un grup relativament gran, no?, que som capaços de produir molt poc temps el que podeu venir a viure aquí d'una forma fantàstica.
1: Eudal, podríem dir que Fantàstics està gairebé acabat, no?, perquè hi ha alguna part que s'està acabant de construir. A mi m'ha impressionat el teatre. Hi haurà un teatre aquí. Com serà tot això?
0: Perquè és un centre cultural, eh? Un centre cultural, en aquest cas, té una experiència immersiva que anirà modificant-se en el temps, és a dir, que d'aquí uns mesos ja serà diferent, i d'aquí un any serà diferent, perquè té una clara voluntat evolutiva, però també el que canviarà més sovint, no?, és el teatre. I el teatre s'inaugurarà el mes d'octubre, amb una producció nova que ja anunciarem al seu moment, perquè estem treballant encara, en un espai molt gran. Penseu que 2.000 metres donen per bastant.
1: I tant.
0: I a la planta baixa tenim aquesta experiència immersiva en aquests 1.000 metres inicials, i a la planta superior, amb uns altres 1.000 metres, tenim una cafeteria, una botiga i un teatre. Un teatre per un aforament reduït, però per 200 persones, no? Però que farà, on farem un espectacle molt, com aquí baix, innovador, un punt disruptiu, molt interactiu, i molt, molt emocionant, esperem.
1: Míriam, suposo que tens preguntes per l'Eudal.
2: Eudal, què tal? Molt bon dia.
0: Hola, bon dia.
2: Doncs mira, Eudal, d'entrada estava pensant que dèiem que va destinat a aquesta activitat cultural a nens i nenes d'entre 2 i 12 anys, però estava pensant, i també pels seus pares, perquè clar, ja sigui com a espectadors als anys 80 o com a espectadors ara, als anys 2000, podrem gaudir d'aquest espai, cosa que us agraïm moltíssim als pares i mares.
0: Mira, tant és així que el primer bon dia d'aquesta experiència és una exposició temporal dedicada al Super 3, no? I aquí trobes, doncs, el Petri, la disfressa del Petri, i després la família.
1: És la maco. Mítica mà amb la capa, que jo m'hi he quedat allà davant, dic, ostres, quin record.
0: Només per això ja val la pena venir.
2: Una
0: selfie, I això ja, d'entrada, l'experiència és que ja connecta pares i fills. Mira, els pares expliquen, mira, jo és que ja vaig viure això, i mira el Petri, i el Tomàs, i aquí està, i hi ha una primera connexió, que és el que volíem, una connexió entre pares i fills, que després els pares s'ho passen també com els fills. El que passa, a vegades han de dissimular, però es deixen anar bastant, i ja, no sé si en algun cas hem hagut de cridar l'atenció fins i tot un pare que no deixava jugar el nen. Connecta molt, hi ha moltes clocades d'ullet pels pares, hi ha un llenguatge d'adult i un llenguatge de nen que es van combinant, especialment en l'experiència final, que és una mena d'espai 4D, que és el viatge cap a la caldera de la imaginació, un viatge final que connecta encara més emocionalment les famílies.
2: Mira, d'entrada ens servirà per explicar als nostres fills perquè de tant en tant diem això de... M'ha arribat un petrifax, no? Que diuen, petri i fax, què són aquests dos conceptes? Doncs mira, ens ajudareu a explicar-ho. Tot això quan ens trobem en l'època, Eudal, de les pantalles i el contingut que s'ofereixen, doncs està més en entredit que mai, i potser algú pot pensar, no?, que posar a disposició un espai en pantalles no seria la millor manera de consciència sobre aquestes, però potser aquesta seria el missatge, no?, que les pantalles també són benvingudes quan la finalitat és bona.
0: És cert, tot i que aquí de pantalles n'hi ha alguna, d'informativa, però...

fent servir totes les noves tecnologies immersives, que també té pantalles, però la pantalla no la veus la pantalla, veus una imatge. Aquí l'important de les pantalles no és l'existència de les pantalles, sinó el que transmet.

0: cultura popular catalana, i aquesta també és una bona manera, no, de fer un exercici de defensa d'aquesta cultura i també de la llengua catalana.
1: Bueno, és una experiència en català. És veritat que hem posat uns dispositius per si algú de fora doncs, no entén o pot escoltar sobre el català. Si és una experiència en català, i això és una clara, rotunda aposta no només del Club Super 3, sinó també de nosaltres, hi creiem absolutament. I bé, doncs això, si ens connectem amb aquest món, aquesta tradició pròpia, amb aquest recorregut històric en el qual el que hem de fer és impulsar-lo i treure-lo endavant, no?
0: Per últim, Eudald, jo crec que la nostra audiència segur que li han entrat ganes de visitar aquest espai. Fins quan podrem gaudir d'aquest espai fantàstic? No sé si és permanent, no és temporal.
1: És un espai permanent, permanent. I com podeu dir sempre, però sempre que vingueu i trobeu coses noves, amb la cosa no us ho perdeu, perquè ara hem començat d'una manera, d'aquí molt poc introduirem noves coses, diferents canvis. També el que volem és que sigui un espai viu, que si tu vens a la tardor serà l'època de la castanyada, fixa que no del Halloween, sinó la
0: castanyada.
2: Has vist, el magis? S'ha d'escombrar cap a casa.
1: En fi, tothom que hi trobi el que vulgui, però per Nadal serà diferent de la tardor i la tardor serà diferent de l'estiu i introduirem nous personatges, noves experiències que estem ja treballant, que aniran substituint les que teniu ara, no? I el teatre serà un element evidentment doncs, molt rellevant en aquests canvis també.
0: Doncs ja sabeu, tingueu l'edat que tingueu, heu de gaudir d'aquest espai fantàstic, la fàbrica de la imaginació del Super 3, Eudald Tomasa, director del grup Transversal. Moltíssimes gràcies per explicar-nos tot el que ens espera en aquest espai.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I Gerard, tu torna, que ja sé que t'agrada molt aquest món del Super 3.
2: M'ho estic pensant, Si no torno, t'envio un Petrifax avisant que arribo tard, però sí, la intenció és tornar.
0: Perfecte, fins ara, Gerard.
2: Vinga, fins ara.
3: Cada migdia, a partir de les 12:20, escolta La Ciutat a Onda Cero Catalunya.
0: Segur que anar a aquest espai no és una de les coses que no faríeu mai pels vostres fills i filles, però potser hi ha d'altres que sí que teniu claríssim que no faríeu. A veure, us escoltem.
4: Afortunadamente volvemos a escuchar La Ciutat. ¿Qué no haría? No que no haría, ¿qué no hice? Mi hijo es ingeniero de telecomunicaciones y es un adicto al sistema informático Linux y odia, evidentemente, todo lo que signifique algo de la manzana mordida. Y a mí es todo lo contrario. Cuando nos fuimos a vivir donde actualmente residimos, la instalación la hizo él hasta que descubrí que evidentemente muchos documentos no los podía trabajar con Apple, porque el sistema Linux no lo soportaba, o al revés. Y le dije, hasta aquí hemos llegado. Esta es mi casa y allí se hace lo que diga yo. O sea, que no es que no haría, que no hice.
5: Un día, pues yo hay dos cosas que les ha dicho a mi hijo que no voy a hacer nunca. Una es que no les voy a dar la razón cuando no la tengan.
0: Muy bien.
5: O sea, no hay que volverse loco. Si no tienen la razón, no la tienes. Me da igual, yo se los he dicho muchas veces. Cuando le cuesta mal, está mal y punto, da igual. Y la otra es que no me quedaría, si llegan a tener mascotas, animales, perro, gato o lo que sea, nunca me quedaré con ellos. No los he tenido nunca porque no quiero. No es que odie a los perros y a los gatos, pero no los quiero. Se los he dicho que si ellos tienen, será su obligación y fuera de mi casa. En mi casa, no. ¿Vale? Adeu, buena tarde.
6: Hola, guapísimos.
0: Hola.
6: Buen día, familia. Mireu, no tinc fills, però si tingués fills...
0: Sí? A veure, què no faries?
6: El que no faria és com la Miriam, soy de l'equipo Miriam, como la voz, esto es como la voz, el equipo Miriam. Segons aquí, a quin concert, el de Bad Bunny, aquest? No, por favor, no. Reggaeton, no, filla, ves amb els teus amics. I coses així. I el que sí li ensenyaria des de... Bueno, des de que fos ben petit és el respecte a l'educació.
0: Això és fonamental.
6: És el que a mi em van ensenyar de petita, que si vas amb un autobús o amb un tren, amb un metro, i vas sentada i entra una persona gran, embarassada, que estigui amb una mà, amb un peu fotut, qualsevol cosa així, aixecar-te i dir-li, por favor, siéntese, que és el que hauríem de fer. Coses així. I si no m'agrada algo que vegi, o que... li dic. Home, i tant que li dic. Ben dit, però li dic. Un petó.
0: s'han de dir les coses. Robert, hi ha molt del teu equip també, que sí, de gossos sí. I gats a mi no em deixeu.
7: És una responsabilitat que jo no vull.
0: Les criatures sí, però els gossos...

0: Veus, veus, és que és una cosa molt... Perquè si ara de cop i volta el teu gos... Bueno, el gos que tu estàs cuidant, li dones un tros de pernil de no sé què, li agafa una infecció de no sé quantos i es mor, la culpa és teva.
1: El nen, que no li has de donar res.
0: El nen ja sap més o menys el que has de fer. El gos mai no se sap.
1: Tu no li donis res i ja està.
0: No, no.
1: No et puc deixar la,
0: no
1: deixa la morla?
0: No.
1: Una tortuga.
0: Si no vull un gos, molt menys una tortuga. No sé què li he de fer, una tortuga.
1: No hi cabria a casa teva.
0: Ja santa, no, no, una tortuga fa...
1: No l'has de, no l'has de treure a passejar.
0: No, clar, surt ella sola.
1: Com escolta, tinc ganes de música. Tinc ganes de ballar, de cantar...
0: No t'imagines?
1: Pues no sé, si no has fet res en tot el matí.
0: En fi.
1: Respira, va, respira. Anem a gaudir de Paraula de cançó, va.

0: A veure, anem a gaudir del millor moment del dilluns, sens dubte, que és aquest paraula de cançó. Sí. Anem a posar-li musiqueta a l'inici de setmana, va.
1: Mira, com que parlàvem dels incendis, a l'inici del programa, sí, amb els bombers de la Generalitat, què millor que per mitigar els incendis, per apagar-los, vaja, per apagar els incendis, que una bona pluja.
0: Oh, i tant, fantàstic.
1: Una bona pluja que ho refresqui tot, que mulli el terreny. Ara aniria bé que plogués durant un mes sencer.
0: Home.
1: Per què no?
0: Tant no, no? Deixa'ns uns dies de treva.
1: Entre
0: aquesta calor intensa i la pluja d'un mes...
1: Les dues setmanes seguides, sense parar de ploure, i potser una mica allò del que ens acaben d'explicar els bombers ho tenim mitjanament solucionat. Comencem aquest paraula de cançó amb la paraula pluja, que és una de les paraules de la setmana.
0: Ho tens fàcil, ho tens fàcil aquesta setmana.
1: Sí, de fet, me'n vaig molt, molt lluny. Me'n vaig als anys 20 del segle passat, perquè... Si ens anem a l'època del Hollywood daurat, no hi ha res millor que deixar-se mullar per la pluja i cantar sota la pluja.

0: Ell canta a l'amor. A l'amor, ell... Saps aquell moment que estàs enamorat, que tot
1: que a més, és igual, tot,
0: si et mulles, si... Vaja, en fi.
1: Quina cançó tan
0: No li va ser igual a ell, a Gene Kelly, que va ser codirector i productor de la pel·lícula Singing in the Rain, que és un dels grans clàssics del Hollywood daurat. Per què? Perquè aquella escena que vostè ha vist tantes vegades va tardar un dia sencer en rodar-se. Un dia sencer.
1: Quin encostipat havia.
0: Clar. Va agafar un encostipat i va acabar tenint 40 de febre.
1: Oh, sí, sí, sí.
0: I va ballar amb els 40 de febre a l'escena que van dir, aquesta és bona! La dels 9 de la nit.
1: I va caure rodó.
0: I va caure rodó. De fet, va estar tan malalt que el so del claqué va ser posteriorment enregistrat per dues ballarines sobre l'aigua perquè fos més rítmic.
1: No tenia ni força.
0: No tenia ni força, el pobre. Que hem de recordar una de les coses que a mi més m'agrada de Singing in the Rain, quan expliquen les interioritats del rodatge, és que en aquella pluja hi havia llet. La pluja que queia estava barrejada amb llet perquè a la càmera fos més visible. Perquè la pluja a la càmera no es veu gaire bé.
1: I aquesta pel·li és del 29?
0: No, aquesta pel·li és dels anys 20, del segle passat. He de dir que aquesta...
1: Però és de l'any 29, la pel·li?
0: Sí, sí. La pel·li, sí.
1: Espera, ara ho busco.
0: Espera't. No, no, és que t'he d'explicar que la cançó que estem escoltant, Singing in the Rain, va ser utilitzada en diferents escenes...
1: El 52. El 52, la pel·li.
0: Però està inspirada en aquella època.
1: Sí, la cançó serà del 29.
0: T'he de dir que va ser utilitzada en diferents pel·lícules dels anys 30, dels anys 20, de la Metro-Goldwyn-Mayer, i va triomfar en Singing in the Rain.
1: Bé.
0: És molt maca. Gene Kelly, és que clar, ningú balla com Gene Kelly.
1: Aquesta escena és fantàstica.
0: I a mi m'agrada la Good Morning, Good Morning.
1: També és una bona cançó.
0: M'agrada molt, amb la Debbie Reynolds. Sí. Marxem del Hollywood daurat i de la pluja que... Bé, aquesta pluja del Gene Kelly és una pluja d'amor, que li és igual tot, que visca la vida, que estic enamorat, que... I llavors hi ha una altra pluja que mulla, en aquest cas, una gata que està morta perquè se li acaba l'amor. Aquella és l'antítesi d'això, la gata bajo la lluvia.

0: Aquest icònic tema és meravellós. Oh. Icònic tema de Rocío Dúrcal. La lletra relata la història d'una dona que, després del final d'una relació, se sent vulnerable, sola, sense rumb. Mira, escolta això.
1: No sé, no digas nada, de verdad.
0: Si ves alguna lágrima...
1: Si ves alguna lágrima...
0: Perdón.
1: Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido.
0: Però ara ve un millor de tot, diu. Si alguna vez nos vemos...
1: Si alguna vez nos vemos por ahí, invítame a un café
0: y hazme el amor.
2: Home, clar.
0: Clar que sí. Aquesta cançó, que tothom atribueix a Juan Gabriel, no és de Juan Gabriel.
2: Ah, no?
0: És de Rafael Pérez Botija. I l'havia de cantar un altre cantant que no era Rocío Dúrcal, era Janet. La de la Janet de Por qué te vas?
2: Ai,
0: ¿por qué
2: ay,
0: te
2: no,
0: vas?
2: No.
0: Ja.
2: No, la doncs, Rocío, la Rocío.
0: La va cantar Rocío Dúrcal, que la va fer tan popular i que crec que és un dels grans temes de la seva carrera. De fet, la cançó ha superat, diguéssim, la barrera generacional i ha estat reversionada per molts artistes al llarg dels anys, encara fins als nostres dies.
2: Necessitava garra, no?, aquesta,
0: sí, sí,
2: aquesta cançó, i la Janet crec que no la tenia tant com la Rocío Dúrcal.
0: La veritat és que sí. I de Rocío a Rocío y tiro porque me toca, i avui no podíem fer una altra cosa que recordar que avui fa 20 anys que ens va deixar Rocío Jurado. Rocío Mohedano Jurado,
2: 20
0: anys avui fa que ens va deixar, i ella té una cançó que es diu Paloma Brava, no seva, la va composar per ella el seu compositor de capçalera, que és Manuel Alejandro. Aquest tema que ara escoltarem, que es diu Paloma Brava, va donar nom al disc Paloma Brava, on hi havia algunes cançons que van ser tota una sensació en aquell moment. Estem parlant dels anys 80 del segle passat, any 1985. En aquell disc, per primera vegada en la història d'aquest país, una dona s'atrevia a dir coses com, per exemple, tant coses de ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, lo conozco como a mí. Llavors, es un gran necio, sí. I deia tot.
2: Veig venir que no em portaràs cap cançó amb la paraula pluja.
0: Sí, sí, espera.
2: No sé per què,
0: Sí.
2: Sí?
0: Perquè allà hi ha, en aquell disc, a Paloma Brava hi ha Se nos rompió el amor, sí, Vibro, ese hombre o aquest Paloma Brava.

0: Aquest és un senzill del seu famós àlbum de col·laboració titulat Enemigos Íntimos.
1: Sobre mojado.
0: La cançó utilitza aquesta metàfora de parlar de ploure sobre mullat perquè parla del desencís i la decadència de les relacions de parella, reflectint una resignació melancoliosa davant de la repetició d'errors i del dolor. És a dir, hem passat de l'amor sobtat i sobrevingut del Gene Kelly a l'amor que li falta la Rocío Dúrcal, aquell que li sobra la Rocío Jurado, i aquest que al final és una cosa realista, que és Llueve sobre mojado, en moltes relacions, Llueve sobre mojado. Però jo li dic, senyor, si vostè sent que la seva relació Llueve sobre mojado ja no porta enlloc, vagi-se'n, ja està. I no torni, bueno, si vol tornar, no?
1: Que tornin si volen.
0: En fi. Passem de la pluja a un altre tipus de pluja, la que cau sobre les galtes de les persones, sobre el pit, en algun cas, deixa tot allò el pitet mullat, perquè segons com ploris, perquè ara parlem de plorar, que és una manera de ploure, no? Ploure des dels ulls. I et porto una cançó que evidentment va fer Andrew Lloyd Webber en anglès, que és de Don't Cry For Me Argentina, però que en aquest país va popularitzar la dona que va fer d'Evita, que és Paloma San Basilio.

0: composar Andrew Lloyd Webber, que és el mateix compositor de El fantasma de l'òpera, Cats, no? És un gran compositor de musicals, i Tim Rice. En aquest tema es representa el motiu discurs de la Casa Rosada, de la Casa Rosa, en la que ella es dirigeix als seus seguidors i diu que aquesta frase, no llores por mi Argentina, no va ser pronunciada per Evita. Ella mai va pronunciar aquestes paraules a la vida real. La frase va ser una creació original de l'autor britànic Tim Rice per donar-li dramatisme i emotivitat a la lletra de l'obra de teatre que ha recorregut el món sencer, que se segueix representant a dia d'avui i que és un musical que es titula Evita, d'Evita Perón.
1: Que maca és aquesta cançó, vinga, va.
0: Ara et porto una cosa, que ens anem als anys 60 del segle passat, i això agradarà segurament moltes persones que ens escolten, que els porta els seus anys mozos, una mica del guateque, no?
1: A moure...
0: Frankie Valli, saps qui és? Frankie Valli,
1: sí,
0: de Gris,
1: sí,
0: que canta allò de Gris. Doncs Frankie Valli cantava l'any 62 Big Girls Don't Cry.

0: són els 60, eh?
1: Sí, sí, eh? Estem en aquella... mira, faldes almidonades, no? Una mica? Una falda almidonada, una cintura d'aquelles de vispa, amb els llaços al cap, una pin-up, una miqueta, aquell senyor amb aquell tupé, una mica estem als anys de gris, no? Que estan inspirats gris. Gris tampoc és dels anys 50, és l'any 78. En fi, Big Girls Don't Cry, que vol dir que les noies grans no ploren, és un clàssic del 1962 que va interpretar Frankie Valli, va ser composada per Bob Gaudio i Bob Crew i es va convertir en el segon gran èxit de la banda als Estats Units d'Amèrica. Es van inspirar en una cosa molt peculiar. Segons explica la història, Bob Gaudio estava jugant a l'Scrabble. En un moment de frustració, una de les dones presents es va posar a plorar i un altre li va respondre amb la frase "Big girls don't cry, les noies no ploren". Aquesta simple expressió li va valer d'inspiració immediata per fer aquesta lletra. L'èxit a les llistes va ser aclaparador. Primer número 1, després número 2, en fi, va ser un èxit dels anys 60 que avui ens porta a aquella època de les faldilles almidonades. Que m'encanta, aquella època estèticament és una de les èpoques fantàstiques, més fantàstiques.
0: 50-60,
1: sí, sí. Vinga, ara et porto una cosa que fliparàs. Ui, tu te'n recordes de la lambada?
0: Sí.
1: Oh, la lambada ja és un plagi.
0: El ball prohibit, la lambada.
1: Sí, sí. Però la lambada no és original. La van plagiar d'això, que és una cosa boliviana de l'any 81. Llorando se fue y me dejó solo sin su amor. Llorando se fue és una famosa cançó boliviana composada pel grup, a mi no s'ho dic, Los Jarjas, el 1981. És mundialment coneguda per la seva controvertida història de plagi, perquè la melodia va ser utilitzada sense autorització a la cançó La Lambada, que és igual que aquesta, l'any 1980. Més tard va ser samplejada per diferents músics globals. La història va ser escrita pels germans Gonzalo i Ulises Hermosa, integrants de l'agrupació folclòrica boliviana Los Jarjas. La lletra i la melodia van néixer de la melanconia després d'una ruptura amorosa experimentada per Gastón Guardia, un dels músics de la banda. Però després va... Què rius?
0: No, que has dit Los Jarjas i és Los Jarcas.
1: Bueno, Los Jarcas. Sí, Los Jarcas, Los Jarjas, com es diguin, Los Jarcas. I llavors van fer la lambada, que va ser un plagi total, que no van demanar autorització.
0: Però va triomfar més, no?
1: Home, per favor, jo me'n recordo de l'any de la lambada, home, que encara em ressona allà. Aquí, que dius, poden deixar de tocar la lambada, si us plau, per favor. La lambada i la sopa de caracol, jo crec que són el mateix any. Jo crec que sí. Acabem anant a l'hotel, perquè si plou i estàs plorant, res millor que un hotel per refugiar-te. Home, de 3 estrelles, potser, que sí, o si te'l pots permetre de 5... Hi ha un hotel molt famós a la música. N'hi ha un que és molt famós, que és aquell que hi ha a California. Welcome to the Hotel California.
0: Such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Quins temacles que ens estàs portant avui,
1: home,
0: Robert
1: Glauber. Home, és que avui estem viatjant pel món, a més, de diferents maneres, sobretot per l'Amèrica del Nord i l'Amèrica Llatina. La cançó Hotel California, o Hotel California, de la banda Eagles, és una metàfora fosca sobre la fama, els excessos i el costat fosc del somni americà. A Los Angeles, durant la dècada dels 70, contrari a les llegendes urbanes, no fa referència al satanisme ni està basada en un hotel físic real. Descriu el viatge de la innocència a l'experiència i el parany que significava l'èxit a la indústria musical. L'hotel representa un estil de vida hedonista i materialista, del qual els mateixos músics formaven part i del qual, una vegada dins, era gairebé impossible escapar.
0: Què? Amb què acabem?
1: Acabem amb un petit hotel, perquè There's a Small Hotel, que ens canta Ella Fitzgerald. Va ser composat per Richard Rodgers amb lletra de Lawrence Hart. Va inspirar-se directament al Stockton Inn, a la localitat de Stockton, a Nova Jersey. El lletrista va concebre la cançó en veure un pou de desitjos al jardí d'aquest pintoresc hotel del segle XVIII. Legendàries notes que inclouen l'inolvidable enregistrament d'Ella Fitzgerald al 1956.
0: Quina secció més variadeta, sí, més maca, amb uns temacles impressionants.
1: Hem parlat d'amor, sobretot d'amor.
0: Cada setmana aquestes mateixes paraules, tu, m'han agradat molt.
1: A veure què ens passa la setmana que ve, què ens porta la Montse.
0: A veure si t'ho posa igual
1: de
0: fàcil. A mi
1: em queden... Res. Una secció em queda.
0: Sí, no res marxes. Nosaltres sí que marxem, tornem demà a partir de les 12:20.
2: NH Collection Hotels and Resorts. Hoteles únicos en destinos excepcionales. Experiencias extraordinarias alrededor del mundo. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels.
3: A Onda Cero Catalunya, la música de les nits.

0: bon dia a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan ja esteu iniciant el dimarts 2 de juny de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Recordem que és un mes perfect, és a dir, que el dilluns és dia 1, el dimarts és dia 2. Nosaltres sí. Aquests mesos ens encanten, ens semblen que són meravellosos, i sobretot el que és ordenat. És una cosa ordenada que ja s'acabarà doncs el dia 29, perquè això ja ens canvia. Però ja estem al mes en què arriba l'estiu, tot i que climatològicament ja hi seríem, com si diguéssim, i és allà, és el mes de Sant Joan, amb el qual doncs sembla impossible, sembla que no pugui ser, que ja ens trobarem les coques, David, d'aquí sí. Res, ja estarem amb les coques.
1: Ui, ara m'has recordat que jo he d'anar a encarregar la meva.
0: Pues
1: que, clar, com que jo la compro sense gluten, sense lactosa, doncs s'han d'anar a encarregar amb una mica de temps.
0: Li diuen un David Morales, aquella coca, perquè ja és... Mira, ja ens han demanat un Morales.
1: No.

0: passat, això.
1: No, saps per què? Perquè vaig a un forn on tot el que fan és sense gluten i sense lactosa.
0: Val, val.
1: Llavors, tots els que hi anem som els desgraciats que no podem menjar
0: d'una
1: manera normal.
0: Allà ets especialito, però no tant. Saps? Només una mica més, com si diguéssim. Molt bé, molt bé. Doncs em sembla fantàstic. I em sembla no només fantàstic, sinó meravellós i necessari que tinguem una societat en la que puguin haver tot tipus de comerços i serveis, doncs per cobrir totes les necessitats poblacionals de característiques i al final doncs això, no, que tothom pugui gaudir i celebrar doncs dies tan especials, tan tradicionals, no, i que et reconnecten amb tu mateix, no, quan estàs vivint un dia com aquest, és una forma de reconnectar i de recordar, no, on has anat vivint els diferents dies, i és una cosa fantàstica. Doncs bé, el que diem, estem iniciant un 2 de juny. Què podem dir dels 2 de juny, David?
1: Doncs mira, avui és el Dia Internacional de la Lluita contra una malaltia, que és la miastènia gravis. És una malaltia neuromuscular antiimmune. I després també tenim que és el Dia Internacional de les Treballadores Sexuals. Però atenció, perquè és que mira, ja que parlàvem d'això, casualitats, és el Dia Internacional dels Trastorns Alimentaris.
0: Val.
1: Ja va tot lligadet una mica.
0: Sí, sí, sí, sí. Problemes amb el que menges, diguem, no?
1: Exacte,
0: molt
1: sí,
0: bé,
1: sí.
0: Molt bé.
1: Anem cap als Estats Units perquè no és un dia avui de molts dies, eh? No tenim molta cosa d'internacional, mundial, i tampoc als Estats Units tenen... Hi ha dies que tenen la tira,
0: sí,
1: de coses.
0: Sí, sí, no, home...
1: Però, bueno, jo crec que avui tenen, mira, el Dia dels Ciutadans Indígenes Americans. Mm-hmm. És una cosa a reivindicar, els que realment hi eren allà, quan vam arribar els altres que anàvem matant. Sí. Després, les pel·lícules, ja sabeu, les pel·lícules de l'Oest sempre els posen com els dolents, pobrets.
0: Sí, sí, exacte.
1: Després tenim el Dia Nacional de Sortir d'Hora de la Feina.
0: Ah, interessant, ja. Aquest.
1: Sí. Tenim també que és el Dia Nacional d'Estima el teu dentista.
0: Mira tu, però l'has d'estimar, eh? L'has de...
1: Sí. Jo, com menys el vegi, millor.
0: Sí, sí,
1: sincerament.
0: Sí. En general ho veig bé, això, sí, sí.
1: Sí, pot ser un cop a l'any i ja està. Sí. I, per últim, és el Dia Nacional del Rocky Road.
0: Ah.
1: El Rocky Road és el camí rocós. Són unes postres normalment fetes amb forma de gelat o de xocolata, que porten una base de xocolata, trossos de nube, d'aquella de malvavisco, que en diuen ells,
0: sí,
1: i de nous o ametlla. I llavors hi ha moltes variants, amb galeta, amb coco, amb fruits secs. És un postre una mica així suau, cruixent, i que té aquell punt que li dona el núvol, saps, aquest, que li dona així com de més tubet, saps, de mastegar.
0: Està molt bé, està molt bé. Textures,
1: sí.
0: Sabors i està molt, bueno, ben curiós. Doncs això en quant a... Anava a dir els dies culinaris, perquè, bueno, sempre hi ha... Als Estats Units sempre hi ha alguna cosa, sí, de menjar. Què toca avui, no? Quasi el que sigui del Dia Internacional o del Dia Nacional. I a nivell de sants, què tenim avui? A veure.
1: Doncs mira, avui és Sant Juan de Ortega, tenim el dia dels sants Germán, Paulino, Justo i Sicio de Girona, tenim que és Santo Domingo Nin, Sant Nicolás de Trani, Sant Guido de Aquí, Sant Eugenio I, Sant Erasmo de Formia, Sant Marcelino i Sant Pedro de Roma. També és Sant Dictino de Astorga.
0: Val.
1: Sant Nicéforo de Constantinopla.
0: Nicéforo, eh?
1: Sí, Nicéforo. I els sants Potino i Blandina. Aquests són meravellosos.
0: Oh, Potino i Blandina.
1: I Blandina. I anaven en pac, a més.
0: Sí,
1: anaven Potino. En pac. Potino i Blandina de Lyon, junto con 46 compañeros mártires.
0: No, clar, però de qualsevol es quedava.
1: Però aquests eren els líders, amb aquests noms, sí, havien de ser els líders.
0: Potino i Blandina eren els representants, eren els caps de cartell, eh? És que imagino el Primavera Sound, no? O el d'allò, no? Molt bé, molt bé. Sóc incapaç ja de recordar la meitat dels que ens has dit, perquè són meravellosos. Bé, doncs això en quant als sants, però ens agrada viatjar en el temps, ja sabeu, saber les notícies que eren importants en aquest cas, bueno, sempre fa un segle, però en aquest cas, un 2 de juny de 1926.

més que diuen, eh? Doncs, però sí, a factures, a les lletres, eh? Doncs, en fi, interessantíssim tot el que podem aprendre de les notícies de fa 100 anys. Ara en David ens explica d'altres històries i anem també amb l'entrevista del dia per acompanyar-vos fins a les 6, tot fent Nits de Ràdio.

0: va passar tal dia com avui, 2 de juny del 2023. S'estrena Spider-Man Across the Spider-Verse. L'expectació era màxima, no era per menys. La seva predecessora havia redefinit l'animació contemporània i aquesta seqüela arribava amb la promesa d'anar encara més enllà. Visual i narrativa que va confirmar que el cinema d'animació pot ser tan ambiciós com qualsevol superproducció d'acció real. La pel·lícula recupera el personatge de Miles Morales, un dels molts Spider-Man que habita en aquest univers expandit. Però aquí, el concepte es multiplica literalment. Múltiples dimensions, versions alternatives del personatge i estils visuals que canvien constantment. Cada univers té la seva pròpia estètica, com si diferents còmics cobressin vida dins d'una mateixa història.
1: A veces, para hacer lo correcto, debemos renunciar a lo que más queremos.
2: Todos los días me despierto sabiendo que cuanta más gente intente salvar, más enemigos me crearé.
1: Podré demostrar lo que valgo.
0: Recordem així que va ser tal dia com avui, 2 de juny del 2023, que s'estrenava Spider-Man Across the Spider-Verse. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

2007. Laura Pausini fa història convertint-se en la primera dona a oferir un concert al mític estadi de San Siro a Milà. Aquella nit, l'estadi de San Siro, temple del futbol italià i escenari de grans esdeveniments, es va rendir als peus de Laura Pausini. Amb més de 70.000 espectadors omplint les graderies, la cantant romanyola, aleshores de 33 anys, va marcar un abans i un després en la seva carrera i en la història de la música italiana. Mai una dona havia actuat en solitari en aquest recinte sagrat, reservat per a gegants com els Rolling Stones o Vasco Rossi. Pausini, amb la seva veu poderosa i la seva energia desbordant, va trencar aquesta barrera.

Recordem, doncs, que va ser tal dia com avui, un 2 de juny del 2007, que Laura Pausini feia història convertint-se en la primera dona a oferir un concert al mític estadi de San Siro a Milà. Demano

Fa 5 estius va morir una promesa del soul molt coneguda i molt controvertida. Amb 10 anys va fundar una banda de rap. Als 13 li van regalar la seva primera guitarra. Amy Winehouse ha passat a la història, entre d'altres motius, per coses com aquesta.

Malgrat que aquest vídeo en què interpreta la cançó Valerie a capella té gairebé 2 milions de visites, també ha estat reconeguda amb multitud de premis oficials. Per exemple, el seu àlbum debut, Frank, va ser nominat als Premis Mercury Music i va guanyar un altre guardó el 2004 pel seu single Stronger Than Me. You should be stronger. Però Winehouse va aconseguir arribar al més alt de les llistes d'èxit d'arreu del món gràcies al seu segon àlbum, Back to Black, amb el qual va guanyar el premi a millor artista britànica. El 2008, la cantant va aconseguir ni més ni menys que 5 Grammys. Qui no ha sentit mai algun dels seus èxits més famosos? Recordeu quan ens explicava que no volia anar a rehabilitació?

Tot i ser una de les cantants incloses en el famós Club dels 27, amb artistes que, com el mític líder de Nirvana, Kurt Cobain, van morir a aquesta edat, el seu llegat musical ha deixat cançons que han estat versionades per múltiples artistes, com ara Bruno Mars, en un homenatge a la cantant.

Molts acordaran l'artista per la seva addicció a les drogues, els conflictes amb algunes de les seves parelles o les polèmiques posteriors a la seva mort sobre el seu darrer àlbum i la pel·lícula amb el seu nom. Però és difícil que cap oïda li resulti indiferent. I la majoria coincideixen a afirmar que, potser, va tenir massa pressa.

0: I nosaltres anem acabant la funció. Tan havia acabat que no havia ni apretat el botó de parlar. Anem acabant la funció i tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar ja el dimarts 2 de maig de 2026. I sempre ens agrada acabar amb alguna notícia, amb algun fet d'aquests que, ostres, vulguis o no, quan només veus que desgràcies, no? Quan només veus que situacions difícils, no? Complicades, els informatius, doncs també ens agrada buscar aquestes altres notícies que ens donen, aquí diem, la vida, perquè ens criden més la curiositat, no? Per situacions diverses, perquè anem a indrets ben curiosos i que veus que qui se les pensa totes i qui li poden passar coses que sembla que no pugui ser. Quina has triat avui, David? A veure.
1: Mira, avui és de qui se les pensa totes.
0: M'encanta. Hi ha com subseccions.
1: Mira que no ho havíem parlat.
0: No, però mira, sempre m'agrada jo de dir... Hi ha com subseccions, penso, en aquesta, en aquestes notícies finals. I avui, doncs, toca el qui se les pensa totes. A veure.
1: Avui hem d'anar fins a San Diego, fins a Califòrnia. Fa una setmaneta, més o menys, va tenir lloc la FanimeCon, una de les cites més importants pels fans del manga de Califòrnia.
0: M'agrada el nom, Fanime, O sigui, sí. Així d'anime i tal.
1: Fanime i de fans, sí, sí. M'encanta. Se celebra des del 1994.
0: Li hem de dir a la Selene, que s'ha de passar per aquí, home, per favor.
1: Bueno, igual fa dinarets, mira.
0: Sí?
1: Bueno, perquè, atenció, clar, és que reuneix a 30.000 assistents.
0: Imagina't.
1: Que no és una tonteria.
0: Imagina't.
1: El cas és que aquesta edició s'ha fet viral no pels convidats, sinó per una iniciativa que ha tingut a les portes del recinte. Va ser un dia amb moltíssimes activitats, però durant la nit s'acostuma a celebrar la ParkCon, una festa no oficial, que és molt típica d'aquest esdeveniment des de fa molts anys, on els fans es reuneixen al pàrquing que hi ha a les immediacions. Allà, unes noies disfressades de Hatsune Miku, Luca i Sonico, dues cantants virtuals i la mascota d'una productora de videojocs, van començar a anunciar els seus productes que tenien a la venda.
0: Val.
1: El cas és que, assegudes sobre unes neveres portàtils, amb uns cartells on es podia llegir quins eren els seus productes, van començar a treure interessats. I és que venien, atenció, per $5,
0: sí,
1: qui comprés el contingut d'aquelles neveres podia comprar un got de plàstic, sí, per beure... Sí? Suc de peus frescos.
0: A veure, una vegada és al final del programa és com que té les revolucions més baixades i se li pot escapar alguna cosa. Retrocedamos. O sigui, suc de peus?
1: Sí, suc dels seus peus frescos.
0: Bueno, això s'hauria de garantir. Vull dir, jo voldria el vídeo explicatiu, perquè clar, bueno, però, igual però és mi pie i és otro pie.
1: Hi havia una altra opció. Si no volies beure el suc, entre $10 i $15 era el que costava directament llepar els seus peus.
0: Ai. A veure, jo entenc que hi ha debat. O sigui, jo entenc que entre per $5 suc de peus... Jo no ho acabo...

0: anava a dir, de veure aquest d'això, eh? En B alta o en B baixa, no ho sé.
1: S'ha de dir que hi havia un líquid dintre de les neveres i elles tenien els peus dintre. Llavors,
0: allò de posar els peus en remull, no? Li treus un partit, això.
1: Exacte, qui volia, doncs, podia tenir un got, o qui volia, doncs, directament ho prenia dels seus peus.
0: Sí, sí, sí. Una mica com això passa sempre, i més ara que ja estem abocats a l'estiu, que t'agrada agafar la fruita de l'arbre, que es diu, no? La fruita acabada d'agafar de l'arbre. Doncs aquest cas és el suc directament del peu.
1: Sí, jo crec que si en lloc dels Estats Units, que, clar, hi havia molta gent que era una mica més reticent.
0: No,
1: si ho haguessin fet al Japó, jo crec
0: que això... Sí, al Japó, vamos, es queden amb els peus, però amb l'os es queden.
1: Com si haguessin passat piranyes.
0: Sí, exacte, exacte, exacte. Com si hagués posat el peu en un llac d'aquests ple de piranyes. Mare meva, o de peu.
1: No se sap, clar, no se sap quants diners van fer, però
0: no
1: diuen algunes veus que van fer dinerets.
0: Mare meva. Doncs, bueno, vigilen sus pinreles. Ja sabeu que m'agrada acabar sempre amb vigilen sus carteres o tengan cuidado ahí fuera, com deia una canció triste de Hill Street. Doncs avui acabem amb... Hi ha qui se les pensa totes, efectivament. Doncs li traurem suc, aquesta notícia. Jo crec que la guardem també pel Dimacrous. Que la Marta González Peláez segur que té alguna... Segur que diu, ai, quin horror! Alguna cosa així. En fi, David, que tinguis molt bon dia.
1: Bon dia.
0: I tots vostès a gaudir, que tinguin un dia fantàstic. Un dimarts, dia 2 de juny. Tornarem a 2:15 per acompanyar-vos, com sempre, a les matinades, aquí tot fent nits de ràdio. Adéu-siau.

0: Gamma de vehicles comercials més completa. Hi trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
1: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
2: Fuera el frescor de la primavera. Dentro, nuestras aguas termales. El contraste que tu cuerpo estaba esperando.
3: Escápate a Segura Balneario. Un entorno de relax con tratamientos termales que revitalizan tus sentidos. Ahora es el momento ideal.
2: Tu balneario en Cuencas Mineras de Teruel. Reserva en segurabalneario.es.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona ja tenim a tocar el FESES Design.
6: El Festival de Disseny de ES Design és un punt de trobada per a estudiants, professionals, alumnes, docents i ments creatives que volen pensar, experimentar i connectar a través del disseny. Barcelona s'omplirà de conferències, workshops, taules rodones i tours creatius. Es podrà visitar els dies 12 i 13 de juny a l'antiga fàbrica Estrella Damm.
7: S'acaba la tonteria, avui trauré l'artilleria.
5: A Lleida aterra Banda Neon.
6: La seva gira 2026 és un itinerari llarg i lluminós que travessa escenaris d'arreu de Catalunya. El grup s'ha consolidat com un dels grans del panorama musical de les festes majors, amb un espectacle únic, vibrant i ple d'energia. Es podrà gaudir el 12 de juny a Bellver de Cerdanya.
5: Girona reflexiona sobre la desconnexió humana amb la mostra Solituds Digitals.
6: El fotògraf Josep Burcet presenta una exposició que posa el focus en com la immersió en el món digital ha canviat la manera de relacionar-nos. Les imatges conviden a pensar sobre la pèrdua de comunicació directa i l'aïllament social provocat per l'ús constant de les pantalles. La mostra es pot visitar fins al 17 de juny a la llibreria 22 de Girona.
5: I Tarragona impulsa el talent emergent.
6: El Teatre Tarragona acull una nova edició de la Mostra de Teatre Jove, una cita dedicada a les arts escèniques creades per companyies joves i emergents. La programació inclou 12 propostes de gèneres diversos, des del teatre experimental fins a la comèdia, el drama o el musical, amb espectacles que aposten per la creativitat, la inclusió i el compromís social. Les funcions són gratuïtes i la mostra es podrà veure fins al 17 de juny.
4: Apunta-t'ho a l'agenda.
8: Llevas meses sin pisar el gimnasio y cuando lo haces te pasas más tiempo frente al espejo. Y ahora querrás subir el selfie con una frase que hable sobre motivación. Sí, hoy en día se maquilla mucho la realidad. Pero en Onda Cero seguimos informando con rigor y credibilidad. Onda Cero, tu radio.
9: Son las 6:30, las 5:00.

0: Cafero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
1: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
4: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
3: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-23-5577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
5: Del 5 al 7 de juny viu la Fira Multisectorial de Cambrils. Gaudeix d'un cap de setmana ple d'activitats, espectacles, música i gastronomia. No et perdis 50.000 metres quadrats d'exposició amb les millors ofertes comercials i de serveis, el mercat d'artesania pel barri antic, la zona agrícola del territori, la popular Fira de Firetes i molt més. Ens hi acompanyes? És bo si és a Cambrils. Més informació a firacambrils.com. Organitza Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils.
0: La ciutat, amb Míriam Frank.
6: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
7: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
8: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
9: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
6: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
10: Jo no sé com catalogar-ho. I jo crec que el problema que

0: Con la firma de Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
1: Buenos días, Alsina. Ni gordas, ni feas, ni viejas, ni pobres. O al menos que no lo parezcan. Todas estilosas y con el pelo divino. Mucha minifalda, mucho escote y bota alta. Siempre sonrisa. Hay cierto revuelo estos días por la poca diversidad de la gente que aparece en la casita de los conciertos de Bad Bunny, el puertorriqueño de gira por España. Algunas famosas, todas bellísimas. En los conciertos de Bad Bunny hay un grupo de ojeadores que va reclutando del público a chicas que encajen en ese criterio muy exigente, muy homogéneo también, para que puedan subirse al escenario con forma de casita puertorriqueña y compartan escenario con el cantante del momento y de paso con los famosos VIP que le acompañan durante el concierto. En TikTok hay hasta tutoriales de cómo cumplir con la estética del Caribe para estar entre las elegidas. Es como la selectividad del reggaetón. En los conciertos de Madrid se han dejado ver bailando en la casita desde Marta Ortega, presidenta de Inditex, la actriz Ana de Armas y el futbolista Lamine Yamal. Como estrategia de marketing es muy resultona, pasa como con los confesionarios del concierto de Rosalía. Como en cada concierto hay gente nueva, se viraliza todas las veces a ver quiénes hay en la casita. Pero también está costando críticas a Bad Bunny, porque el reggaetonero lleva tiempo promoviendo valores de diversidad, liberación y apoyo a causas sociales, como los migrantes. Sin embargo, la selección de los fans que pueden subir al escenario con él solo reivindica un canon de belleza, el de mujeres delgadas, guapas y, a ser posible, ricas y famosas. Ni body positive ni leches. Que una cosa es reivindicar la dignidad de los pobres, del barrio, de los de abajo, y otra dejar que salgan en la foto, no sea que la estropeen. Mucho mejor los ricos, que mira qué dientes tan blancos tienen. Se supone que la casita de Bad Bunny es un palco VIP, muy VIP, pero tiene más pinta de zoo.
0: Moraleja, Marta.
1: Llena la casita de guapos, ricos y famosos, es como ir al zoo a ver los osos.
0: Son las 7:21, una hora menos en Canarias, y esta es la sintonía de Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya.
3: Hola.
4: Hola.
5: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
6: Què tal? Bon dia. El president Salvador Illa anuncia més de 3.000 milions d'euros en infraestructures i defensa la col·laboració público-privada per accelerar grans infraestructures com la finalització de la línia L9 del metro i el desdoblament de la C-55. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Ferran, bon dia.
7: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident actiu des d'aquesta matinada. Ha estat concretament a l'AP7, a l'altura de Ponts de Molins, que a hores d'ara deixa només un carril obert per la retirada de vehicle en sentit nord. Per altra banda, també tenim retencions habituals que a poc doncs, ja agafen més intensitat, sobretot als voltants i també accessos de Barcelona. A hores d'ara tenim cues cap al nus de la Trinitat, destacant totes les seves vies principals, com la C58, que origina ja des de Sant Quirze, també la C33 o la B20 a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc, doncs ens deixa cues també en sentit sud els primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. Precisament al Llobregat també tenim lentitud per l'A2 i la B23 des del Papiol i Pallejà. Lentitud en sentit nord també des de Viladecans. Pel que fa al Vallès, destaquem un quilòmetre de cues entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà a la AP7 en direcció Tarragona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Temps marcat pel sol i els núvols. A la tarda, aquests núvols descarregaran pluges al nord del territori que poden ser intenses entre el Ripollès i l'Alt Empordà. La calor afluixarà una mica amb màximes de 33 graus a Lleida, 29 a Girona i Tarragona i 27 a Barcelona.
2: Más de uno Catalunya.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, aposta per la inversió públic-privada en infraestructures. El cap de l'executiu

0: L'executiu ha anunciat més de 3.000 milions d'euros per enllestir obres en matèria de mobilitat, com el desdoblament de la C-55 o la finalització de la línia L9 del metro. Marcos Díaz, bon dia.
1: Bon dia. El cap de l'executiu ha reivindicat el paper clau del sector privat per preparar la Catalunya del futur en els propers 6 anys. Ho ha dit en la inauguració de la 41a reunió del Cercle d'Economia, on ha explicat que les inversions s'executaran en 2 fases.
2: Inclou projectes tan importants com les estacions del tram central de la línia 9 del metro, el desplegament dels eixos viaris 2+1 en 366 quilòmetres de la xarxa viària, el desdoblament parcial i millora del tram Berga-Bagà. Així mateix tenim un altre paquet de 1.500 milions d'euros per afrontar projectes com el desdoblament de la C-55, la segona fase del tramvia a Tarragona i Reus, els intercanviadors d'autobusos i la terminal ferroviària de Lleida, 4 pilans.
1: Salvador Illa també ha anunciat una nova ruta asiàtica que connectarà Barcelona amb Taipei.
0: El president del govern també s'hi va referir als suposats casos de corrupció que esquitxen al Partit Socialista. Davant de l'empresariat català, Salvador Illa va atribuir les investigacions a un intent per tombar l'executiu progressista. Els seus socis, mentrestant, exigeixen explicacions.
3: Exigim la compareixença immediata de Pedro Sánchez per donar les explicacions que es mereixen, perquè el silenci només fa que alimentar més i més dubtes.
4: Més explicacions, menys excuses i més regeneració democràtica.
0: Eren Elisenda Alemany d'Esquerra i Candela López dels Comuns.
5: Más de uno Catalunya.
0: El Servei Català de la Salut ha xifrat que la vaga d'hores extra dels metges tindrà un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat hospitalària. En una entrevista a 3CAT, el director de CatSalut, Alfred García, també ha donat per fet que les llistes d'espera augmentaran.
6: Representa aproximadament entre un 15 i un 20% de l'activitat dels centres, sobretot de l'activitat quirúrgica. Per tant, a curt termini pensem que pot tenir impacte en relació a les llistes d'espera.
0: La campanya Ni un minut més és la nova forma de mobilització que ha posat en marxa el Sindicat Metges de Catalunya per forçar la conselleria a negociar millores laborals dels facultatius. S'hi han sumat serveis d'anestesiologia d'hospitals com Bellvitge, Vall d'Hebron, Sant Pau i El Mar, entre d'altres. Canviem de qüestió. El 18% dels docents han votat fins a les 8 del vespre d'aquest dilluns en la consulta sobre el preacord salarial d'educació, amb més de 17.000 participants en el primer dia. La votació convocada per USTEC, CGT i Intersindical permet triar entre acceptar el pacte o continuar les vagues. USTEC defensa el sí, mentre que CGT i la Intersindical aposten pel no. Paral·lelament, des de l'escola concertada reclamen urgentment una trobada amb el departament. Les peticions del col·lectiu les ha explicat el portaveu d'USOC, Ernest Relaño, en declaracions a la brúixola.
7: L'homologació de les condicions laborals dels treballadors del Servei d'Educació de Catalunya. A l'escola concertada fem una càrrega lectiva molt més gran que els companys de la pública. Això comporta molta més feina a casa, més hores extres encobertes, moltes més assignatures per corregir, menys temps per preparar les classes.
0: Relaño recorda que per tots aquests motius, el proper 5 de juny, l'escola concertada està cridada a la vaga.
5: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A3Player ha presentat aquest dilluns als cinemes Movie Bosque de Barcelona 33 dies, la nova sèrie de Carles Porta, inspirada en la fuga real de dos reclusos de la presó de Lleida l'any 2001.
8: ¿Juntaron a un asesino con un ladrón de poca monta?
9: A la traba no mataría ni a una mosca.
10: Los remordimientos a tomar por culo, duende.
11: No sé por qué hay...
0: En un ambient de gran estrena s'hi han reunit actors, premsa i més d'un centenar d'espectadors que van veure els dos primers capítols. La ficció, protagonitzada per José Manuel Poga i Julián Villagrán, recrea els 33 dies d'evasió de Prieto i Calatrava, els noms ficticis dels ja coneguts com Brito i Picatostes, i el desplegament policial que va posar en escac els Mossos d'Esquadra en els seus primers anys. Escoltem a Carles Porta.
12: A Crims no mos podíem atrevir a entrar a la personalitat dels protagonistes perquè això no es va fer al procés real. Aquí, amb la ficció, ho hem pogut fer.
0: La sèrie combina tensió, persecució i la relació dels fugitius. Les 7 i 27, els esports. José Agustín Gómez, bon dia.
13: Bon dia. El Barça guanya 4-6 a la pista del Valdepeñas al segon partit de l'eliminatòria de quarts de final de la Lliga Nacional de Futbol Sala i es fica a les semifinals després d'haver guanyat també el primer maig. A les 7 de la tarda, el Futbol Club Barcelona comença el seu camí als play-offs de la Lliga CB de bàsquet, visitant la pista del Camp Múrcia en el primer enfrontament dels quarts de final. Baxi Manresa signa el base francès Lucas Beaufort per les properes 3 temporades. A les 10 de la nit, a la piscina del Club Natació Sant Andreu, amb l'eliminatòria empatada a 1, el conjunt andreuenc s'enfrontarà al Club Natació Mataró al tercer i definitiu partit de la final del play-off pel títol de la Lliga Femenina de Waterpolo. A la semifinal del play-off pel títol de la Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada empata a 1 l'eliminatòria

0: victòria al millor de 5 després de guanyar el Barça al Palau Blaugrana 1-3.
1: Gràcies, José. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
3: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
4: Arriba el moment ideal per renovar casa teva. Aprofita el 20% de descompte extra de Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot el que casa teva necessita. Només del 29 de maig al 2 de juny. Conforama.
5: Volar en helicòpter és una sensació única. Amb Coptering, viu o regala una experiència inoblidable. Sobrevolar Barcelona amb helicòpter. El Tibidabo, el Camp Nou, la Sagrada Família, Barcelona com mai abans l'has vist. Fes la reserva a coptering.com. Coptering, la millor fotografia de Barcelona, la tens des de l'aire.
6: Ep, et prepares per les PAU? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes les PAU amb PAU, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Ya son las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias. Es la hora de escuchar el consejo de Ibudol, de los amigos de Kern Pharma.
8: Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular.
9: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años.
8: También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma.
9: Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.

0: Edición Rueda. Vinos con denominación de origen Rueda. Tan sencillo como disfrutarlos. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
1: Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.
2: 6 minuts i són les 8.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
3: Bon dia, els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre, als ports, al Delta o la Serra de Llevaria, entre d'altres, durant l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Hi haurà control d'accés per evitar una massificació de gent tant pel perill d'incendis com per la seva pròpia seguretat, ha afirmat l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur, en la presentació del nou pla estratègic del cos d'agents rurals 2026-2030 de la província. El màxim responsable ha explicat que la plantilla s'ampliarà amb més d'un centenar d'efectius, passant dels 80 agents actuals als 186 al Camp de Tarragona i de 160 a 162 a l'Ebre. El jutjat penal número 3 de Terrassa ha condemnat a 2 anys i mig de presó el propietari d'una constructora de Salou per la mort d'un camioner en un accident de trànsit a l'autopista A2 a Castellbisbal el 2 de juny del 2020. La víctima va morir en perdre el control del vehicle després que li esclatés una roda i xoqués contra la mitjana i un panell informatiu. La jutgessa considera provat que el mal estat del pneumàtic, que presentava deformacions i no tenia dibuix, va causar l'accident i que l'amo de l'empresa obligava els xòfers a conduir, malgrat les queixes, pel mal estat dels vehicles. També han estat condemnats a un any de presó l'encarregat i un operari d'un taller per posar, a instàncies del constructor, rodes usades en mal estat. Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes com a presumptes autors de diversos robatoris amb violència i intimidació a persones d'edat avançada aquest mes de maig als barris de Camp Clar i Torreforta, a Tarragona. Dimarts passat van detenir un individu de 21 anys a qui se li atribueix la sustracció d'una arracada i un penjoll d'or a una dona gran al veïnat de Torreforta pel mètode de l'estrabada. Aquest dilluns el grup de delinqüència urbana dels Mossos a Tarragona han detingut el segon home de 20 anys, el qual està pendent de passar a disposició judicial. Tots dos acumulen antecedents policials. 3 minuts per les 8 del matí, 3 minuts per Más de Uno, amb Carlos Alsina.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
4: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
7: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
8: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número 1 en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
9: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assegureix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
4: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
5: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
10: Toda la actualidad de la mañana con el sello de Carlos Alsina.
11: Estamos aquí en tertulia con los asuntos de la jornada. Más de una cuestión, más de una opinión, más de un punto de vista.
12: Esta es una pregunta muy pertinente, Ignacio Rodríguez Burgos.
13: Esa es la clave.
11: Ya me contarás si el impuesto...
14: Dios Colmenero tiene datos al respecto.
15: Fuentes del gobierno y fuentes policiales acaban de confirmar a Onda Cero...
11: ¿Cómo interpreta el gobierno de España esto que ustedes acaban de escuchar? ¿Cuáles son las medidas que decide tomar o dejar de tomar?
10: Más de uno. Información y análisis con Carlos Alsina. De lunes lunes a viernes desde las 6 y cuando quieras en la web y en la app.

0: les 8 i 24, temps per la informació meteorològica i tornem de seguida amb més notícies.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas.
2: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
3: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
2: Fa ben poc ha publicat el llibre Missión Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
4: Hola, buena tarde, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
5: Bon dia. Avui a la província de Tarragona tenim el cel poc ennuvolat en un dia en què les temperatures diurnes pugen al litoral i prelitoral i es mantenen sense canvis a l'interior. Podem arribar a màximes de 36 graus a Tortosa, 32 a Gandesa, 30 a Reus, 28 a Tarragona i 27 al Vendrell. Per altra banda, bufa vent fluix de direcció variable tendint al migdia a la component oest a l'interior i al prelitoral i a la component sud-est al litoral, sense descartar ratxes molt fortes a zones exposades del litoral sud durant la segona meitat del dia. És una informació d'EMET.
0: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació. A Tarragona i Reus 22 graus, a Tortosa 21, a Valls 19 graus.
1: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
0: Continuem amb més notícies. L'Agència Tributària de Catalunya ha iniciat aquest dilluns l'atenció presencial per donar suport a la ciutadania per a la campanya de la renda. Enguany ho fa amb 40 oficines distribuïdes arreu de Catalunya, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica ja està en marxa des del maig i, segons ha explicat la consellera d'Economia, Alicia Romero, s'han atès 25.500 persones. Això és un 20% més que l'any passat. Romero ha visitat l'oficina de Tarragona, que es posava en marxa aquest dilluns, i ha estimat que les atencions presencials també creixeran al voltant del 20%.
6: Cada vegada doncs, l'agència tributària va tenir més impacte i creiem que hi haurà un augment. No li sabem, no em vull atrevir a donar una xifra, però tenint en compte que vam créixer un 20% amb telefònica, doncs esperem anar més o menys a xifres similars. A més, hem fet un desplegament per tot el territori, molt important, i això vol dir doncs, que qualsevol persona, a 20 quilòmetres o 30 quilòmetres de casa seva, sobretot en zones més complicades, podrà trobar una oficina on se li doni aquesta atenció.
0: La plataforma en defensa de l'Ebre ha presentat les primeres al·legacions en el tràmit de revisió del pla hidrològic del riu. La plataforma ha reclamat un canvi en tres dels àmbits dels esquemes de temes importants, pas previ a l'esborrany del nou pla de Conca per al període 2027-2033. L'ENS ha tornat a exigir que es retorni la dotació dels regants de Riudecanyes al Siurana, que es concretin actuacions per mobilitzar sediments, tant a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre com a la Generalitat, i que es blindi la dotació dels regants del Delta perquè és l'única aportació que reben llacunes i dies. Susana Abella és portaveu de la plataforma.
7: Una al·legació basada en el Siurana, fent suport a la gent del Siurana que volen recuperar el trasbassament del Siurana a Riudecanyes s'anul·le i se milloren els cabals ecològics del riu Siurana. Una segona al·legació en el tema dels sediments i la tercera al·legació basada en els cabals ecològics.
0: L'organització ha presentat fins a 18 al·legacions als esquemes de temes juntament amb les 25 organitzacions i moviments socials que aglutina Conca Azul. I el Consorci d'Aigües de Tarragona licita les obres per construir el segon dipòsit d'aigua sense tractar de l'estació de tractament d'aigua potable de l'Ampolla. El pressupost de licitació és de 16 milions d'euros i les ofertes es poden presentar fins al 26 de juny. Les obres de construcció s'han d'executar en un termini màxim de 18 mesos. El Consorci compta amb un crèdit de 9,6 milions d'euros de l'Institut Català de Finances per pagar l'obra. La nova infraestructura tindrà una capacitat d'emmagatzematge de 185.000 metres cúbics, que són 10.000 més que el dipòsit que té ara la planta potabilitzadora. El nou reservori ocuparà 27.000 metres quadrats d'una finca annexa a l'actual dipòsit. I fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
8: Cada viernes, un espacio para la cultura con Rubén Amón.
9: Una especie de espionaje estilizado al que responden muchas películas y muchas novelas.
10: Es una especie de escritor estrella que divide, le aman. En unas tertulias decían que era ultraderechista.
11: No sigue sorprendiendo el final todavía hoy, aunque lo sepáis.
12: Joder, sí, es que mola muchísimo.
13: Claro. La veo otra vez. Sí, verdad,
14: él hace una reflexión sobre el cine de los 90 que es muy interesante, que es cuando el cine comercial era bueno y cuando el cine bueno era comercial.
8: La Cultureta Gran Reserva. Los viernes a la 1:30 de la madrugada. Y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
15: Son las 8:30.

0: trata al presidente del gobierno, que es un presidente de gobierno no solo rodeado de investigaciones judiciales que de alguna manera le afectan y le ponen en una situación incómoda, sino, sobre todo, es un presidente que ha perdido la mayoría que le invistió, que no tiene hoy mayoría parlamentaria, como estamos viendo en las votaciones en el Congreso, que lleva 3 años hurtándole a las Cortes el debate presupuestario, que es una manera de reconocer que no tienes mayoría en ese Congreso, y que no das el paso de presentar una cuestión de confianza. Y a la vez, lo que le estás diciendo a los ciudadanos es, siendo todo esto así, como el botón de las elecciones lo tengo yo, no lo pienso apretar hasta julio del año 27, pase lo que pase. Pase lo
1: fin
0: que
1: de
0: pase.
1: La historia. Esto es así, bueno, en, en este episodio de esta película.
0: Pues lo inteligente, piensan algunos, es retratar a Pedro Sánchez todos los días como esa figura que es el presidente que, estando en la situación en la que está, ha decidido que los españoles en este momento no tienen derecho a decidir, que dirían los independentistas, no tienen derecho a decidir o no tienen derecho a que se les pongan las urnas porque la Constitución dice que las legislaturas duran 4 años, que en boca de Sánchez pues es una broma pesada, sabiendo que la Constitución dice otras cosas, por ejemplo, que el presupuesto
1: como,
0: es anual y no lo presenta.
1: Como, por ejemplo, presentar presupuestos, ¿no?, en tiempo y forma.
0: La moción de censura, pues podemos estar entretenidos con la moción,
1: claro,
0: de censura.
1: No le voy a dedicar más minutos porque me aburre soberanamente hablar de esta moción de censura, a la que tampoco le veo mucho recorrido.
0: Bueno, pero, hay una, pero hay una parte muy divertida, que es eso que dice
1: Margallo. Tanto tiempo
0: eso que dice Margallo, que ya habréis comentado de que el candidato de la moción
1: tiene que ser neutral. Y aquí la interpretación general es que se postula él como candidato neutral.
0: Pero ¿cómo va a ser el neutral si eres del PP?
1: Bueno, ya, pero yo qué sé.
0: ¿Hay alguien políticamente neutral? ¿En España hay alguna figura que sea políticamente neutral?
1: Es una buena pregunta para la que ahora mismo no tengo respuesta.
0: Yo creo que
1: no hay candidato.
2: Yo no soy neutral.
1: Un abrazo, Carlos. Feliz semana.
0: Dice Susana, yo no soy neutral. Ya, tampoco.
2: Yo no soy neutral,
1: imagínate.
2: Yo creo que hay que ser sincera. Yo no soy neutral. Yo soy del PSOE hasta la médula.
0: Por eso, ¿hay alguien neutral? No.
2: ¿Para qué no vamos a engañar a Carlos, verdad?
0: Por eso la moción instrumental es una creación, yo creo que un poco forzada, de lo que es la figura de la moción de censura real, que es para hacer un gobierno nuevo que gobierne, no un gobierno nuevo que convoque. Pero bueno, ya hemos hablado. Adiós, Susana.
1: Adiós, claro, es que ya no sé si Esperanza sigue ahí, porque igual dice, ya me olvido.
0: Igual se ha cansado. Hasta mañana. Hasta el martes. Y 17 a las 10.
1: Aquí sigo.
0: Una menos en Canarias. Nosotros seguimos aquí ahora ya a lo nuestro. Enseguida con David y Jorge. Y hablando de lo que más nos gusta, que en realidad no es la política, sino comer. Comer. Ahora continuamos.
3: Más de uno. La mañana de Onda Cero con Alsina.
4: ¿Quién me hubiese dicho a mí que un día acabaría teniendo una Skoda? Y mira ahora.
5: Son buenos tiempos para cambiar de opinión. Descúbrelo en los Skoda Days hasta el 21 de junio desde 15.400 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
6: Skoda.
7: Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
8: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
7: Hazte mutuero.
8: Condiciones en Mutua.es.
9: Onda Cero Tarragona, la radio que te escolta.
10: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
11: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
12: El tema de l'habitatge està complicat, però el Dani i a mi ens fa molta il·lusió. I ho tenim clar. Anirem a viure junts. Per què? Perquè sabem que podem.
13: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
6: Del 5 al 7 de juny arriba la Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Comerç de Reus. Tasta els millors vins del territori, maridats amb els productes gastronòmics més gustosos i gaudeix d'un ambient festiu i familiar al Parc de Sant Jordi. Música, tallers i la tradicional vermutada dels matins de dissabte i diumenge. Vine a la Reus Viu el Vi i gaudeix del sabor del territori. Del 5 al 7 de juny al Parc de Sant Jordi.
14: Pim pam pum petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida! Perquè no t'hagis d'esperar! Pim pam pum petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim, pam, pum, petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns. Pim, pam, pum, petards. T'estem esperant.
15: Del 5 al 7 de juny viu la Fira Multisectorial de Cambrils. Gaudeix d'un cap de setmana ple d'activitats, espectacles, música i gastronomia. No et perdis 50.000 metres quadrats d'exposició amb les millors ofertes comercials i de serveis, el mercat d'artesania pel barri antic, la zona agrícola del territori, la popular Fira de Firetes i molt més. Ens hi acompanyes? És bo si és a Cambrils. Més informació a firacambrils.com. Organitza Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Cambrils.
16: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
17: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
11: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
9: La brúixola amb Lola Sorribas.
18: A un quart de vuit del vespre volem analitzar tota l'actualitat. Ho volem fer amb Alejandro Fernández, líder del Partit Popular a Catalunya. Senyor Fernández, què tal? Molt bona tarda.
19: Molt bona tarda.
18: I ja hauria de convocar eleccions si no aconsegueix pactar uns pressupostos a curt termini?
19: Aviam, és que s'ha normalitzat el model Sánchez. El senyor Salvador Illa, que havia vingut al món a redimir-lo, porta el mateix camí, que és governar de manera sostinguda sense pressupostos, no?
9: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
18: No ens podem allargar molt més, però tampoc podem no fer referència al conflicte de l'Orient Mitjà. Ara ens té molt pendents tant pel que fa a la repercussió econòmica que això pot tenir per casa nostra, com també per la posició que ha pres Pedro Sánchez en el conflicte. Com valora aquest posicionament i també el posterior trencament de relacions comercials del president nord-americà?
19: La veritat és que, primer de tot, el senyor Sánchez ha fet teatre. Ell fa un discurs del no a la guerra, però envia una fregata a la guerra. Perquè és així, això és una guerra. El senyor Sánchez ha enviat una fregata a la guerra, malgrat el seu no a la guerra.
9: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.

0: Ells poden, i tu també pots. Perquè a FIAC, amb la nostra assegurança de llar, estem sempre al teu costat perquè tu puguis viure-ho tot. Descobreix-nos a FIAC.cat. FIAC, 5 lletres que donen tranquil·litat.
1: Pim pam pum petards! Tenim tots els petards que et pots imaginar! I els millors preus! Traques, trons, coets, packs d'estalvi i un munt d'articles més! Disposem de lots preparats de tot tipus! Infantil, adult, familiar i de venda ràpida, perquè no t'hagis d'esperar! Pim pam pum petards! Ens trobaràs a Reus, a la Pirotècnia Espinós i a Roda de Barà, a la carretera nacional 340 a 200 metres de l'Arc de Barà. Facilitat d'aparcament a les nostres botigues. Pim, pam, pum, petards. També per tota la província a les nostres casetes. Arbós, Bellvell, Vendrell, Comarruga, Altafulla, Cambrils, Salou, Reus. Busca'ns. Pim, pam, pum, petards. T'estem esperant.
2: Del 5 al 7 de juny arriba la Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Comerç de Reus. Tasta els millors vins del territori, maridats amb els productes gastronòmics més gustosos, i gaudeix d'un ambient festiu i familiar al Parc de Sant Jordi. Música, tallers i la tradicional vermutada dels matins de dissabte i diumenge. Vine a la Reus Viu el Vi i gaudeix del sabor del territori. Del 5 al 7 de juny al Parc de Sant Jordi.
3: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Uh-huh. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
3: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
4: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat. Pues què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
3: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem l'agenda amb el Festival Espurnes Barroques. Celebra la seva novena edició del 9 de maig al 7 de juny en diversos municipis de Catalunya Central, amb una programació inspirada en el món dels somnis. El festival combina música barroca, patrimoni, gastronomia, tallers i activitats culturals en espais singulars del territori. Seguim amb l'exposició Records. La vida a través del cinema domèstic reflexiona sobre la memòria i les filmacions familiars, des de les càmeres antigues fins als mòbils actuals. Es pot visitar del 3 de desembre al 7 de juny al Caixa Fòrum Barcelona, amb entrades a partir de 6 euros. La visita familiar, visita dels menuts, permet de redescobrir l'entorn de Montnatura Delta de l'Ebre, amb activitats com observar flamencs, conèixer històries i practicar tradicions del Delta. Es fa els dies 6 i 7 de juny a les 10:30 del matí, amb preus de 14 euros per adults, 6 per infants. La Fira Castellet Medieval celebra una nova edició transformant el nucli de Castellet i la jornal en un escenari ple d'activitats amb espectacles, tallers, artesania i ambient medieval. L'esdeveniment és gratuït i ofereix una experiència cultural per a tots els públics. Per acabar, us porto al concert de Carles Casas Diu Llach dins del Mediterranean Guitar Festival. Reinterpreta l'univers musical de Lluís Llach amb una mirada íntima de Carles Casas. L'actuació amb la participació de Camerata Venezia ofereix una proposta emotiva i delicada amb entrades a 10 euros.
3: Apunta-t'ho a l'agenda.
6: Si tu forma de entretenerte en el bus es escuchando conversaciones ajenas, en Onda Cero puedes disfrutar de más conversaciones y debates pensados para ti. Onda Cero, tu radio.
7: Noticias en Onda Cero.
8: Son las 11 de la mañana, son las 10 de la mañana en las Islas Canarias. Noticias con David Gabás, aquí en Más 1, empezando por la audiencia de Badajoz, donde continúan declarando los testigos en el juicio al hermano del presidente del gobierno, David.
9: Sí, la sesión de este martes ha comenzado con la declaración del técnico de formación del área de cultura de la Diputación de Badajoz, que ha negado que, como dijo David Sánchez Pérez Castejón, trabajara con él todos los días. Eva Llamazares.
10: Trabajaban a demanda, a veces a menudo si estaban inmersos en proyectos, pero a veces podía pasar tiempo sin ningún contacto apenas. Ángel Seco, el técnico

0: al VES amb entrades a 3 euros. Perquè quan passa l'hora de la llei municipal... Seguim amb el Festival Bobby. Arriba a la seva segona edició a les Borges Blanques. Proposa un concurs en què es pot crear un videoclip en 24 hores amb una cançó de Saxeni. Se celebra els dies 30 i 31 de maig i inclou projeccions, concert, dinar popular i música. La participació és gratuïta amb inscripció prèvia. La ruta Jujol del modernisme rural del Camp de Tarragona permet descobrir l'obra de Josep Maria Jujol, col·laborador de Gaudí, a través d'un recorregut per diversos espais emblemàtics habitualment tancats al públic. Se celebra el dia 31 de maig entre Montferri i el Pallaresos, de 9 del matí a 2 del migdia, amb trasllat en microbús i places limitades. L'exposició Música Prohibida, trajectòries de dones obstaculitzades, posa en valor compositores silenciades pels règims del segle XX, reivindicant el paper de les dones en la història de la música. Es pot visitar del 9 al 31 de maig al Museu Pau Casals. Per acabar, us porto Ospi Jazz, el primer festival de jazz de l'Hospitalet de l'Infant, amb concerts i activitats per a tots els públics. Del 29 al 31 de maig, el municipi s'omple de swing i Dixieland, amb actuacions de grups com la Vella Dixieland i altres formacions destacades en diversos espais.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
2: És aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
3: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona.
4: Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde el Sina?

0: digitals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final, les coses tenen conseqüències.
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
2: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap-treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrán.
3: El Barça necesita un 9 goleador.
4: Ahora mismo el Barcelona no sabe por dónde tirar. Si continuar con Ferran Torres, asegurarle una renovación que todavía no ha hecho. Si renovarle un año a Lewandowski, que tendrá 38 años y no puede ser el delantero centro titular. Si acometer un fichaje de un delantero centro referencia, que es lo más normal, pero que es caro en el mercado. Está Julián Álvarez, que es el preferido por todos.
5: Salvo Rafinha y Lamine Yamal, tanto Rashford como Ferran y Lewandowski no están en los registros a los que nos estaban acostumbrando. Y eso demuestra que el Barcelona necesita gol. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, pero la primera que hay que dilucidar es si el Barça va a estar en la 1-1.
6: Yo creo que el Barça necesita un 9. Yo creo que debe ser una prioridad del club. 9 goleador, una primera espada europeo.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: David Raya.
1: Joan García.
2: Tiempo de ilusión y preparación en Riazor. Te invitamos a un choque amistoso ante la selección de Irak.
3: Eric García.
4: Marcos Llorente.
5: Este jueves, desde las 8:30, convocados en Radio Estadio. Juega España, el equipo de todo.
6: Esta es la lista de todo un país. Esta es la lista de España.
2: Ah, para jugar el Monarca.
7: Ya te digo.
8: Onda Cero, tu radio. ¡Let's go!
9: Estás escuchando Más de Uno en Onda Cero. Subdirección Jorge Abad. Guionistas Carlos Zumer, Diego Fortea, Pablo Díez e Irene Ramírez.
10: Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas ProAI diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en Multiópticas.
11: La nutrición se ha vuelto un auténtico lío, bro.
12: Por eso repartimos algo claro y sencillo.
11: Kiwis de Spring.
12: Exacto. Naturalmente cargados de vitamina C, folato, potasio y fibra.
11: Todo claro. Todo en un kiwi.
12: Arranca, que estos nutrientes no se reparten solos.
11: Kiwis de Spring. Cargados de nutrientes.
13: Llega la nueva temporada de Salta.
14: ¿Tengo un plan? Bueno, tengo un planazo.
13: Presentado por Manel Fuentes.
15: Fíjate, no tengo duda ninguna.
16: Salta. Solo una es verdadera.
17: ¿Verá la gloria o verá las estrellas al caer? La suerte está echada.
13: Salta, estreno de la nueva temporada. Mañana a las 11 de la noche en Antena 3.
18: Ya disponible en A3Play.
19: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
20: Pixies, The Black Crowes, Garbage, Sweat, The Hives, David Byrne, Faithless i molts més t'esperen al Festival Cruïlla. Del 8 al 11 de juliol ens veiem a casa. Informació i entrades disponibles a cruillabarcelona.cat.
21: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
22: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
19: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
23: Els principals centres culturals encaren aquest 2026 amb una agenda plena de noves exposicions. En destaquem algunes. El CCCB presentarà dues mostres destacades. D'una banda, el culte a la bellesa, que analitza l'evolució del concepte de bellesa en B alta al llarg de la història. Es podrà visitar del 20 de maig al 8 de novembre del 2026. Més endavant, el 25 de novembre, arribarà l'Era Atòmica, una exposició sobre el món posterior a la primera prova nuclear, el juliol del 1945, al desert de Nou Mèxic. La mostra s'allargarà fins al 16 de maig del 2027. El MNAC també arriba amb propostes rellevants. Del 19 de març al 29 de juny s'hi podrà veure Sant Pere de Rodes i el Mestre de Cabestany, un homenatge a un dels grans escultors del romànic català. I de l'escultura passem a la poesia, amb l'exposició dedicada a l'arquitecte i pintor Josep Maria Jujol, que es podrà visitar del 26 de novembre fins al 28 de març del 27. Per cert, recordin que el 2027 la primera planta del MNAC tancarà per obres d'ampliació. I el Museu Etnològic proposa una immersió en la cultura de la comunitat indígena japonesa dels Ainu a través de l'obra de l'escultor Eudald Serra. La mostra es podrà veure fins al 14 de juny a la seu del carrer Montcada. Després d'un any tancat per reformes, el Museu d'Art i Història de Reus reobre amb un nou espai dedicat a Antoni Gaudí, amb documentació i dibuixos inèdits i una museografia renovada que dobla el nombre de peces exposades. Finalment, l'excèntric Moco Museum de Barcelona ofereix una exposició de 25 obres de Banksy, incloent-hi dues peces que s'exposen per primera vegada en un museu.
19: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
24: Passem la pilota a qui de veritat en sap, és el psicòleg del programa, David Cueto. Què tal? Molt bona tarda.
25: Muy buenas tardes, otra vez.
26: Perquè, clar, ara el David parlava d'una subjectivitat a la percepció del temps. Aquí ja en salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu, sí, o per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
25: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento, porque digamos que vemos la realidad a través de lo que se llama heurísticos. Hacemos como módulos, digamos, de realidad. Van pasando eventos y, claro, de niño, como todo es muy nuevo, son como muchos mini módulos de cositas nuevas que van pasando. De adulto, claro, parece

0: A Onda Cero Catalunya, La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dimarts, 2 de juny, i a La Ciutat parlem d'un tema que amb l'arribada de l'estiu és gairebé inevitable: les plagues. Sí, senyors, avui parlem de les nostres estimades paneroles, rosegadors, mosquits. Què podem fer per evitar aquestes plagues? Doncs de seguida els hi preguntem als experts. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.

0: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí a l'estudi Robert Calvo. Què tal? Bon dia.
1: Què tal? Bon dia, bona hora.
0: Gerard Sanz, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Montse Vall, bon dia.
3: Bon dia.
0: Què tal, nois?
3: Molt bé.
0: Sí.
3: Estem de molt bon humor avui, la veritat.
0: Per ser dimarts?
3: Sí, sí, sí. Estem molt
0: rient. El Robert ens mira de... Per què rient?
1: No sé...
0: No, perquè... Després t'ho expliquem.
3: Sí.
0: Què?
2: Què, el Papa?
0: Preparats per la visita al Papa?
3: Ai...
0: Queda més...
3: Que arribi ja, sisplau.
0: 8 dies, no? Bueno, no, dimarts estarà per aquí, una
3: sí.
0: setmana.
1: 7 dies.
3: D'aquí una setmana estarem dient el Papa aterrat a Barcelona.
0: Habemus Papa, no? Hem de dir el dimarts. Així que voleu saber més cosetes sobre el Papa?
3: Claro.
0: Com Vinga. Serà aquesta visita? Curiositats vàries?
2: Bona minisecció, que...
0: Sí, sí, sí. Doncs ens ho explica el Robert Calvo.
4: Habemus Papam. Leonem decimum quartum.
5: Lleó 14. El Papa visita Catalunya.
0: Des d'aquest dilluns estem explicant coses al voltant del Papa i la seva visita imminent a Catalunya els propers 9 i 10 de juny. De moment, ara fa 24 hores explicàvem que el pontífex té molta connexió amb l'arc mediterrani perquè el seu pare és d'origen franco-italià i la seva mare és d'ascendència espanyola. Per tant, dèiem... És un papa una mica nostre. Parla espanyol per la seva estada com a missioner durant molts anys al Perú i no sabem si potser també diu alguna paraula en català, que segurament...
1: Dirà bon dia, no? Com... Serà... Bon dia, bona tarda.
0: Sí, jo crec que sí, com a mínim. Estic encantat d'estar a Catalunya.
1: Per exemple.
0: Home, no és tan complicat, si parla espanyol no és tan complicat aprendre's una frase en català. El que ja podem confirmar és que la seva manera de moure's per Catalunya i la resta de llocs d'Espanya que visitarà, com Madrid i les Canàries, ja està confirmada, Robert.
1: Sí, atenció, perquè farà servir el seu Papa Mòbil, el conegut vehicle que l'acostuma a transportar quan fa actes públics i actes multitudinaris, i us he de dir que ja un dels Papa Mòbil ja ha estat traslladat a Madrid. Aquest moment és el de la baixada de l'avió del Papa Mòbil, que està traslladat en un avió de l'Exèrcit de l'Aire. Ara ho explicarem. És el so que ens deixava aquest moment del trasllat, de l'arribada a Madrid i la custòdia del vehicle de protecció on farà els seus recorreguts el Papa Lleó XIV durant la seva visita a Espanya en les diferents escales previstes, ja dèiem, Madrid, Barcelona, Gran Canària i Tenerife. Jo estava pensant... Entenc que el que transporta de Gran Canària a Tenerife, que és un viatge molt curt, és el mateix avió que l'ha transportat aquí, aquest de l'Exèrcit de l'Aire, perquè si va amb un Vinter d'aquests que hi ha entre,
0: home, no,
1: entre illes...
0: Home, no, agafarà un transfer, no?
1: El Vinter d'aquest que hi ha entre illes? No, crec. Aquell és molt petit i que va amb manivela, aquell avió.
0: Bueno, però ja hi caben cotxes, no?
1: A dins del Vinter no, no, hi caben 20 persones.
0: Però, home, el Transmediterrani aquest...
1: Ah,
0: que
1: sí,
0: fan
1: dic, el... ah, això sí, això sí, el ferri, el ferri.
2: El Papa Ferri.
1: Sí. Bé, el vehicle, aquest que ha arribat, està sent custodiat per la Unitat Central de Protecció de la Comissaria General de Seguretat Ciutadana de la Policia Nacional, i l'ha traslladat l'àrea d'automoció de la Policia Nacional en col·laboració amb l'Exèrcit de l'Aire. Fixa't quanta gent s'ha mobilitzat pel Papa Mòbil. El Papa Mòbil que...
0: Perquè no li facin pintades, li punxin les rodes o què?
1: No, no, està tapat amb una lona, com quan tu tapaves el cotxe al garatge. Antes es tapaven els cotxes al garatge, no? Doncs el tenen tapat de la mateixa manera. Ha arribat a Madrid des de Roma i en finalitzar l'etapa a la capital... viatjarà a Gran Canària, on farà la següent estada. Aquest és el primer Papa Mòbil. Vull dir que n'hi ha més, Míriam?
0: Ah, tenim més.
1: No, no, és que jo he descobert
0: veure,
1: que... I això és el que venim
0: jo t'anava a dir, però de Madrid ve aquí.
1: Sí, però hi ha un altre Papa Mòbil.
0: Ah,
1: perquè el que ve a Catalunya ve des de Roma.
0: Directament.
1: Sí, la gent dirà, ah, que hi ha més un Papa Mòbil. Sí, senyora, senyor. Això és com les cavalcades de Reis. Els Reis de l'Orient arriben a cada poble de Catalunya a la mateixa hora gairebé.
0: Clar, clar, clar.
1: I és la màgia, no? És la màgia dels Reis... De... Doncs aquesta és la màgia del
0: també
1: Papa.
0: També fa màgia, el Papa.
1: També fa màgia. Té diferents papamòbils que porta... Sí, porta, en aquest cas, a Madrid un, a Catalunya un altre. El segon arribarà des de la ciutat italiana, des de Roma, fins a Barcelona.
0: Per carretera?
1: no sé si per carretera, en avió, com arribarà, però hi ha un altre...
0: Giuseppe, has d'anar a Catalunya. Ves tirant.
3: Vinga, Giuseppe.
0: T'imagines trobar-te per l'autopista el Papa Mòbil?
1: No, és que és molt fort veure el Papa Mòbil. On l'aparques, el Papa Mòbil?
0: Home,
1: no pots aparcar-lo en un... És a dir, no és...
3: Dona blava, no, que surt molt car.
1: Clar, vull dir, on l'aparques, el Papa Mòbil? El Papa Mòbil no és un cotxe normal i corrent. No sé si van en bateria, com les motos.
2: Quina velocitat màxima deu agafar?
3: 60 km/h,
1: no? Ara li preguntarem a la...
2: Apreti, apreti, que tenemos misa.
1: A què velocitat va el Papa Mòbil? I segur que t'ho diu la senyora aquesta. La velocitat és d'entre 10 i 15 km/h.
0: Home, perquè no s'acceleri i la gent no pugui veure tranquil·lament passar.
1: El cas és que a Barcelona el veurem durant un quilòmetre, no massa, eh? Recordem a les persones que ens estiguin escoltant, que vulguin veure el Sant Pare, que diguin, ai, jo aniré a veure el Sant Pare. Doncs haurà de venir una estona abans.
0: Home, i que agafin lloc amb dies d'entrada. Jo crec que hi haurà
3: acampades.
0: Gent acampada.
3: Com sí, si fos un concert.
0: Hi ha molta gent que vol veure en directe el Papa.
1: Clar, és que només hi ha, diguéssim, el tram que va des del Passeig de Gràcia, la plaça dels Cinc d'Oros, el que abans era Juan Carlos I, es deia aquella plaça, bueno, com es deia, rei Joan Carles, fins al, pel carrer Còrsega, fins una mica més endavant, un quilòmetre pel carrer Còrsega. Per tant, agafin lloc. Jo aniria ja ara mateix a agafar lloc.
0: Qui viu allà? Que pugui estar al balcó.
1: Recordem que allà hi havia la seu de Convergència,
0: Vull dir
1: que podríem haver vist, si seguís Convergència, que no segueix, podríem haver vist allà des del balcó de Convergència, però ja no hi són. Ho hem de veure des de peu de carrer. Jo recomano a les persones que ens escolten, home, potser no anar-hi ara, avui, però al matí d'aquell dia ja et quedes a dinar per allà, per la zona, i jo ja agafaria lloc per veure'l passar per la tarda.
0: Ahir vaig veure algun balcó ja amb la bandera vaticana.
1: Molt bé. El cas és que el Papa Mòbil, que n'hi haurà més d'un aquí a Espanya, estarà aquí uns dies. I a mi m'agradaria saber també qui és el segurata que el custodia. Vull dir, ha de ser un honor,
0: amb
1: no?
0: Amb uns quants, no, deuen ser.
1: Sí, per torns, clar, perquè han d'haver-hi
0: torns. I el mecànic?
1: Clar.
0: Perquè, clar, segur que s'espatlla, vull dir...
2: Sí, sí.
0: En fi... I si punxa una roda durant el trajecte?
1: Ah, mira, mira.
0: Això també ho deuen tenir previst.
1: Ens expliquen des de l'organització que no només farà servir el Papa Mòbil, en aquesta estada a Espanya, juntament amb els Papa Mòbils, que vindran més d'un, Papa Mòbils, el Papa també farà servir tres vehicles elèctrics, tipus buggy, per als actes de dimensions més reduïdes. És a dir, que Sant Agustí, per exemple, vindrà amb un tipus buggy.
0: Ai, t'imagines que el veiem?
1: Seria meravellós. Jo baixaré, a veure, si puc, no?
0: No, perquè a les 12 estarà per aquí, no, a les 4 estarà per aquí, estarem a la ràdio.
1: Clar, però si no hi ha un perímetre de seguretat molt fort... Jo diré, jo vivo allí, jo tinc que ir a mi casa.
0: Ja t'asseguro jo que hi haurà una seguretat.
2: Hauràs de fer una volta per
0: tornar
2: a casa.
0: Estarà blindada a Barcelona.
1: Però, per exemple, hi ha un forn de pa davant del Sant Agustí. Si vaig a comprar el pa...
0: No pots, no podràs.
1: No com
0: pots.
1: Que no pots anar a comprar
0: el
1: pa?
0: No podràs.
1: Mira, ja tinc una entrevista per aquests dies. Anar a la fornera de davant del Sant Agustí i dir-li, escolta'm, com ho viviu, això?
0: Com us afectarà? Us han compensat d'alguna manera?
1: Doncs
0: perquè
1: mira,
0: tindran pèrdues.
1: Pèrdues.
0: Són vendes que deixes d'ingressar.
1: Però si no... Si tallaran el trànsit perquè la gent no vagi a comprar pa, no ho sé pas.
2: Mira, doncs i si fan un dolç o una pasta o un pa especial pel Papa, allà triomfen,
0: segur que
2: algun
0: fort de pa...
1: Atenció, perquè el tema de la mobilitat del Papa és molt important, perquè en aquests vehicles buggy que portarà, un s'està fabricant a Madrid. S'està fabricant ara mateix. L'altre està sent modificat directament a les Canàries i el tercer arribarà a Barcelona també des de Roma.
0: Déu-n'hi-do. Doncs a veure si veiem aquest Papa Mòbil. Gerard, què preguntes a l'audiència? Si tenen a l'agenda un contacte que es digui Papa Mòbil?
2: Jo el tinc. Sí, sí. De fet, nosaltres, el meu pare...
0: No teniu el Papa Mòbil?
1: Sí, clar, Papa Mòbil, sí, sí.
2: Sí, sí, quan érem molt joves, la meva germana i jo, el meu pare, que sempre ens anava a buscar, sobretot la meva germana, quan sortia por ahí i tal, li dèiem el Papa Mòbil.
1: Alerta el Papa Mòbil.
0: Ara hi ha molts papas mòbils, pobres.
1: Alerta el Papa Mòbil, que aquí hi ha un altre Papa Mòbil que es diu un patinets.
2: Sí.
1: Que no tinguem un ensurt.
0: Però a veure, tu creus que el papa mòbil es creuarà amb algun patinet?
1: Bueno,
0: no el deixaran, Robert.
1: Un patinet de la punyeta t'apareix del lloc més insospitat.
0: No,
1: i a Sant Agustí
0: molta...
1: t'apareix de la cantonada del costat.
0: Hi haurà molta seguretat. El Papa Mòbil anirà sol pels carrers de Barcelona. No, va, no se li acostarà ni als mosquits, que ara en parlarem.
3: Ni els guiris que tenim per aquí a la ràdio.
0: Bueno, no.
3: O sigui, és que...
0: Els guiris segurament sabran que estarà per aquí el Papa. Però el que no ho sàpiga... Que no podrà anar. Com que no podem accedir a la Sagrada Família? Com que no podem anar a Montserrat? Com que... fliparan.
3: Sí.
0: Seria si algun gran... dia ens està escoltant...
2: Seria gran que arribés en patinet, eh? El
0: doncs sí, seria curiós. Vinga,
2: no,
0: què preguntes?
2: Avui la pregunta del dia deixem de banda el Papa, el deixem una mica tranquil, i és que en les darreres hores s'ha confirmat de manera oficial la retirada d'una de les llegendes del cinema, Clint Eastwood.
6: ¿Sabes que tu cara...

0: se parece a la de uno que vale $2,000?
1: Sí. Pero tú no te pareces al que los va a cobrar.
2: Oh,
3: sí. Aquesta banda sonora de Morricone, que és meravellosa.
2: És meravellosa.
4: I tant, i tant. Ha estat el seu fill, Kyle Eastwood, el que ha fet oficial que, amb 96 anys a les esquenes, el seu pare posa punt i final a la seva carrera cinematogràfica després de 7 dècades a la indústria i deixa darrere la seva participació en més de 100 projectes cinematogràfics, 62 llargmetratges com a actor, 40 com a director. Eastwood ens deixa pel·lícules com El bueno, el feo y el malo, Los puentes de Madison, Sin perdón, Million Dollar Baby, Gran Torino o Mula, entre moltíssimes d'altres. I com no podia ser d'una altra manera, l'anunci ha provocat moltes reaccions del món del cinema, especialment d'actors i actrius que han compartit set de rodatge amb ell, com Meryl Streep, Morgan Freeman o Tom Hanks, que han destacat la seva passió pel cinema i la seva gran vitalitat i energia que encara conserva. Tot i així, ha decidit que als seus 96 anys és hora de descansar. Home, després, doncs sí. Després de tota una vida davant i darrere d'una càmera. Avui, doncs, la pregunta gira al voltant seu. Us agrada Clint Eastwood? Quines pel·lícules seves són les vostres favorites? Som tot orelles per rebre les vostres respostes a través de notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908. Us agrada Clint Eastwood? Quines pel·lícules seves en destaqueu? 676-760908.
3: Jo dic que el veig com a mínim un cop a la setmana. El meu pare tot el dia veu pel·lis de l'Oeste. Tot el dia. Tot el dia. Des de que s'hi veu fins que se'n va dormir. Bueno, veu passar palabra...
2: I pel·lis de...
3: Mig, i pel·lis de l'Oeste. Però a la tarda i a la nit, pel·lis de l'Oeste. Hi ha un canal, crec que és 13TV, un d'aquests, que tot
2: aquest
3: el dia...
2: Aquest és de por. Aquest... 13TV no era
3: no,
2: de por?
3: No, 13TV és el de l'Església. Ah. I a la tarda fan pel·lis de l'Oeste tota la tarda. Les repeteixen moltíssim, he de dir. Vull dir que són d'aquelles que van repetint, és una cinta que es va repetint. Però tant a 13TV com crec que a Paramount, un canal d'aquests de la televisió digital terrestre...
1: No, tu deies, vine amb Calle 13, que aquesta...
3: aquesta sí que és de por.
2: Ho he pensat i per això...
3: No, no, Calle 13TV. Doncs allà cada tarda fan 6 o 7 westerns, així, tots seguits, fins a les 12 de la nit. I el meu pare se'ls veu tots seguits. Jo setmanes que li dic... Aquest ja el vam veure la setmana passada, diu, i esta setmana ja l'han echado dos veces.
2: Però la pregunta, t'agrada no, Clint Eastwood?
3: Que dic que jo la veig un, com a mínim un cop a la setmana, Clint Eastwood.
1: I t'agrada?
2: A tu t'agrada?
3: Per favor, és una eminència.
5: No, no és... Sí, o sigui, sí.
2: No saps de qui és.
5: No, sí, sí, sí que sé qui és. Vull dir, el meu avi estava obsessionat també amb pel·lícules de l'Oeste, era el típic que es quedava dormit a les tardes amb, amb la tele posada a pel·lícules de l'Oeste, sí. I quan apagaves la tele et deia, es que estava viendo eso. Sí. No és verdad, perquè estaves dormido, però...
3: He de dir-vos que Telemadrid cada tarda posen un western. I és el que més triomfa en aquella...
5: Sí, sí, destaco una...
1: Són molt entretingudes.
5: Million Dollar Baby, destaco.
1: Million Dollar Aquesta Baby.
5: La recordo quan jo era molt petita, que em va marcar molt.
2: Doncs vinga, i vosaltres quina pel·lícula de Clint Eastwood destaqueu? 676-760908, mentrestant repassem l'actualitat. Catalunya ha tornat a superar el rècord històric d'ocupació aquest mes de maig i ja frega els 4 milions d'afiliats.
5: Concretament, ha registrat 3.970.000 persones treballant, són 50.000 ocupats més que l'abril, el major increment mensual registrat i uns 90.000 més que ara fa un any. Totes les demarcacions han creat ocupació, amb especial dinamisme a Ponent i a Girona. Pel que fa a l'atur, Catalunya registra 307.000 desocupats, la xifra més baixa en 18 anys, el maig ha tancat amb 6.900 aturats menys, i una reducció interanual d'unes 11.900 persones. L'atur baixa a totes les demarcacions, especialment a Lleida, Tarragona i Girona, i cau amb força en sectors com la construcció i l'agricultura. Unes dades celebrades pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
6: Aquest rècord d'ocupació es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim doncs, generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
5: Al conjunt de l'Estat, les dades de l'atur han baixat aquest mes de maig de la cota dels 2,3 milions d'aturats i ha assolit la dada més baixa del mes des del 2007.
2: En plana política, tots els grups parlamentaris, excepte el PSC, Esquerra i els Comuns, presenten esmena a la totalitat dels pressupostos.
5: Recordem que és el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que el març el retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que no tenia els suports necessaris d'Esquerra. Avui dimarts ha acabat el termini per registrar esmenes a la totalitat, que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Tot i això, les esmenes no prosperaran, perquè PSC, Esquerra i els Comuns tenen els vots necessaris per tombar-les i permetre que els comptes continuïn al tràmit parlamentari. La previsió és que els pressupostos es puguin aprovar definitivament el juliol.
2: I acabem explicant que Feijóo arriba a Catalunya amb un discurs contundent contra els casos de corrupció que envolten el PSOE i amb la voluntat de pressionar Junts perquè l'ajudin a expulsar Pedro Sánchez de la Moncloa.
5: Durant la seva intervenció en la

0: total de 184 diputados que han exigido en los últimos días unas elecciones inmediatas a Cortes Generales. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no s'acompanya de hechos coherentes con las palabras.
1: A més, ha rebaixat les esperances del PSOE i Esquerra perquè s'aprovi el finançament autonòmic pactat bilateralment. Feijo assegura que el PP votarà en contra al Congrés dels Diputats de qualsevol model que no tingui el consens previ de les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera.
2: Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse, moltes gràcies.
1: A vosaltres.
2: L'arribada de l'estiu sempre provoca debats encesos que divideixen la ciutadania. La calor és benvinguda o prefereixes el fred? Les aglomeracions s'han d'entendre i acceptar o és millor evitar-les? Les vacances val més la pena fer-les a l'estiu o millor reservar-les? En definitiva, de debats n'hi ha molts en aquesta època, però el que no genera debat és que les plagues d'insectes i rosegadors són una molèstia molt desagradable i sembla que la cosa va a més, Robert.
3: Sí, aquest estiu és la cançó de l'enfadós. La combinació d'un hivern suau, una primavera on ha plogut molt, amb moltes precipitacions, i l'arribada de la calor de cop i volta al mes de maig han creat l'escenari perfecte per a una eclosió avançada d'aquestes plagues. Enguany, la preocupació de les entitats que es dediquen a fer seguiment i prevenció d'aquestes bestioles se centra especialment en la proliferació de mosquits i paneroles.
2: Andreu García, vicepresident i portaveu d'ADEPAP, l'Associació Catalana d'Empreses de Salut Ambiental. Què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Abans de començar, ens agradaria confirmar aquest escenari que ens espera per aquest estiu, de què hem de morir una mica. Les plagues, tant d'arrossegadors com d'insectes, aniran a més? Hem d'esperar més de tot?
4: Bueno, com cada any, ara que puja la temperatura, segur que tindrem d'estar alerta i més problemes, més feina. Des de PAP ja estem informats a totes les empreses associades per a que estiguin en guàrdia. I sí que és cert que aquest any el que estem veient és, com hem vist fa uns dies, una onada de calor molt, molt forta. De fet, com sabreu, en alguns llocs ha sigut un rècord històric. S'han fulminat algunes temperatures que venien monitoritzant-se des de principis del segle XX. Per tant, aquestes temperatures afecten als organismes que són plaga i en concret els insectes els afecten moltíssim fent que puguin proliferar molt més. Per tant, podríem esperar un estiu amb una mica més de problemes de l'habitual, sí.
3: I jo que pensava que les pluges d'aquest hivern, sobretot i de la primavera, haurien fet net amb els, diguéssim, les larves, els ous que porten aquests insectes i no?
4: Doncs mira, segons com, és el contrari. Evidentment, quan hi ha pluges torrencials d'aquestes, sí que poden arribar a fer net, diguem, però la pluja, una pluja més normal i continuada i en temps, sí que pot fer que la humitat ambiental siga superior, que això a molts insectes i a molts rosegadors ja els va bé, i fins i tot en casos de mosquits, per exemple, constitueix un factor essencial per a la seva reproducció. Pensem que els mosquits necessiten que hi hagi una làmina d'aigua per a poder ficar els ous i reproduir-se. Per tant, en el cas de mosquits és inclús millor encara.
3: És molt important això que diu l'Andreu, perquè amb totes aquestes torretes que tenim en els balcons, aquestes plantes que tenim en els balcons, per exemple, o una galleda d'aigua que de cop i volta se'ns ha quedat allà a la terrassa o al balcó, allò és fatídic per tenir mosquits a casa, no?
4: Efectivament. De fet, aquestes petites col·leccions d'aigua que comentaves són les predilectes del mosquit tigre. Li agraden col·leccions d'aigües petites i és el mosquit tigre, recordem, el que pot transmetre malalties com el dengue, el zika i el chikungunya. Per tant, més incís si cap en el control d'aquestes petites col·leccions d'aigua que podem tindre en el nostre àmbit domiciliari.
2: Poca broma amb el mosquit tigre. Andreu, no sé si hi ha algun d'aquests animalons que tampoc ens agraden que tindrà més presència aquest estiu que d'altre.
4: Bueno, mai diguem mai, perquè ja sabem, hi ha molts insectes que no hi eren i després arribaren i per tant tenim problemes. Ja passarà el seu dia en el mosquit tigre, no? Que no hi era aquí i va arribar.
2: Sí.
4: Va passar una vespa asiàtica, el mateix, que no hi era i va arribar. Aleshores, aquest any no esperem cap cosa diferent, esperem, creuem els dits, però en general una mica el de sempre, els paneroles, els mosquits, els rosegadors. I també, igual que ja fèiem l'any passat, estar alerta amb el tema de les paparres, no? Que tenim aquestes paparres que poden també transmetre algunes malalties. i hem estat molt, molt alerta amb això.
3: Atenció, perquè no sé si a la resta de poblacions de Catalunya, jo al meu poble no m'he trobat, però aquí a la ciutat, a Barcelona, sí que n'he vist volar de paneroles, algunes que volen, eh? I després a mi

0: M'agradaria saber, des del control de plagues que feu vosaltres, per què n'hi ha algunes, no sé si és per la zona també, o per la higiene o no de la zona, n'hi ha algunes que són autèntics cavalls, cavalquen pel carrer, són d'un tamany considerable i d'un color bastant desagradable.
1: Sobretot al metro, eh?
0: Sí, sí.
2: El problema de paneroles, d'aquestes que volen, que tu comentes, que són els que fan la periplaneta americana, no? Aquesta que és vermellosa, aquesta panerola, a segons quines temperatures, té la capacitat de volar, no?
0: Sí, mira.
2: Aleshores, això no passava fa temps, quan sols hi havia panerola oriental, que és aquesta més negra, que és més petita i molesta menys. Per tant, això que diu, que sí que tindrem problemes amb aquesta panerola americana que vola i hem d'anar amb compte.
1: Andreu, ens ho estàs pintant molt malament.
0: Sí, sí.
1: Anem a per les bones notícies. Va, alguna d'aquestes plagues és més fàcil de controlar que d'altres?
2: Bueno, més fàcil de controlar, és a dir, les empreses que estan a l'EPAP són empreses que van molt professionalitzades, a més des de l'associació fem molta formació per a professionalitzar-les. Per tant, pensem complexitat, però que nosaltres som capaços de pillar-les el punt, no? per a controlar les poblacions. No obstant, sempre tenim que tindre més cura amb aquelles que tenen capacitat de transmetre malalties, no? Estem parlant, per exemple, d'alguns rosegadors, que poden transmetre la leptospirosis, per dir una. Les paneroles, si contaminen aliments, poden transmetre salmonelosis, que és allò que acostuma a ocórrer quan mengem una ensaladilla que està passada. Doncs
1: sí.
2: Allò poden, és un microorganisme que pot transmetre les paneroles contaminant aliments que tinguem nosaltres al nostre domicili o a un restaurant o així.
1: Mira, jo no sabia jo que podien transmetre salmonelosis.
0: Clar, evidentment, si tu tens paneroles al domicili, home, pot ser que hi hagi una plaga al teu carrer, que no tinguis la culpa, però pot ser que, i parlo d'aquests domicilis que hi ha tancats durant tot l'hivern, i ara de cop i volta arriba aquella família que té aquella casa de no sé on a l'estiu i que hi va poc, i que ara poden tenir una plaga allà dins sense saber-ho, no?
2: Exacte, això és un clàssic. Quan un domicili està parat molt temps, una cosa que sol ocórrer és que quan s'obri després de molt temps, tot el sistema de sanejament s'ha secat. Ja no hi ha aigua perquè no estàs obrint l'aigua habitualment, no? No obris les aixetes, no està operativa. I, per tant, les paneroles que pugues saber en l'exterior, en la via pública, en la xarxa clavegram, han entrat dins del domicili a través d'aquestes conductes que estan secs. Clar, en una casa d'hàbits diaris, el conducte està ple d'aigua i les paneroles per allà no entren. Però en un lloc que està parat, pots trobar-te que dins hi ha paneroles. Això és molt habitual que ocorri en els col·legis quan els obrin després de la parada de l'estiu.
1: Andreu, a mi se m'està posant la pell de gallina tota
0: l'estona. Però, escolta'm, no oblidem una cosa, que estem parlant de les paneroles, Míriam, però sí. Aquí està mencionat moltes vegades, ho ha dit moltes vegades l'Andreu, rosegadors.
1: Rosegadors, que no sé què és pitjor, sí. Andreu, entenc que al carrer no podem fer gaire cosa nosaltres com a ciutadans, o potser sí que ens pots donar algun consell, però què podem fer a casa nostra per evitar aquestes plagues?
2: Doncs bueno, sí que és important la tasca de ciutadà, sobretot en el que és la gestió de residus. Al cap i a la fi, els organismes com les rates o les paneroles volen el que volen tots. Volen un lloc on niuar i un lloc d'on alimentar-se. Uh-huh. Per tant, aquest segon punt, aquí tenim molt a dir nosaltres. Intentem no deixar residus a la via pública, fer una bona gestió dels mateixos, usar els contenidors adequats, usar les papereres que trobem pel carrer, estem, sense donar-nos compte, estem ajudant a que hi hagi un espai més saludable a les nostres ciutats.
0: Recordem que també s'alimenten d'aquesta brutícia els coloms, que no són animals malignes, sinó que són animals normals. El que passa que s'infecten amb aquesta situació al carrer i llavors acaben portant tot el demés. Vull dir. I hem de sumar els coloms a tot això.
2: Clar, els coloms també són un problema, a més perquè a nivell legislatiu estan molt més protegits i n'hi ha que fer... Es contemplen d'una altra forma de cara a fer un control de coloms, però també hi ha que fer un control de coloms. Al final és una població que està descontrolada. Pensem que els coloms, en la natura, utilitzaven els acantilats per aniguar. Clar, què és el més semblant a un acantilat que hi ha una ciutat? Les façanes dels edificis, no? Per tant, ells niuen allà i proliferen sense control. A més, fan servir, doncs, ja sabeu, no?, els alimentadors que llancen menjar per a que s'alimenten els coloms i, clar, al final aquests coloms estan alimentant-se molt més del que s'alimenten a la natura. Per tant, la seva capacitat reproductiva creix moltíssim. I tenim un problema a moltes ciutats.
1: I per què, Andreu, de cop i volta, ara torno als coloms, per què de cop i volta els coloms trien una terrassa, una façana que no havien visitat durant 20 anys?

0: Hi ha algun motiu?
1: A veure, habitualment els coloms tendeixen a desplaçar-se poc del lloc on naixen. És a dir, si naixen en un edifici, en una façana d'edifici, habitualment es quedaran allà prop, en el mateix lloc, però prop. Òbviament, si no tenen lloc on estan en el seu o fem servir elements dissuasoris, acabaran marxant a un altre lloc. Però tenen molta tendència a estar sempre al mateix lloc. Per això les zones conflictives amb coloms acostumen a ser sempre les mateixes en les ciutats. De fet, darrere d'aquesta tendència natural dels coloms a estar sempre on naixen, és on està la històrica tècnica dels coloms missatgers. Que és que jo criava coloms a la casa, tu a la teva, ens els canviàvem i així, quan jo els soltava, anava a ta casa, el colom. Per què? Perquè això no havia nascut. Perquè tenen un GPS natural al seu cos.
0: Doncs que macos, els coloms i el seu GPS natural.
2: Sobre els rosegadors, n'heu parlat amb aquesta compareixença que avui s'ha fet aquest matí per valorar totes aquestes plagues que són un risc aquest estiu, arran del brot d'antivirus que hem tingut en un creuer i el que ha comportat, no?
1: Sí, bueno, a aquest respecte, ADEPAP vol llançar un missatge de tranquil·litat i de calma, és a dir, hi ha que estar vigilants, hi ha que tindre cura amb aquesta situació, però hi ha que ser realista també. Vull dir, no estem en una situació d'alarma ni res per l'estil. És cert que els antivirus són complicats, són complexos, hi ha que tindre molta cura, però actualment no tenim referències recents de casos al territori. Els rosegadors que transmeten aquesta variant, que és la variant d'Andes, que diuen, no?, que pot transmetre's de persona a persona, que està més complicada. Aquests rosegadors que transmeten aquesta variant no estan presents aquí a Catalunya, per tant, en aquest sentit, tranquil·litat. I, a més, per afegir, hi hagué un cas d'antivirus a Catalunya a l'any 2024, si no m'equivoque, era al Berguedà, però resulta que va ser un fact positiu. Temps després, la mateixa persona que va fer aquest diagnòstic va continuar anant al metge per una afecció semblant i finalment tenia una afectació pulmonar diferent. Era una hemorràgia pulmonar autoimmune i no tenia res a veure amb un antivirus. Val? I això és una informació que la va publicar recentment, fa un mes aproximadament, la va publicar l'Agència de Salut Pública de Catalunya.
0: Doncs ens quedem amb aquest missatge de tranquil·litat. Andreu García, vicepresident i portaveu de DEPAP, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
5: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
7: Què tal? Bon dia. Ja estem a dimarts, tu.
0: Ja està, la setmana està feta.
7: Ja estoy ya de jugar mar viernes, no sé, una cosa.
0: Ens faràs el salt aquesta setmana?
7: No, jo va, tota la setmana aquí.
0: Bueno, no sempre estàs.
7: Sempre. Si no presencialment, sí, en el meu cor.
0: En l'esperit. Vinga, va, injecció econòmica pel Barça. A veure, explica'm.
7: Calarons. Entren calarons a Can Barça, que bé que ho necessiten, però és important aquesta operació. Més del que sembla, m'explico. El Mònaco, és un equip que juga a la Lliga Francesa, per tant, sí, el principal de Mònaco, però tot i ser un país diferent, juga a la Lliga Francesa, a la Ligue 1.
0: A la què?
7: The Ligue 1, es diu així, la Lliga, sí, la Lliga Francesa. Doncs té un jugador que estava cedit pel Barça, que es diu Ansoumane Fati. Es veu que els hi ha agradat, perquè han jugat 30 partits, ha fet 12 gols, 11 a la Lliga i una a la Champions. Diu, doncs ens el quedem perquè tenim una opció per quedar-nos-ho. I per poder quedar-se'l en propietat, doncs han de pagar

0: 11 milions d'euros, vale, els pagaran al Barça. Què passa? Que primer el Barça rep 11 milions d'euros, que no està gens malament, no, per Ansu Fati. Però és que, clar, el Barça també s'estalvia una de les fitxes més altes de la plantilla, perquè el jugador, a 30 de juny, havia de tornar a la disciplina del Barça. Per tant, el Barça s'estalviarà uns 9 milions d'euros que cobra el futbolista. Per tant, si fem una mica de càlculs, doncs veurem que el Barça allibera uns 20 milions d'euros de massa salarial. Això permetrà fer més fitxatges, fer més inscripcions, etc, etc, etc. És a dir que, fora bromes, és una molt bona opció pel Barça. Ansu Fati, per tant, marxarà cap al Mònaco, que se'l quedarà en propietat. Mentretant, encara en clau blaugrana, doncs, els jugadors del Barça, els 8 en total convocats pel Mundial, doncs, continuen convocats amb Espanya, òbviament, segueixen entrenant-se a les Rozas, preparant el primer i únic partit que disputaran abans de marxar cap als Estats Units. Jugaran dijous contra Irak a l'estadi de Riazor, a la Corunya. Escoltarem precisament a un d'ells que ha fet roda de premsa. El blaugrana Eric García considera que són favorits al títol.
1: Bueno, está claro, al final creo que tenemos un equipo muy bueno, con muy buenos jugadores, y obviamente que creo que si hacemos las cosas bien, pues tenemos muchas posibilidades. Por plantilla, por jugadores, tenemos un equipo muy bueno, y yo tengo claro que si hacemos las cosas bien, pues obviamente tendremos muchas posibilidades, pero obviamente también hay selecciones con muy buenos jugadores.
0: Estarem pendents també de Dani Olmo, farà roda de premsa avui, pel que fa a Lamine Yamal, sense novetats, evoluciona bé de la lesió i fins i tot no es descarta que estigui ja a punt per debutar amb la selecció espanyola en el primer partit. Serà contra Cap Verd el 15 de juny a l'estadi Mercedes-Benz Arena d'Atlanta, la ciutat de la Coke, de la Coca-Cola.
2: Ah, mira, jugaran allà, sí, sí. No queda res, ja.
0: No queda res, no queda res. Ni, bueno, un mes i pico, no, encara. Ah, no, no, no, no, 2 de juny,
2: si,
0: no, que si va, 2 setmanes.
2: Si estem a 2 de juny,
0: ui,
2: si és que d'aquí res vacances, Víctor.
0: D'aquí res ja a la Revetlla de Sant Joan. Ja,
2: ja
0: saps,
2: està,
0: el que,
2: ja està.
0: Ja saps el que faràs?
2: El de cada any.
0: Quedar-te a casa, com...
2: Menjar coca i tirar petards. El que es fa de Sant Joan.
0: Pues a mi no m'agraden els petards, que ho sàpigues. Una falta de respecte a la persona que no li agrada els petards.
2: No visc al teu costat.
0: Mira, dilema pel programa.
2: Que tens pocs continguts d'esports avui,
0: petards,
2: que m'estàs allargant.
0: Petards o no petards? S'han de permetre, doncs, el llançament de petards, que molesta a la gent i sobretot espanta i genera un dolor psicològic i fins i tot físic als animals? Per favor, ha d'existir una llei que aboleixi aquesta praxis terrible i dolenta per part de l'ésser humà? Sí o no?
2: Tanca-li el micro. Fins si no parla d'esports, exacte, li tanquem el micro.
0: Avui a bàsquet, juga el Barça.
2: Ah, doncs vinga, no examen per l'equip, no?
0: Sí, contra Luca Múrcia, a pista murciana. Es diu Palau d'Esports de la capital murciana, a les 7 de la tarda. És el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Recordem que és el millor de 3 partits. Avui la cagues...
2: I ho tens complicat, ja.
0: Ho tens complicadet, eh? Perquè el Barça no ha fet bé els deures i va acabar 5è a la Lliga regular i, per tant, té el factor pista en contra. Més, venen encara, doncs, amb el cap així com un timbal, perquè van perdre estrepitosament contra el València Bàsquet. Bé, anem a escoltar el que diu Toko Shengelia.
3: Sí, ya, como he dicho, ya empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar, es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos, que es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
0: Avui també es disputa el partit entre el Real Madrid, i que és el líder de la Lliga regular, va quedar primer, i el Tenerife, 8è classificat, és a les 9 al Movistar Arena. Fixa't que, o sigui, el Madrid jugarà avui al Movistar Arena. Demà jugarà el Joventut de Badalona, la 6a Joventut, i jugarà contra el Baskonia al Bues Arena. I demà es disputa el partit entre el València Bàsquet i el Bilbao Bàsquet al Roig Arena. I els tres es diuen Arena, però cap d'ells és d'arena. És cany, és parquet, és fusta. Per què li diu... Mira, otro dilema de la ciutat. Per què li diuen arena a les canxes de bàsquet si estan fetes de fusta i de parquet? En fi, un dilema més.
2: Vols que afegi la pregunta del dia i deixem això?
0: No, espera, espera.
2: Simulacre d'esports.
0: Perdona, que ahir va jugar el Barça de futbol sala i es va classificar per les semifinals de la Lliga de Primera Divisió.
2: Per la via ràpida.
0: Per la via ràpida, correcte. Va guanyar 4-6, resultat de bàsquet, a la pista del Valdepeñas. Era eliminatòria de quarts de final, per tant, era el segon partit, també el va guanyar, i ja estan classificats els de Javi Rodríguez, que recordem, van acabar líders la fase regular. Anem a escoltar Antonio Pérez, que parla del partit d'ahir.
4: La segunda parte hemos salido ahí, bueno, no han metido ese gol, hemos ido a contrarremolque, pero bueno, este equipo sabemos que no se rinde nunca, que sabe competir como el que más,

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor de vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dimarts 2 de juny, dia en què l'exconsellera de Salut Marina Geli s'ha desvinculat de la contractació de Carles Manté per Innova al març del 2007, pocs mesos després que cessés com a director del Servei Català de la Salut. En una nova sessió del judici, qui va ser la titular del Departament de Salut entre el 2003 i el 2010, amb els presidents Maragall i Montilla, ha assegurat que se sent orgullosa de la feina feta durant el seu mandat i ha destacat els 20 anys de trajectòria prèvia en l'àmbit sanitari de Manté. També ha declarat

0: Carat, que no coneixia els encàrrecs fets pel holding municipal ni els motius del cessament. Tenim molts controls, és un departament totalment garantista, ha dit respecte a les inversions fetes per construir el nou Hospital Sant Joan de Reus.
1: El Departament de Salut és un departament, insisteixo, amb els 8.000 milions, ara 13.000 o 14.000 milions, té sistemes garantistes molt importants, perquè estem parlant de diners públics, assessoria jurídica al propi departament, assessoria jurídica a la propi CatSalut, intervenció, tenim la intervenció que està en el departament, tenim molts altres controls posteriors.
0: També us expliquem que els agents rurals preveuen restringir l'accés als parcs naturals i massissos protegits de l'Ebre, els ports, el Delta o la Serra de Llavari, entre d'altres durant l'eclipsi del pròxim 12 d'agost. Hi haurà control d'accés per evitar una massificació de gent, tant pel perill d'incendis com per la seguretat, ha dit l'inspector en cap del cos, Josep Antoni Mur.
2: Hi ha un grup de treball que ja fa temps, que fa mesos que està treballant i que conforme anem avançant anem prenent decisions en aquest sentit, però efectivament els parcs naturals, com pot ser ports, com pot ser el Delta de l'Ebre, com pot ser la Serra de Llavaria, hi haurà controls d'accessos per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat.
0: I també us expliquem que Trens i Transports Dignes de les Terres de l'Ebre i Priorat exigeix que es concretin i es dotin de pressupost projectes com el Tren Tram de l'Ebre o l'estació intermodal de l'Aldea. L'entitat és coneixedora que el govern fa l'estudi de viabilitat de la intermodal i l'estudi d'acceptació del tramvia Brenc, però tem que quedin en més despesa pública i en paper mullat. En aquest sentit, denuncien que al territori s'acumulen estudis de mobilitat i infraestructures sense execució. Estudis que es queden al calaix. Cinta Galiana és portaveu de Trens Dignes.
3: Mos fa temor que tot això no quede més que en estudis, en gasto públic i paper mullat. Perquè si per un costat mos arriba i mos arriba a premsa que s'està estudiant lo del tren tram, i me consta que és així, i per un altre s'està estudiant la intermodalitat, que també me consta i tenim les documentacions que és així, per què no s'assenten les diferents administracions i o empreses públiques, privades i concertades i treballen conjuntament?
0: Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica per aquesta tarda i la jornada de demà. Des del Servei de Meteorologia d'EMET, Juan Carlos Piña.
4: Què tal? Bona tarda. Avui i demà a la província de Tarragona, temps estable. Avui amb bones temperatures que pugen al litoral i prelitoral i es mantenen sense canvis a l'interior. El termòmetre pot assolir valors màxims de 35 graus a Tortosa, 31 a Gandesa i Reus, 29 a Tarragona i 27 al Vendrell. Demà dimecres les temperatures tendiran a baixar, quedant-se les màximes als 32 graus a Reus i Tortosa, 30 a Gandesa, 29 a Tarragona, 27 al Vendrell. És una informació d'EMET.

0: Avui el nostre capítol de finances per a tothom, el noble art del regateig.
1: Oh, sí.
0: By Clara Brull, gran regatejadora. Podria jugar perfectament aquest Mundial amb la selecció de Brasil de tot el que es regateja. Clara, bon dia.
1: Però, molt bon dia.
0: Què passa?
1: Aplicat.
0: Sí.
1: Als proveïdors.
0: Sí.
1: No altres coses. Un regateig sensat. Un regateig necessari. Perquè, realment, a veure, la paraula regateig no m'agrada. No. La canviarem.
0: Vinga, tornem a començar. Com li diem això, llavors?
1: Li diem... pagar el que realment hem de pagar. O que ens cobrin alguna cosa justa.
0: Hem de buscar la paraula.
1: Hem de buscar la paraula. Però és que regateig sona a te estoy pidiendo que me bajes el precio. No, no és esto.
0: Clar, aquí sobretot tornem a posar, anem a parlar de proveïdors. És a dir, quan et toca doncs el contracte telefònic, el de la llum, el del gas, el del...
1: I un moment, quan dic proveïdors, més que res subministraments, podríem dir. És a dir, no a la botiga del barri,
0: no, home,
1: perquè a veure
0: no,
1: si algú s'ho agafa des d'una perspectiva que no és. És a dir...
0: Sempre ha sigut una cosa que m'ha posat molt nerviós.
1: El què?
0: Quan algú, a algun establiment, sigui tenda, sigui restaurant, demana obertament... i veus que intenta fer una espècie com de regateig.
1: Això és molt lleig.
0: On vas?
1: Això no és ètic.
0: Des de quan

0: has de regatejar-li al restaurador que el menú te'l baixi, o a la senyora de la tenda que el vestit, a veure si treu-me els 10... Per què? Què estàs fent?
1: O regala'm el cafetito. No. Esto no se pide. No. Si te lo quieren, te lo regalarán. No, sí. Per tant, estem parlant d'una altra òptica, d'un altre enfocament, d'una altra zona. És la zona de telèfons, alarmes,
0: aquí és lícit.
1: Assegurances...
0: Aquí és lícit,
1: sí.
0: És sa, fins
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, sí, clar. És necessari.
0: Sí.
1: És necessari.
0: Sí, sí, però perquè... alguns altres establiments... No.
1: Però en realitat és necessari, perquè és que si no ho fas, t'acaben cobrant molt més del que realment t'haurien de cobrar.
0: Sí.
1: Et poso exemples.
0: A veure.
1: Sense dir noms de proveïdors,
0: sisplau.
1: Sisplau, els hi donarem X i Y.
0: Vale.
1: Jo estava amb un contracte de la llum amb X.
0: Sí.
1: Dura molt de temps, però perquè tinc molta feina i perquè... Doncs,
0: no t'hi vas parar a pensar.
1: No m'hi vaig parar a pensar. Fins que un dia agafo les factures i dic, ostres... Dic que em sembla a mi que això està pujant molt, el consum l'he baixat, què està passant? I em vaig posar a analitzar. A partir d'aquí vaig veure que les companyies Y, Z i totes les altres tenien preus molt, molt més baixos. Bueno, llavors vaig dir, escolta'm, doncs farem un canvi. Vaig trucar a la companyia actual, a la que tenia X,
0: sí.
1: I els hi vaig comentar, no, mire, pues tenemos esta otra tarifa que le podemos bajar un poquito, pero... mucho más, usted tiene ya una tarifa muy buena. Bueno, perfecte, fantàstic. Llavors vaig dir, doncs, moltíssimes gràcies, he estat molts anys amb vostès, però a mi...
0: Fins aquí,
1: hem arribat. I me vaig anar amb la Y. Què va passar? Un cop ja estava amb Y, al cap d'un dia,
0: sí,
1: em truca la X. Hola, mira, que hem trobat una oferta fantàstica perquè hem vist que vostè ha marxat, però no volem que marxi, però aquella que la tenien en el calaix.
0: Mm-hmm.
1: Clar.
0: Què vas fer?
1: Oh, que vaig fer? Quedar amb la Y.
0: Et vas quedar amb la Y, sí, sí, no vas sí, tornar
1: no,
0: amb la X.
1: No, jo aquestes temes...
0: En comptes de X, Y hauríem d'haver posat noms
1: sí,
0: de persones.
1: És veritat, seria més
0: estat,
1: fàcil.
0: Sí, no, i hagués estat, a més, molt més poètic, perquè semblaria que estaríem parlant directament de relacions de parella.
1: És que és
0: em va trucar el Pere i jo ja estava amb el Jordi.
1: Exacte.
0: I el Pere llavors em deia, escolta, que no...
1: És així, eh? Però aleshores dius que...
0: Et vas quedar amb el Jordi.
1: Quina poca ètica tenen aquesta gent. I llavors vaig dir que no, però quina és la qüestió? Ells és com si estiguessin esperant, tenen diverses tarifes, diverses opcions,
0: sí,
1: i estan esperant que et queixis per fer-te
0: sí,
1: aquesta
0: sí,
1: oferta
0: sí,
1: de... Per tant, quina és una miqueta la reflexió d'aquesta historieta? Que és important una vegada a l'any que tots nosaltres, tot i que sigui molt pesat, perquè és molt pesat,
0: fa molta mandra
1: sí, és i és que a mi m'encanta fer coses d'aquestes, però aquesta no m'agrada,
0: no
1: m'agrada, i si no m'agrada ni a mi, no sé si li agradarà gaire gent,
0: perquè a més
1: sí,
0: ho fan tan bé que tu tens la sensació de que ets tu el que està pidulant.
1: Sí, i no només això, que no t'ho posen fàcil. Has de trucar i te passen amb el departament tal,
0: no, i al final la carta que sempre funciona és la de l'amenaça, de la baixa. Passa'm amb el departament de baixes.
1: Sí, clar.
0: I llavors és quan et ve
1: l'oferta. Et fan l'oferta fantàstica,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Però que això és molt lleig.
0: Sí.
1: Aleshores, aquí, per una banda, jo, el meu consell és que busquem proveïdors, siguin X, Z o els que vulguin, que siguin els més ètics dintre de la no ètica. Perquè dins d'aquest entorn, dins d'aquests subministraments i tal, molt, molt ètics no ho són. Però sí que és cert que hi ha algunes companyies que tenen una miqueta més d'ètica. I pots anar amb la veritat una miqueta més per davant. No cal fer estratègies estranyes. De dir, escutxa, una vegada l'any trucar dient quiero irme, perquè et facin una millor oferta. Lleig.
0: Perquè a més és que és un joc que ells ja saben quin és el joc, tu també ja saps.
1: Sí,
0: i és a dir, bueno, ara estarem perdent aquí. En el cas més positiu potser estem perdent només mitja hora.
1: Sí.
0: Però això no és el més positiu. En alguns altres potser estem perdent dies. I tots sabem com acabarà, que és que al final em faràs l'oferta bona.
1: Clar.
0: I llavors, doncs, ja de primeres digue'm quina és la
1: exacte,
0: millor oferta que tens. I a partir d'aquí jo decideixo si em quedo o si no.
1: Però no.
0: No sé si tu ets fan d'aquells que et diuen, escolta'm, aquesta és una oferta boníssima, espectacular, però té una data de venciment, és a dir, d'aquí a un any, i ja t'estàs posant tu en pensaments, vale, doncs d'aquí d'un any haurem de tornar a jugar al mateix lloc, o els que et diuen, aquesta és oferta definitiva.
1: La majoria, ara ja, actualment, i ho dic amb coneixement de causa perquè me les he patejat totes últimament de tots els tipus de subministraments, totes te les fan per un any. Ja assumeixen que et faran una bona oferta un any, i d'aquí un any hauràs de tornar
0: parlem,
1: a batallar.
0: Sí.
1: Sí. Sí, sí, sí. L'altra cosa, o sigui, això més o menys és a nivell de, hem dit, de subministraments,
0: sí,
1: necessitats i tal. Però després tenim les assegurances. Les assegurances és un temazo, les assegurances. Per què? Les assegurances són molt necessàries.
0: Sí.
1: Però juguen...

0: a jocs una mica bruts.
1: Parlem un segon, de quin tipus de tot tipus d'assegurança? De la llar, del cotxe, de la sanitat?
0: Sí, però podem parlar, per exemple, de les de la llar.
1: Vale.
0: Per exemple. Per què? Perquè et foten unes primes que van pujant cada any.
1: Sí.
0: Cada any, perquè aleguen esto de la revalorización de los capitales, que si rasques una mica has de veure fins a quin punt se tienen que revaloritzar o no. Però després t'inclouen moltes coses a la pòlissa que tu no necessites, però que te les estan cobrant. És a dir, cobertures d'aquestes que, a banda que no necessites algunes, ni saps que les tens, i quan et passa alguna cosa ni ho fas servir. Exemple. Bueno, primera cosa. Tu saps quantes pàgines acostuma a tenir la pòlissa d'una assegurança?
1: Són moltes, massa.
0: 60, 70, 80. Qui es llegeix la pòlissa de l'assegurança?
1: Jo diria que tu, potser.
0: I per obligació. I últimament me la llegeix l'intel·ligència artificial, que em fa un resum.
1: Vale.
0: Però la qüestió. La majoria de nosaltres... Tu saps, per exemple, quines cobertures tens a la teva pòlissa que pagues a casa teva?
1: Al 100%? Jo crec que no hi ha algú. Se m'escapa, segur.
0: Clar. Per exemple, si se't trenca la vitroceràmica, s'ha inclòs o no està inclòs? Ho saps?
1: Jo crec que està.
0: Vale, tu creus que
1: la meva és molt bona, eh?
0: Vale. Fantàstic.
1: Jo vaig negociar molt bé.
0: La cosa és la següent. Hi ha molta gent, doncs, que té moltes cobertures, i jo he parlat amb familiars, amb coneguts, que no saben que les tenen incloses. O, per exemple, 3 hores de manites a l'any. Sí, moltes ho tenen.
1: Això t'anava a dir. Mira, hi ha una, per exemple, que no va per hora, sinó que va per 5 intervencions. D'això, des de... Penja'm un quadre.
0: Sí, exacte. Munta'm un moble.
1: Sí, munta'm un moble.
0: Clar, però això moltes vegades ho tens inclòs, però no te'n recordes o no ho saps. Aleshores, arriba el moment que has de penjar el quadre i ha de venir el Pepito. Bueno, ho penges tu, està clar, però al final has de pagar uns diners extres que no els tens en compte. Llavors, ara han sorgit un tipus d'assegurances que són així, no són les típiques de tota la vida, que són companyies més per, podríem dir... Aquesta sí, una edat més jove que tu i que jo.
1: Sí.
0: Vale? Més adults, no adolescents, però més joves. Que són assegurances que contractes online, no dic noms, eh? Sí. Les anomenarem aquestes les B, diem-ne. Contractes online, i allà sí que et deixen treure gairebé totes les floritures...
1: I et quedes tu amb el que realment vols.
0: Que són les d'incendio, les de pues, aigües, humitats, sí. I les típiques, no? Sí. Les de vandalisme i tal.
1: Sí.
0: I llavors t'ho posen com a molt clar, t'ho expliquen amb un llenguatge molt planer, i insisteixo, si no vols que si la vitroceràmica, que si se me rompe un cristal, que si no sé què, que si no sé quantos, i et queden preus de gairebé menys de la meitat que les altres assegurances que nosaltres tenim. Vaig estar analitzant-ho, no sabia que existien realment. Una companyia d'elles, una X, té darrere les grans companyies asseguradores del nostre país,
1: sí.
0: Però són per un altre segment del mercat. I ho trobo una molt bona iniciativa, perquè d'aquesta forma gent que potser doncs, no vol o no està disposada a pagar tants diners per una assegurança per coses que no fa servir, no està obligada a contractar totes aquestes cobertures que no necessita.
1: Al final, fixa't que és... més o menys com el que vam parlar fa 2 setmanes,
0: sí.
1: De mètodes de pagament.
0: Sí.
1: És a dir, la societat avança i, òbviament, la indústria, en aquest
0: clar.
1: Cas, en el món de les assegurances, avança una mica en paral·lel. Aquí hi ha un segment del mercat que ens l'estem perdent.
0: Total.
1: Perquè no treballa de la manera com es treballa habitualment o s'ha treballat sempre de forma estàndard amb les assegurances. Doncs anem a fer-los un producte una miqueta a mida perquè diguin, ah, mira, aquest tipus d'assegurances sí que me la miro, ho entenc, és el que vull i, a més, és un preu raonable, és un preu que puc pagar. Bueno, doncs això, és que al final s'obren a opcions i a segments de mercat. Aquí la qüestió és que tu investiguis i que trobis
0: sí.
1: Quin és el tipus d'empresa, quin és el tipus d'assegurança que t'ofereixen.
0: I que comparis molt, perquè també he detectat que mateix producte, mateixes cobertures, hi ha diferències de preus
1: importants.
0: Molt importants, eh? I quan et dic molt importants, t'estic parlant de l'ordre del 30, 40, 50%, eh?
1: És que jo crec que aquí es juga també molt amb la mandra, que és el que dèiem abans.
0: Sí!
1: És a dir, el fet de dir, escolta, jo ara he de mirar alternatives i comparar, ara he de posar-me a perdre tota una tarda a regatejar pel nou contracte de la línia mòbil o d'internet a casa o del que sigui, i juguen amb això... Crec que alguna vegada t'ho he explicat, que tinc un amic que ell dedica un dia a l'any a fer renovació de contractes.
0: És fantàstic.
1: I llavors ell agafa aquell dia, jo crec que es demana dia d'assumptes propis a la feina, i és que me l'imagino a casa,
0: clar.
1: Mòbil en mà, sentat, cafè ben carregadet,
0: sí, sí.
1: I vinga, comencem. Què toca? Telefonia? Doncs, telefonia. On anem ara? Cap al gas? Doncs cap al gas.
0: Clar, clar.
1: La llum?

0: i està tot un dia, clar, llavors em deia, no recordo quan em va dir, però l'estalvi era...
1: És que sí.
0: Molt important.
1: És molt important.
0: Al llarg de l'any estalviem uns diners.
1: Sí, sí, sí. La mandra és brutal, però és molt important. Aquí surt una... un nou negoci per a algú que estigui interessat es pot compartir, així com doncs, hi ha els community manager que sigui
0: algú que
1: el gestionador, el negociador d'aquest tipus de coses. Si ho tingués per la mà, doncs agafes i li plantes.
0: Existeix, eh?
1: Sí.
0: Jo conec, sí. Sí. Ara no sé el nom, tampoc el diria en antena, però sí. Però sé d'una gent a Tarragona,
1: sí?
0: Sí, que això ho gestiona.
1: Et dic una cosa. Així com per nosaltres mandra brutal i molta feina, si aquesta persona ja té clars els preus i tot això, seria una cosa més fàcil. És a dir, a una persona pròpia fer una vegada a l'any, bueno, pues t'has de patejar totes les asseguradores, totes no sé què, sí, has de comparar preus. Però si aquesta persona ja ho fa sempre, bueno, pues és una nova feina que pot tenir i tal. Ara, no sé si li durarà gaire, eh? Saps per què? Tampoc vull ser catastrofista.
0: Per què?
1: Però la intel·ligència artificial ara ja et fa bons anàlisis,
0: sí, sí, ja,
1: i d'aquí molt poc ja li flotaràs totes les teves factures i li diràs, perdona, dime por favor a què companyia teu que llamar perquè mejor el precio. I ja t'ho dirà.
0: I et dirà el preu final, fins
1: sí,
0: i tot.
1: Sí, per tant, totes aquestes feines que estiguin relacionades amb anàlisi de dades... És quasi impepinable que en molt poc temps l'intel·ligència artificial ens passarà per sobre.
0: Bueno, no obrim el calaix perquè no només de gestió de dades, eh?
1: De moltíssimes altres coses.
0: Del 70% possiblement
1: sí,
0: també se'ns menja.
1: Sí, exacte. És que la capacitat que té d'anàlisi és brutal.
0: Sí.
1: És brutal.
0: De la ràdio no.
1: No, això està molt bé, eh? No,
0: escolta, que té res a veure aquí, t'imagines aquí una màquina que estigui explicant...
1: No, a mi no em faria gens de gràcia.
0: No.
1: Això no, els concerts de música, totes aquestes històries humans.
0: Això necessitem, humans, necessitem humans al darrere.
1: Sí, sí, sí.
0: Claro, deixa'm aquí.
1: Molt bé.
0: D'aquí dos dimarts continuem.
1: Fantàstic.
0: Parlarem de... No ho avancem.
1: No,
0: perquè potser passen coses també d'aquí dues setmanes i ens canvia el panorama, ens canvia el guió.
1: Exacte, que poden passar moltíssimes coses d'aquí allà.
0: Sí. Clara, fins d'aquí dos dimarts.
1: Molt bé, adeu.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
5: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
6: Del 5 al 7 de juny arriba la Reus Viu el Vi, la fira de les denominacions d'origen de la Cambra de Comerç de Reus. Tasta els millors vins del territori, maridats amb els productes gastronòmics més gustosos, i gaudeix d'un ambient festiu i familiar al Parc de Sant Jordi. Música, tallers i la tradicional vermutada dels matins de dissabte i diumenge. Vine a la Reus Viu el Vi i gaudeix del sabor del territori. Del 5 al 7 de juny al Parc de Sant Jordi.
7: Decors, David Bisbal, Rigoberta Bandini, Siloé i molts més. Arriba al Festival Portaferrada Occident a Sant Feliu de Guíxols. Aquest estiu, la música es viu a tocar del mar. Cultura, vent i sal. Entrades ja disponibles a portaferrada.cat.
8: Diuen que hi ha llocs que s'assemblen al paradís. Còrsega n'és un. Una illa francesa salvatge, al cor del Mediterrani, amb muntanyes sobre el mar i platges amb aigües turqueses. Descobreix pobles amb encant, assaboreix la seva gastronomia i deixa't portar per la seva natura i els seus paisatges salvatges. Còrsega, l'illa de la bellesa. Diferent, intensa, inoblidable.
5: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional...

0: Complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
1: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Primer dimarts de mes, anem a repassar les estrenes en el món de les sèries que ens arriben aquest juny i ho fem amb Víctor Navarro. Víctor, hola, bon dia.
1: Molt bon dia, com estàs?
0: Xavo te pronto. Què et sembla juny? Estic mirant a veure les que has destacat tu, les que destaco jo. Bueno,
1: doncs,
0: no està mal.
1: Tenim unes quantes. Hi ha alguna que no he posat a la llista, que t'esmentaré. I tinc una cosa que m'està fascinant, que és que hi ha molta sèrie coreana.
0: Sí.
1: Hi ha molta sèrie coreana, no les coneixem tu i jo, o sigui, a mi m'encanta Corea, és dels meus països preferits, marxaria avui de vacances a Corea, però
0: Corea
1: no
0: tinc sud,
1: no?
0: De
1: cap d'elles.
0: La del nord...
1: Corea,
0: sí,
1: Corea del Sud, la del nord la vaig trepitjar a les casetes aquelles que tenen de la ONU, vaig estar com 10 segons.
0: No te la vaig jugar més.
1: No. Tècnicament, dins del territori de Corea del Nord, però també ens deien, si obriu la porta, nanos,
0: ja està.
1: Quedeu a la vostra sort, ningú es farà responsable de vosaltres. No. Així que, de moment, la del sud.
0: Bé, ja fa uns anyets, que la moda coreana, a nivell de música, a nivell de sèries, a nivell de menjar... bueno, tu, que a més ets coneixedor, que és que no és que t'hagis sumat ara al tren per una moda efímera, sinó que ets coneixedor i que has estat al país i, de més, des de fa uns anys que ho anem comentant, que moltes coses que provenen de Corea, doncs, ens arriben, i ens arriben de forma molt més fàcil del que ens podia arribar fa 10 anys, on segurament la cultura coreana, doncs, potser per tu i quatre més, però per la resta era totalment aliena.
1: Jo recordo, crec que fa 10 anys, la primera vegada que vaig anar a Corea, i la gent em preguntava, però a què vas, a Corea? Què has de fer allà? I al cap d'un parell d'anys, després de tornar-hi, la gent em deia, ara, tu has estat a Corea? Dic, sí, t'ho vaig dir, em vas demanar que per què anava. O sigui que sí, s'ha posat de moda, en qüestió això de menys d'una dècada, i ja dic, no he fet el recompte, però hi ha potser 3 o 4 estrenes de K-drames que estarem pendents, perquè el públic de K-drames estarà molt content. Ara ja et dic, a mi no em sona cap, i només puc dir que enhorabona als fans del K-drama.
0: Mira, jo arrenco, passo de Corea a Dinamarca, perquè la primera que et destaco s'estrena avui, està a Filmin, i és L'Orquestra, segona temporada d'una sèrie que al darrere té el creador de Borgen, la gran sèrie danesa, segurament. Recordem la sèrie sobre política, i en aquest cas és una tragicomèdia centrada, doncs, en el món musical, amb un protagonista que és el director adjunt de l'Orquestra Simfònica de Copenhague, i que a partir d'aquí la relació amb els músics, la relació amb el director de l'orquestra és el motor d'una sèrie que la primera temporada va tenir força èxit de crítica, no sé si tant de públic, i que avui arriba amb la segona temporada. Suposo que els que doncs es van pujar al tren ja la primera temporada estaven desitjant que arribés, perquè ja dic jo, la gent que la va seguir estava força contenta, però sí que és veritat que em dona la sensació que va passar una mica per sota del radar.
1: Sí, tampoc és una sèrie que necessita tenir un gran públic, perquè no és el que tenen les produccions daneses, no? Que no és una gran producció que depengui, no?, de que tothom se la miri, sinó tenir un públic fidel i un públic dedicat. Jo crec que aquesta serà de les que anirà durant, anirà agafant, diguem, popularitat i nom, i és una bona estrena, o sigui, és una estrena important, segurament amb la... Jo potser peco d'optimista aquí, però amb la segona es parlarà més que amb la primera. Molt recomanada.
0: El dia 5 s'estrena a Apple TV Cape Fear, El Cabo del Miedo. I algú dirà, què té a veure totalment? És la sèrie basada en la peli de Scorsese. La peli és del 91.
1: Sí.
0: I en aquest cas la sèrie la protagonitzen, entre d'altres, Amy Adams i Javier Bardem. Javier Bardem fa de dolent, l'assassí, sí, que quan surt de la presó busca els advocats, doncs això, la recerca de revenja. Amb aquests noms, doncs òbviament és una sèrie que s'ha de destacar. Després no sé què és el que ens aportarà la sèrie respecte al que va ser la peli del 91, però bueno, de la sèrie segurament que més ressona aquest mes de juny.
1: Diuen que està força bé. Recordem també que la pel·lícula original era un remake d'una altra pel·lícula, o sigui que no és la primera vegada que es torna a explicar la història. A mi no em resulta necessària, però bueno, bons actors, bona història original, potser acabem enganxats tu i jo a aquest Fear, al Cabo del Miedo.
0: Sí, veurem què tal. El mateix dia s'estrena també a Movistar Plus Dear England, sèrie britànica que posa el focus en Gareth Southgate, els amants del futbol ja saben perfectament qui és, qui no dirà, bé, aquest home qui és? És l'actual seleccionador d'Anglaterra. Ara que estem en època ja de premundial, doncs això, si hi ha algú que està desitjant que arribi el Mundial i encara no sap què fer, que es miri aquesta sèrie, sèrie curteta, que ens parla de quan Southgate agafa el rol de seleccionador d'Anglaterra, un tipus que no és que estigués molt a les travesses per dirigir el combinat anglès i que entra a més amb un canvi de mentalitat de anem a parlar de les nostres pors, anem a donar un espai per la vulnerabilitat. Això en un vestuari de futbol d'elit és molt complicat i Southgate ho va intentar. No se n'han sortit en forma de títols perquè no ha guanyat cap títol important, però sí que és una de les seleccions que en les últimes competicions doncs sempre destaca, no només pel nom, no només pel seu passat, per la seva història, no només per la seva plantilla, sinó ara també pel seu seleccionador i per la seva manera de fer. Em crida l'atenció, és una sèrie que a priori jo no te l'hagués comprat, però he vist el tràiler, he vist crítiques i em crida l'atenció de per on anar, per on pot anar. I crec que fins i tot els que no els agradi el futbol, que no pensin, uf, aquesta és una sèrie de futbol, passo. Segurament el futbol és el menys important del que veurem en aquesta sèrie.
1: Sí, jo t'he de dir que no, és impossible fer una sèrie que m'interessi menys, a mi personalment, pel tema del futbol, que saps que jo el futbol només sé que és gent que surt al camp i corre, no sé exactament què fan, però el creador és un dels creadors de teatre més respectats i reputats del Regne Unit, James Graham, i tens actors com Joseph Fiennes, Jodie Whittaker, o sigui que hi ha un pedigrí al darrere important. Sí. L'altre dia, mira el que et diré, a un programa de crítica britànic que m'escolto cada setmana, el van entrevistar, van estar com 20 minuts, i em vaig escoltar l'entrevista sencera amb el James Graham, perquè és un creador que s'explica molt bé, i vaig dir, ostres, he estat 20 minuts escoltant una entrevista sobre una cosa de futbol, què m'està passant?
0: Cauràs.
1: Ho veu a l'hospital.
0: No, cauràs i veuràs la sèrie.
1: Sí. Segurament.
0: Les tres següents al calendari les destaques tu.
1: Sí, mira, dia 16 tinc apuntat aquí Blossoms Shanghai, la sèrie de Wong Kar-wai, que s'estrena com a temporada 2, però t'he de dir que en realitat Blossom Shanghai no té temporada 2. És una sèrie molt llarga, a la xinesa, que són com 30 capítols, i que en molts mercats occidentals, sobretot, s'ha dividit en dues temporades, precisament perquè no estem acostumats al format. Era una sèrie llargament esperada per tots. Jo t'he de dir que no estic tan a dins com esperava estar-ne. Ja dubtava amb el tema del format sèrie, però visualment sí que és molt Wong Kar-wai, és un dels meus directors de cinema preferit, el de In the Mood for Love i d'altres grans pel·lícules. A veure com acaba. No és un format per nosaltres, és molt llarga, a més el tipus d'història ja no és tan Wong Kar-wai com les altres, que eren històries de perdedors, no? De gent que quedava una mica al marge. Aquí és el món dels negocis, Shanghai als 90, que està molt ben reconstruïda. És una sèrie interessant. Segurament molta gent va dir, ostres, doncs m'esperava més i no ha acabat d'enganxar. És normal, jo crec que paga la pena acabar-la, no l'he acabat de veure. Ja parlarem, i quan estigui acabada, si vols algun dia, parlem de directors de cinema que fan el salt a les sèries, no? I com si mantenen o no mantenen el seu segell. Però és una anomalia. Blossom Shanghai és una sèrie molt diferent, que jo crec que com a mínim hem de tenir controlada. Et volia colar una sèrie aquí al mig que es diu Sugar. Sí. Que no la tenen apuntada, dia 19. El que passa és que depèn molt de fer-te un spoiler, perquè s'estrena la segona temporada. Llavors no faré l'spoiler, o sí, si me'l demanes, però és una sèrie de detectius amb el Colin Farrell, que és un actor que a mi m'encanta, sí. I crec que tu també, sí. Que és com molt un detectiu hard-boiled, clàssic, de cinema negre, però al present, a Los Angeles del present. La sèrie no dona pistes de ser...

és més que això, i quan queden dos capítols per acabar la primera temporada, hi ha un gir de guió que és entre sublim i ridícul. O sigui, és una altra sèrie, vale? De sobte passa una cosa que és un altre gènere, un altre format.

0: no sé com es va arribar a fer això, de la tele contemporània. Sugar, si algú se l'està mirant i va quedar content amb el gir de la primera temporada, que sàpiga que arriba la segona. Jo estic molt pendent de si seguirà sent una sèrie de detectius o serà una altra cosa, però bueno, allà la tenim. Dia 22, al costat d'alguna sèrie coreana, arriba La Casa del Dragón, temporada 3. Aquesta sí que no és de futbol, però a mi m'interessa menys que el futbol encara. No sé fins a quin punt La Casa del Dragón està aguantant, perquè això no és Juego de Tronos, o sigui, és part de l'univers Juego de Tronos, però la gent, jo crec que s'ha baixat una mica del carro, i em sorprèn, ja anem per la tercera temporada, no sé, va tenir més, crec que va tenir més millor recepció l'altre spin-off, aquella del cavaller, crec que era Dan Cananer, que em sembla que es deia, que La Casa del Dragón. No conec ningú que se l'estigui mirant amb ganes i que s'esperi amb candeletes la tercera temporada. No sé tu.
1: No, jo estic igual. Jo vaig, a diferència de tu, jo sí que vaig veure Juego de Tronos, però després tots els spin-offs i tot el subproducte que ha anat sortint de la factoria Juego de Tronos, no, en cap moment m'he pujat al tren. No tinc cap intenció tampoc de pujar-me ara, i no conec amb... No, així com Juego de Tronos, òbviament, el rara avís eres tu, la majoria de la gent que segueix sèries mirava Juego de Tronos, en el cas de La Casa del Dragón, no conec jo molta gent que s'hagi pujat, però bueno.
0: No, sí. Bueno,
1: doncs, tens obres a casa? Ets tu o és el veí?
0: És el veí, sí.
1: No, pica en força.
0: No. Ha començat a... Ràdio Verité, ha vist que em trucaves i ha dit, escolta, comencem que...
1: El lío. Quina més destacàs?
0: Doncs dia 25, la segona temporada d'Avatar, la llegenda de Aang, no té res a veure amb les pel·lis de James Cameron. Avatar és una adaptació d'uns dibuixos animats d'arts marcials, amb poders i, bueno, com un món místic mig inspirat en la Xina, en la Índia, que té un públic superfidel. Es va fer una pel·lícula, el Michael Night Shyamalan, el del Sexto Sentido, va fer una pel·lícula que va ser un desastre. La primera temporada va agradar més entre el seu públic. Crec que va entrar un públic nou i que, bueno, de manera una mica callada, però va aconseguir ser una de les sèries de Netflix que sí que funcionaven. A veure què tal la segona temporada. A veure si manté, si puja de, diguem, d'importància, no? De popularitat, però les crítiques de la primera van ser satisfactòries. Jo no me la vaig acabar de mirar perquè tampoc estava molt endins de l'univers de la sèrie animada, però sé que els fans de la sèrie animada estaven contents i que hi havia gent que no s'havia vist la d'animació perquè no mira animació, i amb aquesta va estar una mica, doncs, la sèrie del mes, no? Una estrena potent de la Netflix que, com fa la Netflix, t'estrena 40, no? I no les destaca, però que és de les més fortes, jo crec, que de l'any, per ells. O sigui, és una aposta, quan la van estrenar, era una aposta fortíssima per ells. A veure què fan amb ella.
1: Jo et destaco el dia 26, la temporada 5 i última. Potser s'ha estirat massa el xiclet, Això és opinió personal. The Bear, la sèrie que en la seva primera temporada es va convertir en una de les sorpreses de l'any i en, podríem dir, fins i tot, joia de la corona del catàleg de Disney, però que jo crec que a força d'estirar i estirar i drama i més drama i drama i drama i drama, hem sigut uns quants els que hem dit uf, ja, fins aquí, massa ja intensitat. Bueno, l'última és tot just després d'una sorpresa que va tenir Disney farà, doncs, aproximadament 3 o 4 setmanes, quan de forma independent va penjar una peli que es diu Gary. Bueno, format pel·lícula és una hora i alguna cosa, és com si fos un... entre pel·lícula, capítol independent de l'univers de Bear, i tot just unes quantes setmanes després, doncs, aterra això, la cinquena temporada i l'última. Recordem que la quarta, fem spoiler, el prota deixava el món de la restauració i li deixava el restaurant als seus socis, amb un interrogant sobre el qual està pivotant la sèrie constantment, que és el futur del negoci, el futur del restaurant. Bueno, veurem com ho resol el dia 26. I el dia 27, tinc especials ganes, Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat. El creador, entre d'altres, de Seinfeld, de Curb Your Enthusiasm, el 27 a HBO Max estrena aquesta sèrie, que és un conjunt d'esquets sobre els darrers 250 anys de la història dels Estats Units. Surt, òbviament, Larry David, apareix també Jerry Seinfeld, apareix Barack Obama, que és un dels productors de la sèrie, apareix Michelle Obama, també apareix John Hamm, el prota de Mad Men, entre d'altres. Bueno, segueix Larry David, òbviament, és a dir, si ets amant de sèries tipus Seinfeld,

0: o la última, que és Curb Your Enthusiasm, doncs aquest te l'has de mirar sí o sí. Vida, Larry David i la búsqueda de la infelicitat.
1: I a més, format d'esquetxes, que a mi m'agrada molt, i és un format molt televisiu que està com al límit, no, de les sèries de ficció, però que aquí hem reivindicat moltes vegades, o sigui que molt a top. Que és una de les estrenes fortes del
0: sí,
1: mes.
0: Sí, sí. Víctor, doncs vinga, aquestes són les estrenes que destaquem del mes de juny. Dimarts vinent, continuem. Que vagi molt bé.
1: Molt bé. Vaig a veure què fa el meu veí.

0: li ha hagut de forçar perquè ell volia fer avui patates a la Riojana, que és patates amb xoriço i diversos condiments. Però dic, ostres, noi, no sé jo si amb, tal com tenim aquesta calor apretant, hauríem de tirar per aquí, perquè no fem alguna cosa més fresqueta, alguna cosa més d'estiu, un clàssic, com és una ensaladilla, i que dona joc i que pots fer. I li ha hagut de forçar molt perquè i que no, i ensaladilla no. Jo no sé quin problema té aquest home amb l'ensaladilla. Pep Moreno, bon dia.
1: Molt bon dia.
0: A veure, què passa?
1: Tot el que estàs explicant no és veritat. Però la gent que... Però per molt que t'ho estiguis inventant, resulta que la gent que em coneixi entendrà que jo l'únic plat que no menjo és l'ensalada russa. A cap lloc. O sigui, em poden ficar al millor restaurant d'Estrella Michelin. Però perquè jo tinc un problema personal que no és que sigui una intolerància ni una al·lèrgia, no sé què passa, però la tonyina de llauna em senta malament. Llavors em fa vomitar, em fa mal d'estómac, se m'omfla en els llavis. Llavors, evito aquest producte, amb la qual cosa ella normalment està feta
0: normalment, clar, sí,
1: amb tonyina. Sí. Amb la qual cosa és un producte que jo no acostumo a menjar. Dit això, que sigui un plat fresc, t'ho compro perquè tothom ho diu. Però no estic d'acord, eh? O sigui, jo et diria que hi ha 200 opcions millors per menjar l'estiu que un plat on menges molta maionesa. M'explico? O sigui, sensació fresca, sí. Pres per l'estómac, no. Dit això, jo hi vaig menjar un arròs caldós de llagostins, que també amb la calor que feia acabava suant, amb la qual acabem menjant coses a l'estiu que no sé si són el millor amic de l'estiu, sí, en qüestió tèrmica, però millor que unes patates a la Riojana, des de luego, sí.
0: Yeah. Llavors, per fer ensaladilles, que tu mengis o que no, perquè al final el tema és si porta tonyina o si no en porta. Clar, l'estàndard, el que tothom pensa quan pensa en ensaladilla, òbviament porta tonyina, però aquí nosaltres som molt de dir, bueno, i per què ha de... Ens saltem les obligacions. No ens agrada gaire l'ortodòxia. Llavors, l'ensaladilla et pot donar joc perquè tu posis ingredients i la facis al teu gust.
1: Sí, sí, sí, sí, però si jo no em queixo d'això, dic que justament jo... No, o sigui, tu t'estaves fotent aquí en un jardí de dir l'ensaladilla no li agrada al Pep, i resulta que és veritat que no acostumo a menjar-ne, però per l'ingredient, per la tonyina.
0: Per la tonyina.
1: Però que també et dic que jo... Mira, comencem per una cosa que jo crec que val la pena, que tonyina de llauna, qui li agradi, perfecte, o qui la pugui menjar, perquè el meu cas és que no la puc menjar. Mm. La tonyina fresca a mi em flipa, amb la qual cosa anem a fer una cosa. Anem a començar ensenyant com fer un confitat de tonyina per poder-ho tindre a la nevera diversos dies i que se'ns conservi bé, i poder fer una ensella o el que vulguem amb ell meravellós, d'acord? ¿Vale? Llavors anem a comprar... A veure, no cal tonyina ni balfegó ni vermella del Mediterrani. Per fer una conserva és millor que tingui més quantitat de greix. I justament la tonyina vermella del Mediterrani no té tanta quantitat de greix com el bonítol o la tonyina d'aleta groga. Llavors el meu consell, o un bonítol, llom de plata, o un sarda-sarda, o una bacureta, un bonítol, que tingui força greix. Que veiem al mercat que dius, ostres, mira, aquell cos de bonítol me'l compraria, però és molt gran. Agafa'l. Llavors hi ha diverses maneres de fer-ho. Jo el que us aconsello a casa és molt senzilla i queda espectacular. Agafeu una cassola, un recipient de forn o de fogó, més indiferent, que hi càpiga aquest cos de tonyina. Si pot ser sense tallar. Si no, la tallem per la meitat. Però que hi càpiga bastant exposat al diàmetre de la cassola. I aquí, en fred, li ficarem un bon xorro d'oli d'oliva fins a cobrir gairebé, quatre boles de pebre, una puntada...

0: de sal, una fulla de llorer, una rameta de farigola, una rameta de romaní, una pell d'una llima, només és perquè ens faci de conservar en aquest punt d'acidès. I tot això li donem així com si fos un pil-pil tres toms i ho fiquem al fogó a foc lent. L'objectiu és que faci... Uf, sabeu el que vull dir? Que no bulli ni fregeixi, sinó que de tant en tant surti una bombolleta. I això ho deixarem 25 minuts, mitja hora. Quan ho tinguem, pugem al foc un minut, allò que les bombolles pugin un palet d'intensitat, sí, i parem el foc. Ho tapem amb paper albal o amb una tapa, si tenim opció de tapar aquesta cassola, i deixem que se refredi el marbre ell sol. Al cap d'una hora, dues hores que estigui fred, això ho podem fer un dia al migdia mentre dinem, o fem el migdia a l'estiu, o ens anem a treballar i deixem allà que se refredi. Tornem, ho escorrim d'aquest oli. Aquest oli ens serveix per el que ens doni la gana, una vinagreta, un escabeig, amb quatre verdures, el que vulguem. I aquesta tonyina, veureu que es desfà. Veureu que aquest monítol es desfà totalment quan el toquem i el traiem de l'espina o de la pell. Veureu que es desfà. Fins que no agafi fred de nevera, no recuperarà la textura i us recordarà inclús la tonyina embotada, la típica del País Basc. Però aquí l'hem fet confitada, amb la qual cosa més greix i més gust. Mm-hmm. Llavors ho agafem amb un recipient, amb un tàper o amb un pot de vidre. Si volem fer embotat, doncs amb pot de vidre, i després ho fiquem al forn o amb aigua bullint 25 minuts. El millor és un pot de vidre que tanqui bé, 25 minuts, 30 minuts amb aigua bullint per esterilitzar-ho, ho deixem que es refredi i ho fiquem a la nevera, i perfecte, tindrem una tonyina embotada a casolana, sense estabilitzant, sense res d'aquest estil, i jo d'aquesta em puc menjar perquè l'he feta a casa i no em passa, amb la qual cosa és alguna reacció, amb algun estabilitzant o algun conservant, al meu cas. Llavors, jo que us aconsello, a muntar per mateix, si voleu gastar en una setmana, no passa res, no us fa falta, fiqueu aquesta tonyina a trossos grans, quan desfeu de la pell i n'heu agafat trossos, doncs, de 4 dits per 4 dits, i després ho cobriu amb una mica d'oli que us ha sobrat i ho ficava a nevera. I tindreu un bonítol confitat, però espectacular d'una manera brutal.
1: Una bona pinta.
0: Llavors, per fer una ensalada russa. A veure, el primer que tindríem que fer sempre és plantejar-nos d'on ve això. Perquè ensalada russa la fem malament el 99% de les vegades, de que tothom té el cap que ensalada porti pèsols, a l'estiu, bona època per menjar pèsols, pastanaga, tampoc és una verdura d'estiu, palata, que l'estiu en tenim, però tampoc seria una verdura d'estiu, hi ha gent que hi fica bajoca, la tonyina, no sé si em deixo cap ingredient de la tradicional, perquè com que menjo poc fora de casa, no sé dir.
1: No, l'ou, no?
0: L'ou dur i la maionesa. Sí. Bueno, doncs, al final, això d'on surt? Això surt, i tothom que tingui algun amic rus ho podrà comprovar. A Rússia existeix l'ensalada russa, lògicament no es diu ensalada russa, igual que a França, truita a la francesa, no es diu truita a la francesa, val? I es diu ensalada Olivier. Qui és Olivier? És un cuiner que fa 300 anys va anar de França a Rússia i va començar a fer amanides, fent servir el que tenien, el que ells feien habitualment, tubercles com la remolatxa, la patata, la pastanaga, etc. I el que va fer és afegir-hi un ingredient que a França estava de moda, que a Espanya la va exportar a França, que és la maionesa. Llavors, una amanida que porti patata i maionesa, a Rússia es diu amanida Olivier, per aquest cuiner que es va fer famós fent milions d'amanides amb maionesa, com si fes una amanida patata alemanya, perquè ens entenguem. Llavors, a partir d'aquí, què tindria que portar en ensalada russa? Ei, maionesa i patata. La patata normalment la fem bullida, home, sí, estiu serà més fresqueta bullida, però anem a tirar de recursos per fer una ensalada russa al final d'aquesta tertúlia. Anem a fer una ensalada russa aprofitant aquell oli que ens ha sobrat del burrito, val? Anem a fer una ensalada russa molt divertida i molt fresca, molt xula. Llavors, la pata la tindria que portar. Ostres, però és que tomaca, a l'estiu tomaca seria un dels ingredients tops, però l'ensalada russa habitualment no porta tomaca. Bueno, doncs, per què no ficar-li una mica de tomaca? Si volem fer-la fresca, doncs llimona, alfàbrega, farigola llimonera,

0: tot això ens portarà frescor. I com a verdures d'estiu, doncs fruites. Fruites com el carbassó, com l'albergínia... Tot això serien verdures d'estiu. Doncs anem a fer una ensaïda russa divertida, perquè la clàssica la coneixem tots. Vale? Llavors, al final, simplement el que farem és tallar daus de verdura, fer un escaldat bullit amb més textura o menys, això depèn del consumidor, mesclarem amb la tonyina, mesclarem amb la maionesa i podem fer mil variacions de maionesa. Però anem a fer-la de base. Agafem el carbassó i l'albergínia. Agafem també perot i ceba i anem a fer una escalivada amb carbassó inclòs, eh? I l'escalivem tot. Ho pelem i ho deixem tot tallat a trossets grandets, o sigui, a tires i a trossets d'un ungle, vale? Del tamany d'un per un, més o menys.
1: Sí.
0: I això ho reservem. Agafem tomaca i agafem la patata que hem bullit, però hem deixat que li falti una miqueta. I agafem aquell oli que havíem deixat del bonítol i li fiquem un bon xorro de suc de llimona. I ho portem a ebullició amb la patata i amb la tomaca, que ens faci com un escabeig. I ho deixem refredar fora de l'oli. I amb això agafem i mesclem amb l'albergínia, amb el pebrot, amb el carbassó, qui vulgui ficar més coses, lògicament, verdures podem ficar el que vulguem. Però aquí ho hem escalivat per donar-li aquest punt de brasa més divertit. I quan tenim tot, agafem el bonítol que hem fet nosaltres i que tenim confitat a la nevera, que és increïble, el trenquem una miqueta, fiquem una gota de l'oli que ens ha sobrat de l'escabeig, fredja i li donem un tom, només perquè s'integri, i ens farta de maionesa. Va, de maionesa, ja sabem tots com és. Però hem de donar-li un tom, també. Hem de fer una tàrtara. Què és una tàrtara? Una tàrtara és una maionesa que porta mostassa i que porta, normalment, verdures amb vinagre, sí. Com pot ser unes alcaparres, un pebrillo, una mica de ceba encurtida. Doncs m'ha ficat això. Ceba encurtida, una mica de pebrillo, l'alcaparra no em fa falta, i quatre herbes. Aquí ficarem la farigola llimonera i l'alfabra. Tot això ho picarem fi i ho ficarem dins de la maionesa amb una punteta de mostassa antiga. Li donem toms i això ho afegim a la verdura i al bonítol, li donem un tom i tindrem una ensaïda que ens pot servir com a tapa amb un pa, però jo li veuria més sentit d'un plat principal, de dir, vaig a fer un llit d'enciam, per exemple, amb tot el timbalet d'ensaïda i amb un bon xorro d'oli d'oliva verge extra i, si vols, un polsim de pebre. Ja està. I té una ensaïda que tindrà un aroma molt diferent per la brasa i perquè el bonítol té aquest punt diferent que l'hem confitat, però tindrà una ensaïda espectacular i la maionesa amb la ceba i el pepinillo en refrescarà el que normalment l'ensaïda per mi li falta, que és aquest punt de punx de refresc de llimona, de la ceba, del pepinillo, que ens ajudarà moltíssim a que sigui inclús més digest i més suau.
1: Sí. Sí, sí. Al final és el que deies, és a dir, si agafes els ingredients els bàsics, els estàndards, que és maionesa,
0: que
1: patata, jo afegiria l'ou i a partir d'aquí juga, posa el que vulguis.
0: Clar, dins d'aquest ou que hem dit, aquesta ensaïda que hem explicat de verdures rosties a la brasa i bonítol confitat, l'ou dur el pots agafar i ratllar inclòs, eh?
1: Sí, sí.
0: O pots tallar-lo a làmines o a cubets i ficar-los per damunt. Però ja, si volem fer un plat espectacular a l'estiu, a la terrassa de casa o al balcó, qui pugui fer-ho, o on vulgueu, a la masia... Ostres, si fem un ou pot ser amb aigua, eh? No amb oli. Un ou pot ser que tinguem la llema líquida, que no estigui molt calent, que estigui allò puntet de la que la clara estigui feta, però que la llema encara no estigui molt calenta perquè al trencar ens doni la seva salsa, ja jo crec que és encara més meravellós, eh?
1: Sí, sí, sí, m'apunto. Opcions vàries per poder fer una ensaladilla, que és un plat, doncs això, força present a les taules durant aquests mesos d'estiu.
0: Dit això,
1: què?
0: Podem fer també una versió superràpida per la gent que... Anem a fer una versió que el Fermí Puig diria la versió del càmping. Que no tens cuina ni tens res,
1: sí.
0: Agafes i les patates les pots bullir o, hasta et compro, agafar una bossa de patates fregides d'aquestes de xurrero,
1: sí,
0: de xurros, i tancar-les una miqueta, un palet. Agafes la maionesa de pot i li fiques aquí unes sardines d'aquestes en conserva que tenen més gust i més potència que la tonyina, la desmigues una miqueta i li fiquem el que vulguem d'encurtits en vinagre, de pepinillo, del caparres, el que dèiem ara, i fem una ensaïda només amb la base de patates, si la fem bullida millor perquè ens donarà suavitat, la sardina en conserva,

0: ben potent i inclòs uns musclos en escabeig, eh? Sí. I fiquem verdures encortides que ens donen aquest punt d'acidesa que ens refrescarà. És que ens funcionarà igual. Si agafem la maionesa i fiquem verdures fresques i mantenim el punt d'acidesa, l'ensaïm funcionar amb qualsevol cosa. Ja estiu, jo l'únic que em queixo és que la maionesa potser no és l'ingredient més refrescant que hi ha al món, però és veritat que hi diu molt per l'estiu.
1: Sí. Pep, dimarts vinent, per cert, clar, avui és primer dimarts de mes, acostumem a fer la tertúlia, acostumem a tenir també per aquí a David Marçal. David està de viatge professional, la setmana vinent que ens expliqui el que es pugui explicar del seu viatge, i farem la tertúlia de cuiners amb David Marçal i amb Pep Moreno. Pep, una abraçada.
0: Igualment.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.
1: Molt bona tarda. El mercat laboral català torna a exhibir el seu bon estat de forma. El mes de maig ha estat positiu en tots els sentits. Creix l'ocupació fins a prop dels 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social i la xifra d'aturats és la més baixa des de fa 14 anys. Ara bé, tant govern com els agents econòmics són conscients que són xifres vinculades estretament a l'estacionalitat. Ha començat la temporada turística d'estiu i també la campanya de recollida de la fruita.

0: Tot i això, el govern de la Generalitat celebra les xifres i destaca que Catalunya lidera l'ocupació al conjunt de l'Estat. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda. Sí, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, també ha tret pit que les dades catalanes són millors que les de Madrid.
2: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'Estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple.
1: De la seva banda, des de Pimec, el seu secretari general, Josep Ginesta, ha cridat a seguir fomentant el turisme.
3: En cap cas hem de deixar de fer activitat econòmica i en cap cas mai hem de reduir la nostra activitat, mai menys economia. Els països intel·ligents sempre fan més economia. Altra cosa és que és millorable, sí.
1: Tant la patronal catalana com els sindicats han avisat que les bones xifres del maig no resolen els problemes estructurals del mercat laboral. Encara hi ha més de 300.000 persones a l'atur.
0: En plana política, Junts es deixa estimar pel Partit Popular.
4: Primer ens hauria d'explicar si això va en sèrio o no va en sèrio i quines pretensions tenen i què vol dir instrumental exactament. I insisteixo, si volen alguna cosa, que ens ho vinguin a explicar a Waterloo.
1: Són les declaracions que ha fet aquest matí a Catalunya Ràdio el número 2 de Junts, Jordi Turull. Des de Barcelona, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instat Junts a facilitar la moció de censura per convicció democràtica i sense favors.
5: Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso,

0: que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: El govern català ha mostrat tranquil·litat per la investigació de l'Audiència Nacional i ha lamentat que Feijóo no hagi presentat cap proposta en matèria de finançament.
2: Gairebé el 30% dels docents ha participat en la consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
1: El professorat té temps de dir-hi la seva fins dijous al migdia. Els sindicats que rebutgen la proposta, com CGT o la Intersindical, mantenen les mobilitzacions i avui han bloquejat l'accés a la Casa Batlló.
2: La nova Rambla estarà enllestida al mes de febrer dins del termini previst.
1: I l'Ajuntament ho celebrarà amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i el 14 de febrer. Sota el lema Rambles amunt, Rambles avall, Lluís Danés coordinarà un espectacle que combinarà circ, música, dansa i poesia.
2: Titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
3: Bona tarda. El Mónaco farà ús de l'opció de compra d'11 milions d'euros que té sobre Ansu Fati. El Barça també estalviarà 9 més en concepte de salari del jugador, amb la qual cosa el club blaugranà podrà alliberar uns 17 milions d'euros de massa salarial. El Barça juga a les 7 a la pista de l'UQAM Múrcia, el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga Endesa. El de futbol sala s'ha classificat per la via ràpida per les semifinals de Lliga, ja que també es va imposar en el segon partit al Valdepeñas per 4 gols a 6.
2: Fem un cop d'ull a la previsió del temps amb el Juan Carlos Piña. Juan Carlos, bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Durant les pròximes hores augmentarà la nuvolositat a la meitat nord de Catalunya, amb ruixats acompanyats de tempesta que podran ser localment forts al Pirineu Oriental, deixant acumulacions de 20 litres per metre quadrat en una hora. Les temperatures diurnes avui baixen a l'extrem nord, pugen al litoral de Tarragona i es mantenen amb poques variacions a la resta de la comunitat. Màximes de 33 graus a Lleida, 29 a Girona i Tarragona, 27 a Barcelona. Demà dimecres esperam intervals de núvols al quadrant nord-est durant les hores centrals, sense descartar precipitacions dèbils i disperses. A la resta del territori, cel poc nuvolat. Així mateix, les temperatures baixaran, quedant-se les màximes als 31 graus a Lleida, 29 a Tarragona, 27 a Girona i 26 a Barcelona. És una informació d'EMET.
2: Gràcies, Juan Carlos. Dos quarts de 3 i 5 minuts de la tarda. Fran Villar, al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada, Catalunya ha batut el rècord d'afiliats a la Seguretat Social al mes de maig i frega ja els 4 milions de persones ocupades. Pel que fa a l'atur, també bones notícies, s'ha reduït per tercer mes consecutiu i el nombre total de desocupats és el més baix des del maig del 2008. Unes xifres històriques que coincideixen amb l'inici de la temporada turística de l'estiu i la campanya de recollida de la fruita.
1: Hi ha 6.900 desocupats menys que el passat mes d'abril i un 3,7% menys en relació amb l'any passat. La caiguda s'ha produït de forma generalitzada a totes les demarcacions i a tots els sectors, però el gruix del descens es correspon amb el sector serveis, amb 5.500 persones aturades menys. Un fet que es relaciona, com dèiem, amb l'inici de la temporada turística d'estiu. També és notable la reducció de l'atur a Lleida i en el sector de l'agricultura, en aquest cas per la campanya de recollida de la fruita. Pel que fa a l'ocupació, també hem de parlar de xifres rècord. Catalunya frega els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social després de guanyar 50.000 ocupats respecte del mes d'abril. Aquesta xifra suposa el creixement més gran registrat fins ara en un mes. A més, va ser superior a la mitjana de l'Estat, que també va batre el seu màxim històric. Catalunya és la comunitat que ha crescut més en nombres absoluts respecte de l'abril i la cinquena en termes percentuals.
0: El govern català s'ha mostrat exultant amb aquests resultats. El conseller d'Empresa i Ocupació, Miquel Samper, ha celebrat també que hi hagi més persones treballant a Catalunya que a la Comunitat de Madrid.
2: Aquest rècord d'ocupació es lidera a tot l'Estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
1: El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, reconeix que les dades del mes de maig són bones, però avisa que no soluciona els problemes estructurals del mercat de treball. En aquest sentit, Ginesta ha remarcat que la creació d'ocupació continua vinculada a l'estacionalitat.
3: Hem tingut un bon mes de maig en reducció de l'atur, fruit del comportament cíclic de la nostra economia, fruit d'aquesta activitat estacional de la nostra economia, però una reducció que no ha estat suficient com per resoldre

0: i passar pàgina dels problemes estructurals que arrossega el nostre país en termes de competitivitat del seu mercat de treball.
1: Tot i això, també ha deixat clar que cap país intel·ligent, ha dit, pot renunciar al turisme si aquest és un

0: En Crònica Política destaquem que Junts per Catalunya ha raptat Alberto Núñez Feijóo a visitar Carles Puigdemont a Waterloo si vol el seu suport en una hipotètica moció de censura per fer fora de la Moncloa Pedro Sánchez i avançar les eleccions generals.
1: En una entrevista a Catalunya Ràdio, el secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, ha obert la porta a negociar els termes d'aquesta moció de censura. Estan disposats a escoltar la proposta dels populars i també volen que Núñez Feijóo escolti les seves reivindicacions. I això passa per una reunió a Waterloo.
2: Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan en reunions. I en reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
1: Turull ha insistit que no tenen la intenció de falcar ni el PSOE ni el PP i ha subratllat que la situació actual hauria de conduir a una convocatòria electoral per part de Sánchez per un tema de convicció democràtica.
0: Doncs des de Catalunya, Feijóo ha afegit més pressió a Junts assegurant que no demanarà favors per fer fora a Sánchez de la Moncloa. Per tant, si els de Carles Puigdemont aposten per un canvi immediat del govern d'Espanya, hauran de sumar-se a la moció de censura. El líder del PP ha participat aquest matí en les jornades del Cercle d'Economia que s'estan celebrant al Palau de Congressos de Barcelona, on hi és el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Aquest any la cita anual per excel·lència del món econòmic a Catalunya està molt marcada per l'agenda política i així s'ha demostrat durant la intervenció d'Alberto Núñez Feijóo, que ha dedicat bona part del seu discurs a càrrega contra l'agenda judicial que afronta el PSOE aquest juny. Al seu entendre, els socialistes estan degradant les institucions i des de Barcelona s'ha compromès a regenerar-les amb o sense ajuda d'altres partits. Responia així a Turull, deixant entendre que no es reunirà amb Puigdemont per arribar a cap pacte que faciliti l'expulsió de Sánchez de la Moncloa. De fet, apel·la a la responsabilitat política i espera que tant Junts com el PNB, que estan demanant eleccions anticipades, passin de les paraules als fets i s'assumin juntament amb Vox a la moció de censura.
4: Hay un total de 184 diputados que han exigido en los últimos días unas elecciones inmediatas a Cortes Generales. Lo que ocurre es que en la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras.
3: I durant el seu diàleg amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà li ha demanat al líder del PP que negocia el nou finançament pactat entre el PSOE i Esquerra. Ara bé, Feijóo ha acabat amb les esperances de la seva aprovació assegurant que el PP votarà en contra al Congrés dels Diputats de qualsevol model que no tingui el consens previ de les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Gràcies, Ricard. El govern, per la seva banda, insta el líder del Partit Popular a explicar el full de ruta que té per a Catalunya. Des del Palau de la Generalitat recrimina Alberto Núñez Feijóo que plantegi una moció de censura sense oferir cap alternativa. Més detalls amb el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
5: Bona tarda, Gavi. L'executiu català reivindica les polítiques de Pedro Sánchez i defensa esgotar la legislatura, especialment quan l'alternativa que ofereix el Partit Popular és una incògnita en qüestions com el finançament o l'amnistia. Sílvia Benec és la portaveu del govern.
6: No sentim aquí quina opinió té sobre el finançament. Ens agradaria saber què ofereix sobre la utilització i l'oficialitat del català a Europa. Crec que interessaria saber també els catalans i catalanes què pensa sobre l'amnistia.
5: Pel que fa a la investigació de l'Audiència Nacional, Sílvia Panecchi assegura que totes les factures de la campanya electoral del 2024 són legals i sobre les peticions de compareixença de Salvador Illam, la portaveu ha dit que el president està a disposició del que digui el Parlament.
0: Gràcies, Marcos. Des dels Comuns, el seu portaveu al Parlament, David Cid, ha avisat de nou Junts que qualsevol moció de censura portarà el segell de Vox. En aquest sentit, s'ha preguntat si Puigdemont està disposat a negociar amb Santiago Abascal.
7: O no hi ha votació al Parlament de Catalunya en la qual pugui tirar endavant el que està demanant Junts o una hipotètica moció de censura si no hi ha Vox. Entenc que parlaran amb el senyor Feijóo i, evidentment, amb Vox, de la llei d'amnistia, del català a Europa i, evidentment, del català a les Illes Balears o al País Valencià.
0: Sí, també ha defensat el no dels comuns a votar la compareixença del president Illa sobre corrupció al proper ple perquè, al seu parer, es barregen coses, diu, en les acusacions de Junts. I Junts, PP, Vox, CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026, que pugen, recordem-ho, a més de 41.000 milions d'euros.
1: Avui dimarts s'acaba el termini per registrar aquestes esmenes, que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Seran tombades amb els vots en contra del PSC, Esquerra i els Comuns, i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març els retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que llavors no tenia els suports necessaris d'Esquerra.

0: I el govern, canviem de tema, ha traslladat al Vaticà la importància del català per tal que el papa el faci servir en la seva visita a Barcelona d'aquí uns dies. L'executiu assegura que han trobat bona predisposició, però remarquen que la darrera paraula la tindrà el Vaticà. Des de l'arquebisbat de Girona, el bisbe Octavi Vilà lamenta que el català tingui a priori poca presència en el viatge oficial de Lleó XIV.
1: Bé, jo hagués desitjat que hagués tingut un paper més, una presència més rellevant de la que potser finalment tindrà. És cert que els processos d'organització d'aquests viatges són complexos. Hauria sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesucrist, que ha sigut en català, més tenir aquell precedent de fa dos anys i escaig o tres anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que és la imatge que es venera aquí a la Catedral de Girona. Bé, hauria sigut desitjable una més gran presència. Veurem també com van les intervencions que no estan de moment publicades, les interpretacions del Sant Pare, etc. És cert que ell s'expressa en anglès i en castellà, que són les seves llengües més utilitzades, però estant a Catalunya, la presència del català hauria sigut desitjable que tingués un paper més rellevant.

0: Més coses. El 29% dels mestres i professors catalans ja han participat en la consulta sobre el preacord del Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris. En el segon dia de votació, més de 27.500 professionals han escollit entre les dues opcions plantejades per USTEC, CGT i la Intersindical: acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar fent vagues. Mentrestant, tres sindicats minoritaris mantenen les aturades i avui, Anna, és el torn del barcelonès.
1: Sí, en el marc d'aquesta vaga territorial, un centenar de docents s'han concentrat davant la Casa Batlló i n'han impedit l'obertura, com ja van fer fa dues setmanes amb la Sagrada Família. També hi ha hagut dues bicicletades que han sortit de la Gran Via i la Meridiana i han confluït al Passeig de Gràcia, unint-se als manifestants de la Casa Batlló. I després han començat una marxa des del Palau Robert, que ha acabat a la seu del Consorci d'Educació de Barcelona. Totes aquestes accions només continuen convocades per CGT, sindicat minoritari, i per la Intersindical i COS, que ni tan sols tenen representació a la mesa sectorial. Els sindicats majoritaris, en canvi, han desconvocat totes les accions mentre duri la consulta. Ingrid Chavarria, de la CGT, ha criticat de nou el preacord.
2: El més greu és que les docents i tot el personal educatiu no hem sortit al carrer només pel salari. Hem sortit per salvar l'educació pública, perquè estem en una situació d'emergència educativa. No podem més.
1: Chavarria ha advertit que, si no se'ls escolta, diu, continuaran mobilitzant-se amb l'objectiu de paralitzar l'activitat econòmica i turística del territori.
0: I el Departament de Recerca i Universitats impulsa una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat dels estudiants durant la selectivitat.
1: La iniciativa s'emmarca en el Pacte Nacional per la Salut Mental i pretén garantir el benestar emocional dels alumnes a l'hora de fer les proves d'accés a la universitat, les PAU, que tindran lloc la setmana vinent, del 9 al 11 de juny. Núria Montserrat és la consellera d'Universitats.
3: El que pretenem amb aquesta campanya és sobretot donar normalitat, acompanyar, donar suport als estudiants que es presenten aquests dies a les PAU i recordar que no ho fan sols, i sobretot aplicar rigor i donar-los un missatge de serenor. No tot es quantifica aquell dia, no tot passa per posar una nota.
1: Amb el lema Fes les Pau en Pau, la campanya d'enguany continua l'estela de la de l'any passat, que tenia un lema similar: estiguis com estiguis, estigues en pau. En tots dos casos, l'objectiu és transmetre un missatge de calma en uns dies que acostumen a estar marcats pels nervis.
0: Passen 3 minuts a 3 quarts de 3 de la tarda. Després d'una primavera plujosa, estem a les portes d'un estiu molt calorós que ja s'està deixant intuir aquests últims dies amb les altes temperatures que s'han registrat. Aquests dos factors creen l'escenari ideal també per la proliferació de plagues d'insectes i rosegadors, els grans mals de cap durant els mesos d'estiu a moltes llars. Ens explica més coses sobre això la Montse Valls. Montse, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. El mosquit tigre continua sent la principal amenaça urbana, i és que el seu habitat preferit són petites acumulacions d'aigua en recipients domèstics, un fet que multiplica els focus. A més, els més de 25 graus registrats ja durant el mes d'abril han creat les condicions ideals per a la seva expansió. Ho ha explicat a la ciutat el vicepresident de l'Associació Catalana d'Empreses de la Salut Ambiental, Andreu García.
5: El que estem veient és una onada de calor molt forta, per tant, aquestes temperatures afecten els organismes que són plaga i en concret els insectes s'afecten moltíssim. Per tant, podríem esperar un estiu

0: amb una mica més de problemes de l'habitual.
1: I l'altra gran plaga que preocupa aquest estiu és la de les paneroles, i és que les campanyes de control s'han hagut d'avançar a l'abril. La panerola americana està guanyant terreny al clavegueram i accedeix als edificis aprofitant la calor, mentre que l'alemanya, que és més petita i clara, prolifera en habitatges i locals. Amb aquest panorama, els experts recomanen extremar la prevenció, amb accions com eliminar punts d'aigua estancada, revisar desguassos i reforçar el manteniment dels espais comuns.
2: En plan local, la Diputació de Barcelona destina 16 milions d'euros a adaptar els municipis a la calor, especialment creant ombres a l'espai públic. La inversió s'emmarca en un programa que s'ha desplegat entre l'any passat i aquest i que ha permès fer 800 actuacions a totes les localitats de la demarcació.
3: Sí, hi ha tres tipus d'accions que s'han dut a terme. La més habitual ha estat la creació d'ombres naturals, principalment amb arbres, que és la millor solució per pal·liar la calor al carrer. Si més no, així ho ha dit Marc Serra, diputat president de l'Àrea d'Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació. Tal com ha explicat Serra, també s'han creat estructures artificials, com ara pèrgoles o embalats, tant fixes com desmuntables, i s'han fet instal·lacions d'eficiència energètica. Segons ell, tot plegat és només el principi.
4: Aquesta és una primera prova pilot, si es vol, no?, d'adaptació al canvi climàtic, i ara el que voldrem és generar un programa més estructural de la Diputació, però també és cert que la Diputació de Barcelona no pot estar sola davant d'això, que necessitem també que la resta d'administracions, especialment les administracions que tenen les competències i els recursos per fer-ho, doncs facin.
3: Serra defensa que aquest és el primer gran programa del món local d'adaptació al canvi climàtic. En aquest sentit, recorda que els tres últims anys han estat els més calorosos de la història. Per això té clar que ara caldrà avaluar aquesta primera edició i fer una nova convocatòria del projecte.
2: Barcelona inaugurarà la nova Rambla el cap de setmana del 13 i 14 de febrer del 2027. Ho farà amb una festa ciutadana dirigida pel creador visual Lluís Danés.
3: La celebració, sota el lema Rambles amunt, Rambles avall, combinarà circ, música, dansa i poesia. El tercer tinent d'alcaldia, volíem dir, i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha assegurat que la festa es farà perquè les obres estaran acabades i que s'han complert els terminis previstos.
5: No podíem tenir la Rambla indefinidament oberta i vam fixar un termini de 50 mesos per l'execució de l'obra, que és el que, doncs, amb tota seguretat complirem. Per tant, aquest era un compromís d'inici del mandat municipal i, per tant, hem de dir, doncs, que això va dintre de termini.
3: Batlle afirma que posar data ajuda a posar-se a pressió i descarta incidents, tot i recordar que Barcelona és una ciutat on cada pedra en pot amagar una altra. Les obres compleixen els 50 mesos anunciats que van començar.
2: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat la nova estació d'autobusos Barcelona Nord, després d'un procés de transformació integral que ha modernitzat els espais per millorar l'experiència dels passatgers.
3: Collboni ha assegurat que l'actuació també reforçarà l'equipament com a principal hub d'autocars nacionals i internacionals de la ciutat.
6: Culminem, per tant, avui una transformació i la reforcem com un dels caps fonamentals i més importants per donar servei a més de 3 milions de passatgers anuals. Guanyem una estació renovada que millora l'experiència de l'usuari, més preparada, més moderna, més comprensible, més clara pels usuaris.
3: La remodelació ha suposat una inversió de 14 milions d'euros, dels quals gairebé 5 en procedeixen dels fons europeus. La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat.
2: Amb el Víctor Lozano repassem l'actualitat esportiva aquí al Notícies Migdia. Comencem parlant d'injecció econòmica per al Barça.
7: I és una bona notícia pel club blaugrana. El Barça, ja saben que el Mónaco, doncs, farà ús de l'opció de compra d'11 milions d'euros que té sobre Ansu Fati i es quedarà en propietat el futbolista de Guinea-Bissau. A banda d'ingressar aquests 11 milions, el Barça s'estalviarà uns 10 més en concepte de salari del jugador. Amb tot plegat, el club culer podrà alliberar uns 17 milions d'euros de massa salarial. A més, el Barça es guarda un percentatge d'un hipotètic futur traspàs d'Ansu Fati, que aquesta temporada ha fet 12 gols amb el Mónaco, 11 a la Lliga Francesa i 1 a la Champions. Mentrestant, els 8 jugadors del Barça convocats pel Mundial amb la selecció espanyola segueixen entrenant-se a les Rozas, preparant el primer i únic amistós abans de viatjar cap als Estats Units, el de dijous, davant Iraq, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. El blaugrana Ferran Torres admet el repte i la responsabilitat.
8: Bueno, al final es verdad que hay presión, no lo vamos a negar. Representamos a la ilusión de todo un país que para nosotros, pues es desde que somos niños lo hemos soñado. Entonces, pues tenemos ese punto de presión que en gran parte nos gusta, porque al final nos gusta, pues, asumir riesgos y hacer felices a la gente.

0: Y que sepan que por nuestra parte lo vamos a dar todo para intentar traer esa Copa a Espanya.
1: Lamine Yamal evoluciona bé de la lesió i no està descartat pel debut d'Espanya contra Cap Verd el 15 de juny al Mercedes-Benz Arena Atlanta. Així ho ha assegurat aquest migdia el seu company al Barça, Dani Olmo.
2: Bien, lo veo bien. Entrenando poco a poco en su proceso de readaptación, de vuelta a los entrenos con el equipo. Así que va en un buen proceso, tengo entendido, así que lo celebramos y nosotros pues a seguir preparándonos por nuestra cuenta hasta que se puedan reincorporar con nosotros. Així que contentos que vayan por el buen camino.
1: El Madrid segueix la campanya electoral. Avui ha visitat Barcelona un dels candidats, Enrique Riquelme, que ha carregat durament contra el seu rival Florentino Pérez per haver-se apropiat del club. Riquelme ha demanat el vot als socis madridistes per evitar que aquestes siguin les darreres eleccions al club.
3: El club està en venda y nosotros, nuestra candidatura, no lo vamos a permitir. Necesito, por favor, que los socios den su palabra y el próximo domingo vayan a votar, lo que quieran votar, pero que voten, por favor, necesitamos. Es el referéndum el próximo domingo. Son las últimas elecciones del Real Madrid.
1: Riquelme s'ha adreçat al milió de madridistes que hi ha a Catalunya i ha assegurat que si ell guanya, l'entrenador no serà José Mourinho, perquè no compleix amb la seva idea de recuperar els valors i l'ADN del Real Madrid.
4: Deixem el futbol. Nou examen pel Barça de bàsquet.
1: L'equip de Xavi Pascual juga a les 7 de la tarda davant l'UQAM Múrcia al Palau d'Esports de la capital murciana en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga Endesa. Els blaugrana tenen el factor pista en contra i venen de perdre estrepitosament contra el València Bàsquet. En parla Toko Shengelia.
5: Sí, ya, como he dicho, ya empieza la parte más importante de la temporada y sabemos el equipo que vamos a jugar. Es muy físico, encima cuando juegan en casa juegan con mucha confianza y ya han demostrado muchas veces, no solo contra nosotros, pero contra muchos equipos que... Es un equipo luchador y que puede ganar cualquiera, pero nosotros tenemos que ir a tope ahí para sacar el primer partido con mucha ventaja.
1: Avui també es disputa el partit entre el Real Madrid, líder de la Lliga regular, i el Tenerife, vuitè classificat, a les 9 al Movistar Arena. Demà li tocarà el torn a la 6a Joventut, que jugarà contra el Baskonia al Buesa Arena. També demà hi haurà l'enfrontament entre el València Bàsquet i el Bilbao Bàsquet al Roig Arena. Recordem que les eliminatòries són el millor de 3 partits. Qui ja ha aprovat el seu examen parcial és el Barça de Futbol Sala, que s'ha classificat per la via ràpida per les semifinals del play-off pel títol de la Lliga de Primera Divisió. L'equip blaugrana també es va imposar en el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final davant el Valdepeña. Serà en pista manxega per 4-6, amb espectacular remuntada inclosa. En parla Antonio Pérez.
6: La segunda parte hemos salido ahí, bueno, no han metido ese gol, hemos ido a contrarremolque, pero bueno, este equipo sabemos que no se rinde nunca, que sabe competir como el que más. Hemos estado en momentos en los que hay que saber competir, hay que saber sufrir, y eso al final es lo que hace un equipo campeón. Hemos estado a la altura.
1: El propi Antonio, Pito, Catela, Gauna i João Víctor, aquest últim en dues ocasions, van fer els gols dels blaugranes. El Barça s'enfrontarà en semifinals a l'Inter Movistar, que va eliminar el vigent campió, el Cartagena, guanyant també el segon partit, ara a casa per 3-2. El Palma Futsal va forçar el tercer partit després d'imposar-se a la pista del Manzanares per 3-4, un tercer duel que es disputarà aquest dijous al pavelló de Son Moix.
4: Víctor Lozano, com sempre, gràcies i molt bona tarda.
1: Gràcies, bona tarda, adéu.
4: Tres minuts i seran les 3 de la tarda. A3Player ha preestrenat aquest dilluns als cinemes Movie Bosque de Barcelona 33 dies. La nova sèrie de Carles Porta, inspirada en la fuga real de dos reclusos de la presó de Lleida l'any 2001.
7: ¿Daron a un asesino con un ladrón de poca monta?
8: A la traba no mataría ni a una mosca.
9: Los remordimientos a tomar por culo, duende.
10: No sé por qué ayudó a Prieto a fugarse, no sé por qué disparó a los Mossos. Cuando le quedaban meses para salir en libertad. Si en tu vida no hay nadie que te ayude, es fácil que el agradecimiento se convierta en admiración, en independencia, en amor.
11: Nadie hubiera hecho esto por mí, pero ahora hay que mirar hacia adelante.
12: Todo Cristo.
13: En un ambient de gran estrena s'hi han reunit actors, premsa i més d'un centenar d'espectadors per veure els dos primers capítols. La ficció, protagonitzada per José Manuel Poga i Julián Villagrán, recrea els 33 dies d'evasió de Prieto i Calatrava, els noms ficticis dels ja coneguts com a Brito i Picatoste, i el desplegament policial que va posar en escac els Mossos d'Esquadra en els seus primers anys. Escoltem en Carles Porta.
14: A Crims no mos podíem atrevir a entrar a la personalitat dels protagonistes, perquè això no es va fer al procés real.

0: aquí amb la ficció ho hem pogut fer.
1: La sèrie combina tensió, persecució i la relació gairebé simbiòtica entre tots dos fugitius.
2: Us expliquem també que les excavacions al jaciment prehistòric del Camp dels Ninots de Caldes, de Malavella, a la comarca de la Selva, han posat al descobert l'esquelet de cria de tapir del Pliocè més complet d'Europa. D'aproximadament 12 mesos d'edat, va viure en aquest indret, segons els experts, fa uns 4 milions d'anys, quan la zona l'ocupava un llac volcànic. Els investigadors de l'IFES Cerca subratllen que la troballa és una oportunitat científica excepcional per poder reconstruir amb un nivell de detall molt poc habitual el cicle vital complet d'aquests tapirs. I com dèiem, acabarem amb música parlant de Barcelona, on es continua celebrant el Primavera a la ciutat, avui amb concerts de Cardiacs i de Blood Orange.

0: El Primavera a la ciutat està omplint les principals sales de concerts de Barcelona amb concerts previs a la inauguració del Festival Primavera Sound, que s'estrena demà dimecres.
1: Doncs de ben segur que serà una setmana carregada de música, sobretot a partir de demà. Nosaltres ja ho hem de deixar aquí. De seguida arribem a les 3 de la tarda. Resum de l'actualitat i després, por fin, i Jaime Cantizano, com sempre, aquí a la sintonia d'Onda Cero. Que passin una molt bona tarda.
2: Notícies migdia, amb Gabriel Figueredo.

0: Centro Médico Roma les ofrece la reflexión del día.
1: El pesimismo conduce a la debilidad, el optimismo al poder.
0: Centro Médico Roma. Todos los certificados médicos para conductores, cazadores, náuticos, aeronáuticos y deportivos. Rápido y cómodo. Estamos junto a tráfico en la Plaza Alcalde Lloret 1. 977-235577. Abrimos todos los días, sábados incluidos.
2: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
3: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
4: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: L'exposició Rodoreda, un bosc sobre Mercè Rodoreda es pot visitar fins al 25 de maig al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Perquè les pedres... Seguim amb l'exposició Les pedres que parlen, que es pot visitar fins al 24 de maig al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec. La visita 1938, Memòries d'un hospital, es fa el 23 i 24 de maig a Mas de Colom, Casa Borges, amb entrada gratuïta. I La Camarata, d'Eduard Toldrà, actua el 24 de maig a l'Auditori Eduard Toldrà, amb entrades a 17 euros.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terran.
6: A la tertúlia que teníem aleshores hi havia l'Alfredo Martínez i vaig preguntar: Alfredo, Julián Álvarez sigue interessant en el Barça? Em va dir sí.
7: Cert que necessiten un davanter, que Robert Lewandowski al 95% no continuarà en el Barça, però bueno, haurem de veure també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
8: El que també entenc és que el rol que té ara mateix a l'Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real. El sabem molts. A mi em costa veure la xifra. És a dir, aquests 70, després del que va desembolsar l'Atlético de Madrid, i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa...
6: Bueno, hi ha el Mateu Alemany, home, tendiendo puentes.
4: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Catalunya, estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
9: Bienvenidos a la Hora Brava.

0: única con doble garantía por seguro antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
2: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
3: Quan l'objectiu del teu negoci és satisfer els clients, cada promesa compta. Per això, a Toyota Professional, complim el nostre compromís d'oferir la gamma de vehicles comercials més completa. I trobaràs la nova Toyota Proace City, ara en versió elèctrica o de combustió, per la mateixa quota. Toyota Professional. Professionals que cuiden professionals.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
6: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
7: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
6: Sí, senyor.
7: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement,
6: sí, senyor.
7: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí, sí que hi ets, vale, sí, pots sí. Passar.
6: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Sí. Jo ho veig, això, eh?
7: Clar, bueno, trigarem una mica més, però...
6: Bueno, escolta, que vagin en temps, la gent.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, la veu de la dona als negocis, amb Ariadna Belbert.
8: Parlem amb Nacho Vendrell, delegat a Lleida del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida. Benvingut a Lideratges, Nacho. Com estem?
9: Bon dia, Ariadna. Molt bé, molt entretinguts amb aquest tema.
8: En una època en la que tenim IA, no? La intel·ligència artificial, potser també la podria aplicar a l'administració i agilitzar una mica tots aquests tràmits, no?
9: De fet, ja s'hi recolza molt l'administració en la intel·ligència artificial. També és veritat que el mercat de treball es veurà afectat a curt termini per la intel·ligència artificial. Les empreses encara no estan implantant tots els beneficis que té aquesta tecnologia i quan quedi implantat hi ha moltes feines que quedaran tocades.
1: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web de 7 a 8 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona.
10: No es fácil intentar ahorrar, no siempre se consigue. Por ejemplo, cuando tienes todos los seguros con la misma compañía y aún así cada vez te sube más el precio.
11: Así que la decisión es irte a la Mutua. ¿Qué por qué? Pues porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan solo tienes que llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
12: Por fin.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Què tal? Bona tarda. Són les 7. Això és La Brúixola.
0: La Brúixola amb Lola Sorribas.

0: aturats és la més baixa des de fa 14 anys. Unes dades que són millors que les de Madrid, així ho ha valorat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper.
1: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple.
0: D'altra banda, des de la patronal criden a seguir fomentant el turisme, ja que són xifres vinculades estretament a l'estacionalitat amb l'inici de la temporada d'estiu i també amb la campanya de recollida de fruita. Josep Ginesta, secretari general de Pimec.
2: En cap cas hem de deixar de fer activitat econòmica i en cap cas mai hem de reduir la nostra activitat, mai menys economia. Els països intel·ligents sempre fan més economia. Altra cosa és que és millorable, sí.
0: Aquestes bones notícies, però, no poden eclipsar els problemes estructurals que continua travessant el mercat laboral, perquè encara hi ha més de 300.000 persones aturades.
3: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: titulars d'aquest dimarts, dia 2 de juny. Joan Valentín, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, obre la porta al líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, perquè es reuneixi amb Carles Puigdemont a Waterloo si vol el seu suport per una moció de censura contra Pedro Sánchez.
2: Primer ens hauria d'explicar si això va en sèrio o no va en sèrio i quines pretensions tenen i què vol dir instrumental exactament. I insisteixo, si volen alguna cosa, que ens ho vinguin a explicar a Waterloo.
1: Des de Barcelona, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instat Junts a facilitar la moció de censura per convicció democràtica i sense favors.
3: Y no vengo a pedir favores ni tampoco a regalarlos. A lo que vengo es a defender la necesidad de un proyecto limpio. Y a lo que vengo es a garantizar, en todo caso, que devolveré la decencia a mi país, con ayuda o sin ella.
1: El govern català ha mostrat tranquil·litat per la investigació de l'Audiència Nacional i ha lamentat que Feijóo no hagi presentat cap proposta en matèria de finançament.
0: Gairebé el 30% dels docents ha participat en la consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
1: El professorat té temps de dir-hi la seva fins dijous al migdia. Els sindicats que rebutgen la proposta, com CGT o la Intersindical, mantenen les mobilitzacions i avui han bloquejat l'accés a la Casa Batlló. Mentrestant, el govern confia que el resultat de la consulta sigui positiu.
4: Confiem que aquest acord estigui validat per la comunitat educativa. Compleix, des del nostre punt de vista i també de la mesa sectorial de negociació, compleix amb aquelles reivindicacions que tenia la comunitat educativa en el seu conjunt. Pensem que dona resposta i ho atén i, per tant, confiem que quedi validat aquest dijous.
1: Era Sílvia Paneque, consellera portaveu de la Generalitat.
0: En clau local a Barcelona, la nova Rambla estarà enllestida el mes de febrer dins dels terminis previstos.
1: I l'Ajuntament ho celebrarà amb una festa ciutadana el cap de setmana del 13 i el 14 de febrer. Albert Batlle, regidor de Ciutat Vella.
5: No podíem tenir la Rambla indefinidament oberta i vam fixar un termini de 50 mesos per l'execució de l'obra, que és el que, doncs, amb tota seguretat complirem. Per tant, aquest era un compromís d'inici del mandat municipal i, per tant, hem de dir, doncs, que això va dintre de termini.
1: Sota el lema Rambles amunt, Rambles avall, Lluís Danés coordinarà un espectacle que combinarà circ, música, dansa i poesia.
0: I què tindrem a la segona...
1: Sota el lema Rambles amunt, Rambles avall, Lluís Danés coordinarà un espectacle que combinarà circ, música, dansa i poesia.
0: I què tindrem a la segona part del programa avui, Joan?
1: Doncs començarem parlant de l'esdeveniment Inmocionate, que arriba a la seva 26a edició enguany. Dijous i divendres, la capital catalana acull al Palau de Congressos de Catalunya aquest saló que vol reunir a diferents actors del sector immobiliari per debatre què ha de fer el sector per superar la crisi de l'habitatge. En parlarem amb el Josep Vera, director de l'àrea de desenvolupament professional de CIRA, un dels organitzadors de l'esdeveniment.
0: I acabarem aquesta brúixola amb tecnologia. Ho farem amb el format en què repassem tres innovacions del sector. Molt ràpid, quins són els titulars, Joan?
1: Jugadors d'escacs professionals que juguen malament voluntàriament, mans robòtiques a l'abast de tothom i collarets per a gossos i gats que tradueixen els seus sentiments. Com a mínim, així s'anuncia. Repassarem totes elles amb l'expert i divulgador Javi Puzle.
0: El titular d'esports amb el José Agustín Gómez. José, què tal? Bona tarda.
6: Bona tarda, Lola. El barcelonista Dani Olmo confirma l'optimisme del seleccionador espanyol Luis de la Fuente sobre la millora física de Lamine Yamal. I des de les 7 a Múrcia s'està jugant el primer partit dels quarts

0: de conèixer quina és la previsió que ens espera demà en matèria meteorològica. Juan Carlos Piña, què tal? Molt bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Demà dimecres a Catalunya baixaran les temperatures, excepte la Vall d'Aran, on pujaran. Arribarem a màximes de 31 graus a Lleida, 29 a Tarragona, 27 a Girona, 26 a Barcelona. Per altra banda, esperem intervals de núvols al quadrant nord-est durant les hores centrals, sense descartar precipitacions dèbils i disperses. A la resta de la comunitat, esperam el cel poc nuvolat. Així mateix, bufarà vent fluix, ocasionalment moderat, de la component nord a l'Empordà, de ponent al Ter Sud, sense descartar ratxes molt fortes al sud de Tarragona durant la primera meitat del dia. A la resta de Catalunya, vent fluix de direcció variable tendint al migdia a la component sud. És una informació d'EMET.
0: Gràcies, Juan Carlos. En uns segons arribem a les 7:07. El control tècnic Ismael de la Parra.

0: Catalunya ha batut el rècord d'afiliats a la Seguretat Social el mes de maig i frega ja a les 4 milions de persones ocupades. Pel que fa a l'atur, també bones notícies. S'ha reduït per tercer mes consecutiu i el nombre total de desocupats és el més baix des del maig del 2008. Unes xifres històriques que coincideixen amb l'inici de la temporada turística de l'estiu i també la campanya de recollida de la fruita. Hi ha 6.900 desocupats menys que el passat mes d'abril i un 3,7% menys en relació amb l'any passat.
1: La caiguda s'ha produït de forma generalitzada a totes les demarcacions i a tots els sectors, però el gruix del descens es correspon amb el sector serveis, amb 5.500 persones aturades menys. Un fet que relaciona, com dèiem, amb l'inici de la temporada turística d'estiu. També és notable la reducció de l'atur a Lleida i en el sector de l'agricultura, en aquest cas, per la campanya de recollida de la fruita. Pel que fa a l'ocupació, també hem de parlar de xifres rècord. Catalunya frega els 4 milions d'afiliats a la Seguretat Social després de guanyar 50.000 ocupats respecte al mes d'abril. Aquesta xifra suposa el creixement més gran registrat fins ara en un mes. A més, va ser superior a la mitjana de l'Estat, que també va batre el seu màxim històric. Catalunya és la comunitat que ha crescut més en nombres absoluts respecte a l'abril i la cinquena en termes percentuals.
0: El govern català s'ha mostrat exultant amb aquests resultats. El conseller d'Empresa i Ocupació, Miquel Samper, també ha celebrat que hi hagi més persones treballant a Catalunya que a la Comunitat de Madrid.
2: Aquest rècord d'ocupació es lidera a tot l'Estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
1: El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, reconeix que les dades del mes de maig són bones, però avisa que no soluciona els problemes estructurals del mercat de treball. En aquest sentit, Ginesta ha remarcat que la creació d'ocupació continua vinculada a l'estacionalitat.
3: Hem tingut un bon mes de maig en reducció de l'atur, fruit del comportament cíclic de la nostra economia, fruit d'aquesta activitat estacional de la nostra economia, però una reducció que no ha estat suficient com per resoldre i passar pàgina dels problemes estructurals que arrossega el nostre país en termes de competitivitat del seu mercat de treball.
1: Tot i això, també ha deixat clar que cap país intel·ligent, ha dit, pot renunciar al turisme si aquest és un dels motors principals de la seva economia. Des del món sindical, l'UGT ha reclamat aprovar els pressupostos de la Generalitat per l'any 2026 i desplegar l'ampliació del Pacte Nacional per la Indústria. També defensen l'impuls d'un finançament singular que reforci els serveis públics i mesures proactives que permetin fer front a la crisi derivada de l'Orient Mitjà.

0: Junts per Catalunya ha convidat Alberto Núñez Feijóo a visitar Carles Puigdemont a Waterloo si vol el seu suport en una hipotètica moció de censura per fer fora de la Moncloa Pedro Sánchez i avançar així les eleccions generals.
1: En una entrevista a Catalunya Ràdio, el secretari general dels Juntaires, Jordi Turull, ha obert la porta a negociar els termes d'aquesta moció de censura. Estan disposats a escoltar la proposta dels populars i també volen que Núñez Feijóo escolti les seves reivindicacions. I això passa per una reunió a Waterloo.
2: Si ell considera que aquest és un tema seriós i que ha de fer una oferta seriosa a Junts, doncs les coses serioses es fan amb reunions. I amb reunions, doncs, ell sap que les reunions amb Junts per Catalunya, amb la direcció, amb la màxima direcció, amb el president de Junts per Catalunya, doncs s'han de fer a Waterloo.
1: Turull ha insistit que no tenen la intenció de falcar ni el PSOE ni el PP i ha subratllat que la situació actual hauria de conduir a una convocatòria electoral per part de Sánchez per un tema de convicció democràtica.
0: Doncs precisament des de Catalunya, Feijóo ha afegit més pressió a Junts, assegurant que no demanarà favors per fer fora Sánchez de la Moncloa. Per tant, si els de Carles Puigdemont aposten per un canvi immediat de govern a Espanya, hauran de sumar-se a la moció de censura. El líder del PP ha participat aquest matí en les jornades del Cercle d'Economia que s'estan celebrant al Palau de Congressos de Barcelona, on hi és el nostre company Ricard Jiménez. Ricard, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Aquest any, la cita anual per excel·lència del món econòmic a Catalunya està molt marcada per l'agenda política. I així s'ha demostrat durant la intervenció d'Alberto Núñez Feijóo, que ha dedicat bona part del seu discurs a carregar contra l'agenda judicial que afronta el PSOE aquest juny. Al seu entendre, els socialistes estan degradant les institucions i des de Barcelona s'ha compromès a regenerar-les amb o sense ajuda d'altres partits. Responia així a Turull, deixant entendre que no es reunirà amb Puigdemont per arribar a cap pacte que faciliti l'expulsió de Sánchez de la Moncloa. De fet, apel·la a la responsabilitat política i espera que tant Junts com el PNB, que estan demanant eleccions anticipades, passin de les paraules als fets i s'assumin juntament amb Vox a la moció de censura.
4: Hay un total de 184 diputados que han exigido en los últimos días unas elecciones inmediatas a Cortes Generales. Lo que ocurre es que la teoría hay que llevarla a la práctica. Lo que se dice no tiene ningún valor si no se acompaña de hechos coherentes con las palabras.
3: I durant el seu diàleg amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà, li ha demanat al president del PP que negocia el nou finançament pactat amb el PSOE i Esquerra. Ara bé, Feijóo ha acabat amb les esperances de la seva aprovació assegurant que el PP votarà en contra el Congrés dels Diputats de qualsevol model que no tingui el consens previ de les comunitats autònomes al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Gràcies, Ricard. De fet, el president de la Junta, Alfonso Rueda, ja ha rebutjat acudir a les reunions bilaterals que el Ministeri d'Hisenda mantindrà amb les comunitats autònomes per negociar el finançament. El dirigent autonòmic del Partit Popular ha exigit pactar la reforma del model entre tots i denuncia que el govern central només ha buscat la divisió entre territoris. Rueda ho ha dit també a les jornades del Cercle d'Economia, on ha participat en una taula rodona aquesta tarda amb Salvador Illa i el Landacari i Manol Pradales. També ha estat en aquest Palau de Congressos i ens en dona més detalls el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
5: Bona tarda, Lola. El president de la Junta també desconfia que un govern incapaç d'aprovar pressupostos, diu, pugui tirar endavant en la reforma del finançament. Rueda considera que tot plegat és per enredar la roca i enfrontar territoris. Salvador Illa, al seu torn, ha lamentat la manca de propostes alternatives i ha reiterat que el finançament singular beneficia tothom. Escoltem els presidents de la Junta i de la Generalitat.
6: El divide y vencerás. Es que la discusión no es en ningún caso con Cataluña. La discusión es con quien tiene que repartir los recursos que son de todos, ¿eh? Y que no quiere hacerlo así. Y por lo tanto, lo que pretende son discusiones entre territorios y al final hacer lo que le dé la gana.
7: Yo lo que digo es, pues, sentémonos a discutir esto, ¿no? Aquellos que invalidan la propuesta por su origen, bueno, a mí yo lo lamento, ¿no? O que ese sentimiento de que algunos queremos, yo no quiero ninguna ventaja ni ningún privilegio para Cataluña, tampoco quiero. Se nos deja atrás.
5: L'endecari Manol Pradales, per la seva banda, ha defensat la solidaritat del concert econòmic basc, alhora que ha reivindicat les relacions bilaterals amb l'Estat i guanya més competències.
8: Bilateralidad, garanties de cumplimiento de aquello que se ha acordado y pactado y hay que incorporar materias y nuevas capacidades políticas que no estaven previstes del any 79, per exemple, el tema migratori.
5: Pel que fa a l'actualitat política, el president d'Euskadi ha demanat a no obsessionar-se amb un canvi de govern, mentre que Alfonso Rueda ho troba inajornable i Salvador Illa adverteix que l'alternativa a Pedro Sánchez és involucionista.
0: Gràcies, Marcos. Des dels Comuns, el seu portaveu al Parlament, David Cid, ha avisat de nou Junts per Catalunya que qualsevol moció de censura portarà el segell de Vox. En aquest sentit, s'ha preguntat si Puigdemont està disposat a negociar amb Santiago Abascal.
9: O no hi ha votació al Parlament de Catalunya en la qual pugui tirar endavant el que està demanant Junts o una hipotètica moció de censura si no hi ha Vox. Entenc que parlaran amb el senyor Feijó i, evidentment, amb Vox, de la llei d'amnistia, del català a Europa i, evidentment, del català a les Illes Balears o al País Valencià.
1: Sí, també ha defensat el no dels Comuns a votar la compareixença del president Illa sobre corrupció al pròxim ple perquè, al seu parer, es barregen coses en les acusacions de Junts.
0: A Junts, precisament, Partit Popular de Catalunya, Vox, la CUP i Aliança Catalana han presentat esmenes a la totalitat contra els pressupostos de la Generalitat per al 2026 que pugen a més de 41.000 milions.
1: Sí, avui dimarts s'acaba el termini per registrar aquestes esmenes que es debatran i votaran aquest dijous al ple del Parlament. Seran tombades amb els vots en contra del PSC, Esquerra Republicana i Comuns i els comptes continuaran el tràmit parlamentari amb la previsió que es puguin aprovar definitivament al juliol. És el segon projecte de pressupostos que presenta el govern de Salvador Illa després que al març els retirés per evitar una derrota parlamentària, ja que llavors no tenia els suports necessaris d'Esquerra.
0: I un últim apunt en clau política. Alejandro Fernández serà el candidat a la presidència del Partit Popular Català. La comissió organitzadora del 16è Congrés Autonòmic del PP l'ha proclamat candidat després de verificar que ha presentat els avals exigits i que compleix tots els requisits reglamentaris. Segons els estatuts, es requereixen 300 avals per presentar una candidatura i Alejandro Fernández n'ha presentat 1.551. La candidatura se sotmetrà a votació en el 16è Congrés Extraordinari del PP Català, que tindrà lloc a Barcelona el proper 27 de juny. Set i 17, el govern ha traslladat al Vaticà la importància del català per tal que el papa el faci servir a la seva visita a Barcelona, tot plegat després que hagi transcendit la cerimònia de Lleó XIV a la Basílica el proper dia 10 de juny. Dues frases seran en català, però, per exemple, la benedicció de la Torre de Jesucrist serà íntegrament en castellà, Joan.
1: L'executiu assegura que han trobat bona predisposició a fer canvis, però remarquen que la darrera paraula la tindrà el Vaticà. Des de l'arcabisbat de Girona, el bisbe Octavi Vila lamenta que el català tingui a priori poca presència en el viatge oficial del Lleó XIV.
10: Bé, jo hagués desitjat que hagués tingut un paper més, una presència més rellevant de la que potser finalment tindrà. És cert que els processos d'organització d'aquests viatges són complexos. Hauria sigut més satisfactori que la benedicció de la Torre de Jesucrist, que ha sigut en català, més tenint aquell precedent de fa dos anys i escaig o tres anys de la benedicció de la Mare de Montserrat a Roma, que és la imatge que es venera aquí a la catedral de Girona.
1: Els responsables de la visita del papa a Espanya asseguren que el pontífex reconeixerà la diversitat lingüística de Catalunya en els seus missatges a Barcelona, però que correspondrà a la Santa Seu fixar la llengua que utilitzarà el papa. Escoltem el coordinador general adjunt del viatge, Fernando Jiménez Barrio Canal.
11: Y evidentemente, no la conferencia episcopal, pero sí la sede de Barcelona ha puesto claramente en valor la situación de la realidad social y la realidad idiomática de Barcelona, pero evidentemente es a la Santa Sede a la que le corresponde establecer de qué manera se comunica el Santo Padre.
1: Així responia l'organització de la visita a les crítiques de Junts, que veu el risc que el català quedi relegat. El govern de la Generalitat també ha traslladat al papa la importància del català i veu receptivitat per part de la institució.
0: Doncs ara, moment de fer una pausa per la publicitat i continuem aquí a La Brúixola, la sintonia d'Onda Cero Catalunya, repassant tota l'actualitat de la jornada.
12: La Brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
13: Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
14: Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
13: Vente a la Mutua y todos contentos.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: Enseñar competencias mediáticas y digitales a tus alumnos de primaria y secundaria es más fácil con AmiBox Aula, la guía interactiva y gratuita que ya utilizan más de 10.000 profesores en España. Ahora con nuevas situaciones de aprendizaje y muchas más actividades listas para aplicar en tus clases. Entra ya en amiboxaula.org, un proyecto de la Fundación A3 Media.

0: parlar sobre el sector educatiu i sobre aquesta consulta que tenen en marxa fins dijous. Per ara, el 32,70% dels mestres i professors catalans ja han participat en aquesta consulta sobre el preacord del Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris. En el segon dia de votació, més de 31.600 professionals han escollit entre les dues opcions plantejades per USTEC, CGT i la Intersindical: acceptar la proposta o bé rebutjar-la i continuar fent vagues. Mentrestant, tres sindicats minoritaris mantenen les aturades i avui ha estat el torn del barcelonès. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola. En el marc d'aquesta vaga territorial, un centenar de docents s'han concentrat davant la Casa Batlló i n'han impedit l'obertura, com ja van fer fa dues setmanes amb la Sagrada Família. També hi ha hagut dues bicicletades que han sortit de la Gran Via i la Meridiana i han confluït al Passeig de Gràcia unint-se a aquests manifestants de la Casa Batlló. I després ha començat una marxa des del Palau Robert, que ha acabat a la seu del Consorci d'Educació de Barcelona. Totes aquestes accions només continuen convocades per CGT, sindicat minoritari, i per la Intersindical i COS, que no tenen representació a la mesa sectorial. Els sindicats majoritaris, en canvi, han desconvocat totes les accions mentre duri la consulta. Ingrid Chavarria, de la CGT, ha criticat de nou el preacord.
2: El més greu és que les docents i tot el personal educatiu no hem sortit al carrer només pel salari. Hem sortit per salvar l'educació pública, perquè estem en una situació d'emergència educativa. No podem més.
1: Chavarria ha advertit que si no se'ls escolta, diu, continuaran mobilitzant-se amb l'objectiu de paralitzar l'activitat econòmica i turística del territori.
0: I més coses també en clau educativa, Anna. El Departament de Recerca i Universitats impulsa una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat dels estudiants durant la selectivitat.
1: La iniciativa s'emmarca en el Pacte Nacional per la Salut Mental i pretén garantir el benestar emocional dels alumnes a l'hora de fer les proves d'accés a la universitat, les PAU, que tindran lloc la setmana vinent del 9 a l'11 de juny. Núria Montserrat és la consellera d'Universitats.
3: El que pretenem amb aquesta campanya és sobretot donar normalitat, acompanyar, donar suport als estudiants que es presenten aquests dies a les PAU i recordar que no ho fan sols i sobretot aplicar rigor i donar-los un missatge de serenor. No tot es quantifica aquell dia, no tot passa per posar una nota.
1: Amb el lema Fes les PAU en pau, la campanya d'enguany continua l'estela de la de l'any passat, que tenia un lema similar: estiguis com estiguis, estigues en pau. En tots dos casos, l'objectiu és transmetre un missatge de calma en uns dies que acostumen a estar marcats pels nervis.

0: Quan passen 6 minuts de 8:45 del vespre, obrim plana local i comencem amb informació de servei. La circulació de trens de l'R11 entre Girona i Figueres s'han interromput per una incidència a la infraestructura.
1: Aquesta és la situació des d'un 6:15 de la tarda. Adif dona més detalls d'aquesta incidència i diu que l'avaria l'hauria produït una manca de tensió a la catenària d'ambdues vies. Renfe ha indicat que s'ha establert un servei alternatiu per carretera entre Girona i Figueres amb parades intermitges.
0: La Diputació de Barcelona destina 16 milions d'euros a adaptar els municipis a la calor, especialment creant ombres a l'espai públic. La inversió s'emmarca en un programa que s'ha desplegat entre l'any passat i aquest i que ha permès fer 800 actuacions a totes les localitats de la demarcació.
1: Hi ha tres tipus d'accions que s'han dut a terme. La més habitual ha estat la creació d'ombres naturals, principalment amb arbres, que és la millor solució per pal·liar la calor al carrer. Si més no, així ho ha dit Marc Serra, diputat president de l'àrea d'acció climàtica i transició energètica de la Diputació. Tal com ha explicat Serra, també s'han creat estructures artificials, com ara pèrgoles o envelats, tan fixes com desmuntables, i s'han fet instal·lacions d'eficiència energètica. Segons ell, tot plegat és només el principi.
2: Aquesta és una primera prova pilot, si es vol, no?, d'adaptació al canvi climàtic, i ara el que voldrem és generar un programa més estructural de la Diputació, però també és cert que la Diputació de Barcelona no pot estar sola davant d'això, que necessitem també que la resta d'administracions, especialment les administracions que tenen les competències i els recursos per fer-ho, doncs facin.
1: Serra defensa que aquest és el primer gran problema del món local d'adaptació al canvi climàtic. En aquest sentit, recorda que els tres últims anys han estat els més calorosos de la història. Per això, té clar que ara caldrà avaluar aquesta primera edició i fer una nova convocatòria del projecte.
0: Barcelona inaugurarà la nova Rambla el cap de setmana del 13 i 14 de febrer de l'any vinent, 2027. Ho farà amb una festa ciutadana dirigida pel creador visual Lluís Danés.
1: La celebració sota el lema Rambles amunt, Rambles avall combinarà circ, música, dansa i poesia. El tercer tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha assegurat que la festa es farà perquè les obres estaran acabades i que s'han complert els terminis previstos.
3: No podíem tenir la Rambla indefinidament oberta i vam fixar un termini de 50 mesos per l'execució de l'obra, que és el que, doncs, amb tota seguretat complirem. Per tant, aquest era un compromís d'inici del mandat municipal i, per tant, hem de dir, doncs, que això va dintre de termini.
1: Batlle afirma que posar data ajuda a posar-se a pressió i descarta incidents, tot i recordar que Barcelona és una ciutat on cada pedra en pot amagar una altra. Les obres compleixen els 50 mesos anunciats quan van començar.
0: L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha inaugurat la nova estació d'autobusos Barcelona Nord després d'un procés de transformació integral que ha modernitzat els espais per millorar l'experiència dels passatgers.
1: Collboni ha assegurat que l'actuació també reforçarà l'equipament com a principal hub d'autocars nacionals i internacionals de la ciutat.
4: Culminem, per tant, avui una transformació i la reforcem com un dels hubs fonamentals i més importants per donar servei a més de 3 milions de passatgers anuals. Guanyem una estació renovada que millora l'experiència de l'usuari, més preparada, més moderna, més comprensible, més clara pels usuaris.
1: La remodelació ha suposat una inversió de 14 milions d'euros, dels quals gairebé 5 en procedeixen dels fons europeus. La nova estació concentra tots els serveis en una mateixa planta, té un únic accés per viatgers pel carrer Nàpols i una distribució que optimitza seguretat i intermodalitat.
0: I a Montcada, males notícies pels usuaris de l'R3. La caiguda d'un mur de contenció fa 3 mesos a Montcada Bifurcació, a l'altura de la cimentera Lafarge, han fet endarrerir la primera fase d'obres d'aquesta línia entre l'Hospitalet de Llobregat i la Garriga.
1: Els treballs havien de finalitzar el mes de maig, però DIF ha confirmat que no serà així. Això impedirà restablir aquest tram fins passat l'estiu, segons les plataformes d'usuaris, i endarrerirà també la posada en marxa de la segona fase entre Mollet del Vallès i la Garriga amb 8 mesos de durada.

0: La unitat Arro ha acabat dispersant els concentrats i s'han fet les tres detencions. També s'ha informat que hi ha 5 agents ferits lleus i material policial malmès pel llançament d'objectes.
1: La Policia Nacional ha detingut 5 persones, una d'elles a Lloret de Mar, per una ciberestafa de gairebé 100.000 euros utilitzant el mètode de la filla amb problemes.
0: La víctima és una dona de 69 anys que va rebre missatges de WhatsApp d'algú que es feia passar per la seva filla i li demanava diners amb urgència. Va arribar a fer 5 transferències a comptes controlats pels estafadors, algunes de més de 30.000 euros. La investigació ha permès identificar 11 implicats que actuaven com a mules bancàries, transferint els diners a comptes de França i el Regne Unit. Les detencions s'han fet a Valladolid, Vigo, Alacant, Parla i Lloret de Mar.
1: La Policia Nacional també deté 23 persones d'entre 18 i 50 anys de Barcelona i Múrcia per estafar prop de 300.000 euros, fent-se passar per empleats d'entitats bancàries.
0: Tots ells formaven part d'un grup especialitzat en tècniques d'enviament de missatges de text fraudulents i trucades o missatges a través dels quals enganyaven les víctimes per accedir als seus comptes. Els agents han registrat 48 denúncies arreu de l'Estat i han comissat 2.200 euros en efectiu i aparells i material electrònic. Als detinguts també se'ls atribueix un delicte de blanqueig de capitals.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya.
3: Un 21% es lo que puede aumentar la productividad con un encaje real entre candidato y empresa. Mientras otros miran currículums, en Eurofirms encontramos personas. Porque cuando alguien encaja de verdad, los resultados de las organizaciones mejoran. Eurofirms, 35 años encontrando al mejor talento para mejorar tu empresa.
1: En cultura, en el marc de l'any Gaudí, es construirà a Reus una rèplica original de la capella de l'Assumpte de Gaudí.
0: És una iniciativa de la Fundació Gresol amb el suport de l'Ajuntament de Reus i la rèplica es situarà al Parc Gandhi de Reus. Es tracta d'una rèplica original de la capella de l'Assumpte, és a dir, una còpia idèntica feta amb els mateixos materials que l'obra original. Recordem que el monument concebut per Antoni Gaudí es troba dins la Basílica de la Sagrada Família a Barcelona.
1: Més coses, les excavacions al jaciment prehistòric del Camp dels Ninots de Caldes de Malavella ha posat al descobert l'esquelet de cria de tapir del Policè més complet d'Europa.
0: D'aproximadament 12 mesos d'edat, va viure en aquest indret fa uns 4 milions d'anys, quan la zona l'ocupava un llac volcànic. Els investigadors de l'IPES Cerca subratllen que la troballa és una oportunitat científica excepcional per poder reconstruir amb un nivell de detall molt poc habitual el cicle vital complet d'aquests tapirs. Gerard Campeny és el director de les excavacions al Camp del Ninot.
4: Realment, esquelets complets de tapir, pràcticament en el món, són molt escassos, molt, molt, molt escassos, no? I cronològicament és una espècie que a Europa pràcticament no hi ha jaciments d'aquestes cronologies i els pocs que hi ha no presenten esquelets complets com els que presenta el Camp dels Ninots. De fet, el Camp dels Ninots és singular a nivell europeu perquè és l'únic jaciment que presenta esquelets complets amb aquest estat de conservació tan important.
0: L'esquelet juvenil s'afegeix als 6 altres tapirs de diferents edats i sexes que s'han trobat fins ara al Camp dels Ninots. La campanya d'excavacions d'aquest 2026 va començar al maig i s'allargarà fins al 18 de juny.
1: Berga ha donat ja el tret de sortir de les festes de Corpus amb una de les cites més emotives, la Patum de la Llar, celebrada per quart any a la plaça Sant Pere.
0: Una seixantena de persones amb discapacitat han participat en aquesta versió inclusiva de la festa, una rèplica de la Patum completa amb les mateixes comparses i músiques, però adaptada a un sol salt. L'ambient ha estat ple d'il·lusió i nervis, tant entre els participants com entre familiars i també públic. L'Anna Noguera, usuària de la Fundació, ha viscut la jornada amb intensitat. Tot i el moment incòmode de posar-se a la careta, assegura que després ja és glòria i que fins i tot plora d'emoció.
5: Jo ho veig molt, molt bé i em fa molta il·lusió perquè ja estem a la plaça. La plaça ja és un símbol de la Patum dels grans i nosaltres que tenim una diversitat funcional. De veritat és que 3 anys fent-la aquí ens fa molta il·lusió perquè ja ho vivim nosaltres aquest dia.
0: La Ruth Casas, una altra persona usuària de la llar participant, diu que el ball no és complicat.
6: Complicat, complicat... Aviam, el meu ball tampoc és. Però bueno, però té les seves cosetes i això que deia abans, del companyerisme i això, al final, quan tu et saps el ball, el que has de fer és acompanyar els teus companys. I això jo crec que ha sigut la tasca més difícil, però també la més enriquidora.
1: I dues informacions ara en plana musical. A Barcelona continua celebrant-se el Primavera a la Ciutat avui amb concerts de Cardiacs i de Blood Orange.

0: El Primavera a la Ciutat està omplint les principals sales de concerts de Barcelona amb concerts previs a la inauguració del Festival Primavera Sound, que s'estrenarà demà dimecres.
1: I el Blau Marí Music enllesteix els preparatius per arrencar la seva primera edició el dia 10 de juny en un espai privilegiat davant del mar al Port Vell de Barcelona.

0: Els treballadors del certamen ja han completat el muntatge de l'estructura de l'escenari flotant sense sostre. Es tracta d'un espai de grans dimensions amb capacitat per aguantar 300 tones. També s'han preparat les grades i ben aviat s'instal·laran les cadires. En total, el Blau Marí Músic tindrà un aforament de 2.500 i 3.850 persones en funció de les característiques dels concerts. Martín Pérez és el director de Blau Marí Músic.
1: Estem acostumats a veure un concert on al final sí, pots tenir unes pantalles, un equip de so i de llum molt, molt bo, però tot no deixa de ser una caixa escènica que normalment és fosca i pot estar passant això a qualsevol part del món. Aquí tu estaràs veient concert i estaràs veient Colón a la vegada. Això és més representatiu que Barcelona, poques coses poden haver-hi.
0: El cicle arrencarà el 10 de juny amb el concert de Rosana i comptarà amb una programació diversa, amb noms com el de Kamasi Washington, The Cardigans, Nile Rodgers and the Chic, Joss Stone o Rufus Wainwright.

0: pati no estoy.
1: La brúixola amb Lola Sorribas.
2: A partir de 9:15 arriba a la sintonia d'Onda Cero Catalunya tota l'actualitat esportiva de la mà de l'Albert Arranz amb la seva brúixola del Ràdio Estàdio. Albert, què tal? Molt bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya d'avui escoltarem els blaugrana Dani Olmo i Ferran Torres. Des de la concentració de la selecció nacional, en 9 dies, segueix el compte enrere de l'inici del campionat del món de futbol. A Enrique Riquelme, candidat a les eleccions a la presidència del Real Madrid, que avui ha tingut acte a Barcelona. I l'Espanyol, que ja té data i plans inicials per la tornada a la feina de cara al curs 26-27. La farem petar amb el capità del Club Natació Atlètic Barceloneta, que aquest cap de setmana assolia el seu 26è campionat de Lliga de Waterpolo masculí. La notícia és que els darrers 21 els han guanyat de forma consecutiva. I repassarem tota l'actualitat del món del motor en 2 i 4 rodes, al nostre gas a fons. Tot plegat de 2 de 9 fins a les 10 en punt de la nit.
2: Perfecte, Albert, ens escoltem, gràcies.
3: Que vagi bé, adéu.
4: Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
2: El debat sobre l'habitatge continua molt present. En els darrers anys, accedir a un pis, ja sigui de compra o de lloguer, s'ha convertit en una dificultat real per a moltes persones, especialment a les grans ciutats.
5: Un context marcat per l'augment dels preus, la manca d'oferta i també per un escenari econòmic i regulatori que no sempre facilita les coses. Al mateix temps, el sector immobiliari també viu un moment de transformació amb nous reptes i canvis constants que afecten tant els professionals com els mateixos clients. En aquest punt de trobada entre problema social i activitat econòmica, Barcelona acull aquests dies una nova edició d'Inmocionate, una de les principals cites del sector.
2: Avui volem aprofitar aquest context per entendre millor quina és la situació actual de l'habitatge i com es viu des de dins del sector immobiliari. Per això saludem a Josep Vera, director de l'àrea de desenvolupament professional de CIRA, un dels organitzadors de l'esdeveniment. Senyor Vera, què tal? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda a tots.
2: Si li sembla, comencem per explicar què és Inmocionate i per què consideren que és un esdeveniment clau per al sector immobiliari.
6: Molt bé, doncs mira, Inmocionate és l'event, probablement el millor event que hi ha en el sector de la vivenda i en especial de la intermediació immobiliària a Espanya. És un event que porta 16 edicions i anualment acull entre 700 i 1.000 i poc professionals del sector immobiliari,

0: i anem canviant de ciutat. Aquest any toca Barcelona, l'any passat va ser Màlaga, Sevilla, bueno, és un event que ha anat per tot Espanya donant voltes. De fet, a Catalunya és la tercera vegada que es fa. Es va fer a Sitges i es va fer a PortAventura, i aquest any és a Barcelona. Bueno, doncs és una vena que no es pot perdre qualsevol persona que estigui implicada a intentar entendre una mica el que estava comentant de la transformació que està vivint el sector. Doncs, bueno, és un event que recull els principals actors del mercat, i ja parlarem de lleis, parlarem d'intel·ligència artificial, parlarem de la importància d'entendre les persones, parlarem de màrqueting, evidentment, parlarem de tots els aspectes, o molts dels aspectes que afecten els professionals que estem al sector.
1: Setzena edició, això vol dir que si tirem enrere ens remuntem fins al 2010, quan es va fer la primera edició, en plena crisi econòmica. Entrant en aquesta evolució que ha tingut Emocionate, com explicaríeu actualment la situació del sector?
0: De fet, ens remuntem abans, perquè hi ha dues edicions que les vam fer per la pandèmia, no les vam poder fer presencials, però sí, entorn. Vam arrencar gairebé a plena crisi. Bé, el sector no està ara mateix en la situació de fa uns anys. El sector està bé. El problema que hi ha és que falta vivenda, però demanda hi ha, no? Que és potser el que va passar l'altra anterior crisi, el que ens trobàvem era tot el contrari. No hi havia demanda. Ara hi ha demanda. El que està passant ara és que no hi ha oferta, no? I encaixar això és la gran dificultat que tenim tots els que estem operant el sector. Bueno, suposo que en parlarem més endavant, i també en parlarem a Emocionate demà i demà passat de moltes coses i opcions que hi ha, però la situació és ben diferent, eh?
1: Clar, entenc que sabeu de sobres que el tema que us ocupa, l'habitatge, s'ha convertit en una de les principals preocupacions de la població, ara ho deies, hi ha demanda, però el que li falta és l'oferta, no? Et volia preguntar de quina manera aquests espais, com els que oferiu vosaltres, de reflexió, de convivència dins del mateix sector i de traspàs de coneixements, són importants i poden ser part del canvi de la solució.
0: Mira, un dels factors importants és col·laborar i pensar entre diversos players del sector. El mateix dijous tenim una taula rodona en el que agents de rehabilitació, que també és un factor que influeix molt a la vivenda i a l'oferta que poden posar, no?, a rehabilitar un edifici, pues també el Col·legi d'Administració de Finques portarà gent, el Col·legi d'Administració d'APIS, perdona, el Col·legi d'APIS. Bueno, hi haurà bastants players i la idea és, a la taula rodona, doncs, parlar una mica de diferents opcions, diferents punts de vista. També hi haurà gent del Ministeri de Vivenda d'Espanya. Bueno, doncs, aquests petits encontres, aquests petits meetings, el que ajuden és a posar d'acord possibles idees. Jo crec que el gran pas que s'ha fet aquests últims mesos és que tothom entenem, no només la població i els consumidors, no dic tothom, vull dir tothom, els càrrecs polítics, les administracions públiques, inclús les privades, entenem que requerim de treballar conjuntament per intentar que els municipis, les comunitats autònomes i el propi país vagin cada vegada entenem que si no es fa i no es treballa en conjunt, això no ho solucionarem en dos dies, perquè la resposta no serà immediata. És a dir, una vegada comencem a fer coses, que no és més que construir, perquè al final està clar que falta vivenda, no ho farem d'un dia per l'altre. És a dir, quan abans ens posem, millor. I un encontre com Emocionate, doncs el que fa és posar d'acord moltes alternatives i molts punts de vista. Com pot ser, per exemple, una cosa que la gent no coneix, no? La gent del comprador i la gent del venedor. Ara mateix és més fàcil vendre que comprar, gairebé, no? Llavors, què passa? Doncs que els compradors s'estan una mica perduts. Però també se'ls ha d'escoltar, que és qui té la necessitat, no? Doncs, bueno, jo crec que és important, a part d'ens públics i privats, treballar conjuntament, entendre també què està passant a la població i quina necessitat té un, tant el que vol vendre com el que vol comprar.
2: Clar, el programa que oferiu en aquesta edició menciona qüestions molt concretes, com per exemple el fet de captar cada cop més, que cada cop és més difícil, o accedir a finançament també s'ha complicat. Què està canviant en el dia a dia dels professionals d'aquest sector?
0: Sí, parlarem d'això, efectivament. Parlarem de la dificultat de la captació o de què, o com posar en valor el per què, no? Per què el venedor ha de vendre amb tu i no amb un altre, o què necessita ell? I llavors, efectivament, també, no?, la financiació. Jo no sé si s'ha endurit tant la financiació. El que sí que és cert és que, clar, els preus han pujat. És veritat que l'Euribor sí que ha pujat una mica, però l'oferta hipotecària general encara és molt bona. Es poden trobar ofertes hipotecàries molt bones. El que sí que és cert que està pujant un palet, i el que està passant és que el fet de que la gent tingui dificultats d'accedir moltes vegades a les hipoteques és perquè el propi immoble ja ha pujat de valor. Per tant, la hipoteca que els falta és superior. I a vegades no arribem, no? De fet, hi ha una taula rodona el divendres en la que es debat, no?, la importància que té el sector immobiliari i hipotecari, com col·laborar, no?, i buscar solucions conjuntes. Doncs això és una de les solucions, no? Uh-huh. Interpel·lar i treballar conjuntament en buscar solucions als clients que requereixen de finançació i, evidentment, com bé deies, no?, també parlarem molt de la captació i de les noves tecnologies que ajuden a això. Uh-huh. Parlarem molt de tecnologia, no?, i avui en dia, doncs, que tant de moda està la intel·ligència artificial, no només la intel·ligència artificial, el màrqueting també és molt important, no?, per posar en valor per què s'ha de vendre, quan vendre, no?, perquè potser és bon moment per vendre ara mateix, no? Llavors, doncs, que la gent ho sàpiga, que la gent sàpiga, que el teu client sàpiga que és bon moment per vendre i per comprar, doncs, bueno, doncs són coses que s'han de saber traslladar al consumidor final.
1: A vegades també és bo, aquests espais de xerrada, diguéssim, i de unió en tot el sector per entendre ben bé quina és la situació i quin ha de ser el camí, no?, per trobar aquesta solució que jo crec que busca tothom, tant els compradors com els venedors. Clar, aquí hi ha un xoc molt clar en el vostre sector, que és el dret a l'habitatge i al negoci. T'ho dic perquè jo crec que hi ha una percepció social bastant estesa de que el sector immobiliari forma part del problema. No sé si us sentiu així, perquè jo crec que és important identificar l'origen del problema per saber a vegades trobar la solució.
0: A veure, el sector immobiliari com a tal, l'origen del problema no, jo no crec que sigui, no? Perquè el que passa és que depèn, potser ho dius una mica pel tema inversors, no? Els inversors també són els particulars petits, i els petits inversors moltes vegades el que fan és ajudar a posar al mercat, doncs, pisos de lloguer, que tan important també és, perquè moltes vegades parlem de la compra-venda, no? Uh-huh. Però molta gent no li ha de comprar, necessita un lloc on viure. I també hi ha molt poca oferta de lloguer. Llavors, el discurs aquest que fem moltes vegades de que la culpa és de l'immobiliari o del sector en si, ojo, perquè a vegades intentem solucionar problemes quan realment tenim la pròpia solució, que és, si hi ha immobles, no?, al mercat, en venda o en lloguer, que és el que es fa falta, incentivem que això succeeixi. No fem coses al contrari. No sé si m'explico. És a dir, el que a vegades podem pensar de que l'inversor no ajuda és pot ser el contrari. Potser no ajuda, o podem pensar, o algú pot pensar que no ajuda perquè encareix el preu. Però, ojo, que també hi ha l'inversor que ho fa per posar immobles al mercat, reformant-los, per exemple, no?, rehabilitant, el que abans us deia, rehabilitar edificis. Si no tenim capital que rehabiliti edificis i els adecui a posar en venda o en lloguer, doncs no tindrem tampoc tan parc d'immobles. És molt important treballar conjuntament tots els players que estem al sector. O sigui, tant els agents rehabilitadors que fan una bona feina, com l'obra nova, els constructors, promotors, evidentment que tothom vol guanyar, perquè evidentment que són negocis, no? Mm. Però és que tot això ajuda a crear més immoble, més estoc, i per tant també a que el client final, el consumidor final, tingui més accessibilitat a la vivenda. O sigui, el que fem és perjudicar una mica també a la construcció, a la rehabilitació d'edificis, i posem traves al petit inversor. Mm. Jo, el del gran inversor ho deixo part, perquè aquí sí que no ni vull entrar ni ho conec tant. Però el petit inversor, el particular, moltes vegades ho fa també per ajudar a altres famílies a tenir accés a la vivenda, no? Llavors, si entre tots som capaços d'entendre que més que un problema, la inversió és una solució moltes vegades, i ajudem i contribuïm a que això sigui així, doncs crec que tenim gran part de la solució aquí, Treballar conjuntament i pensar en el global, no en el petit cas, que pot ser l'inversor gran tenedor, no?, que es parla molt. Potser sí que aquests, bueno, doncs regulem-los, i de fet ja s'ha regulat, ja estan regulats, i més aquí a Catalunya. Però, bueno, sí que és cert també que hem d'intentar entendre que incentivar això ajudarà a tenir més estoc d'immobles, i moltes vegades de lloguer, que és el que està passant en moltes zones d'Espanya ara mateix. La carència no només d'habitatge de compra, que també, i el preu, que també, sinó el propi lloguer, en quant a número d'immobles a poder entrar i el preu de lloguer d'aquests immobles. Si augmentem l'oferta del lloguer, també baixarà el preu del lloguer.
1: Al programa hi ha una idea que travessa totes les activitats i els estaments que ofereix el Saló, potser totes no, però bona part, que és el context internacional, no?, que també hi té un impacte claríssim, i les decisions també del Banc Central Europeu, que impacten fortament amb l'habitatge. Et volia preguntar com d'interconnectat està realment aquest sector amb el món global, perquè a vegades sembla que aquí puguem crear, diguéssim, un escenari diferent, desconnectat de la resta, i potser també hi trobem part del problema i d'aquest origen del problema en el context que vivim actualment.
0: Sí, efectivament, el context internacional afecta moltíssim. Ens afecta a Catalunya, afecta a Espanya, afecta a Europa i afecta al món sencer, no? Qualsevol, bueno, sense entrar en detalls, no?, les mateixes guerres d'Ucrània i Iran, doncs, evidentment, que afecten, i afecten al sector immobiliari. També ho deies tu, el Banc Central Europeu, l'Euribor. Evidentment, Espanya està dins de l'Unió Europea i si l'Euríbor puja o baixa no depèn d'Espanya ni de Catalunya, depèn del govern central, o del Banc Central Europeu, perdó.

0: Llavors, bueno, estem molt, molt, molt arrelats, bueno, o afectats, més que arrelats, afectats per les decisions i context internacional, així com pel flux migratori també internacional. No sé si... bueno, no tinc dades exactes del número de compraventes de no residents d'Espanya, però a Espanya i Catalunya som dos, bueno, som regions que estem atraient a molt, molt migrant, europeu en molts casos i no europeu en altres. Això també afecta, però també hem de treballar en entendre-ho. Si hi ha una demanda internacional d'un tipus d'immoble, bueno, doncs treballem en conjunt tots per entendre i encabir-ho dins del nostre ecosistema.
1: Abans deia hi ha molta demanda però no tanta oferta. També posen el focus en la rehabilitació d'edificis. És aquí on hi veuen part de la solució?
0: Sí, sí, tant. Hi ha una falta d'oferta i tot el que sigui ajudar a que això no sigui així, doncs evidentment que ajudarà a baixar els preus, ajustar... donar... I més que baixar els preus, et diria... posar vivendes al mercat que permetran famílies, bueno, famílies i individus, perquè avui en dia també la necessitat de vivenda ha canviat, ja no és com fa 30 o 40 anys. No? Les vivendes seran més accessibles a la demanda actual de les persones. I sí, la rehabilitació d'edificis ajuda molt. De fet, ja s'està incentivant des dels fons Next Gen, que ha costat interpretar-los o adaptar-los, però sembla que està funcionant i més que seguirà funcionant, perquè hi ha un pla també estatal que sembla que va en aquesta línia. Per això us deia allò de la inversió. És complicat parlar de la inversió, per què? Perquè moltes vegades aquesta inversió va destinada a rehabilitar edificis que estan en ruïnes i posar-los en mercat, no? Si no hi ha... perquè, evidentment, no és el mateix reformar un immoble que un particular pot fer que no un edifici de 50 vivendes, no? Un edifici de 50 vivendes pues, necessita darrere una estructura d'un constructor, un promotor, bueno, un agent de la rehabilitació, no? I jo crec que és una de les solucions, no és l'única, però sí, per això us deia, no?, que Imagina't, la mañana passat parlarem molt de diversos aspectes que afectem al sector de la vivenda, la hipoteca, la rehabilitació, la construcció nova, la segona mà, i jo, preguntant-me directament per la rehabilitació, bueno, nosaltres dins la companyia tenim una línia, no?, específica per això, però hi creiem molt de la necessitat que té el parc d'immobles espanyol, i en concret el català, de rehabilitar-se, de reformar-se i d'adaptar-se a les necessitats actuals, tant energètiques com d'oferta.
2: Fa temps aquí a la brúixola que parlem de l'habitatge, perquè la població ens fa saber, no?, que és una de les seves preocupacions més grans, i sempre que parlem amb diferents sectors i punts de vista, la conclusió és veritat que en totes és comú, és que el parc d'habitatges espanyol està molt envellit i que s'ha de fer més per rehabilitar-lo. Ja per acabar, senyor Vera, li volia preguntar per una cosa que crec que ja no és novetat, que és que molts esdeveniments de molts àmbits que se celebren aquest any aquí a casa nostra, i aquest no és una excepció, es parla d'intel·ligència artificial i crec que això és bo, perquè mostra l'impacte de l'eina i com cada sector s'ha d'adaptar per adequar-la al millor que sigui possible. Quin paper hi té en el cas del sector immobiliari o hi pot tenir això en el vostre sector en un futur?
0: Bueno, té un impacte molt, molt gran. De fet, no el té. Ja ha tingut i l'està tenint, no? Des de molts punts de vista. Podríem parlar de la part de la construcció, afecta també com quines necessitats tenen els clients, no? Quan vas a construir, pensant que s'adaptin a les necessitats actuals, no? En l'àmbit de la intermediació immobiliària, doncs et pot ajudar a fer uns renders d'un immoble que està buit i ficar uns mobles, et pot ajudar des de molts aspectes, a com publicar un immoble, no? O com fer una campanya de màrqueting, com entendre els clients. A mi em sembla fonamental, no? La intel·ligència artificial ajuda moltes vegades a interpretar dades, i en un món actual de tantes dades, doncs t'ajuda moltíssim també a interpretar-les, a valorar valoració d'immobles, també t'ajuda molt a valorar possibles immobles, no? Bueno, té una afectació total. De fet, nosaltres, a l'Immocionat de demà i demà passat, parlem de la intel·ligència relacional, no? Que és el vincle, diguéssim, no el vincle, sinó l'equilibri que hem de trobar entre tot el que porta la intel·ligència artificial i la rellevància i importància que segueix tenint la persona, tant el consumidor final com tot tipus de persona en si, no? I parlarem molt d'això, de la interconnexió entre la intel·ligència artificial, i no vull dir la intel·ligència humana, però sí que les relacions humanes i personals.
1: Doncs Josep Vera, director de l'àrea de desenvolupament professional de CIRA, un dels organitzadors d'aquest Immocionate que se celebra dijous i divendres. Gràcies per atendre'ns aquí a la brúixola, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.

0: Òscar Botines, hola, Òscar, bona nit.
1: Senyora, molt bona nit.
0: Què tal, senyor Botines, tot bé?
1: Mira, estic a Bilbao per feina i tot molt bé.
0: Hombre, unos pinchos i unos... com era allò? Potes?
1: A l'acabar la tertúlia, pinchitos.
0: Ole, grande, grande. Àngel Ponz, molt bona nit.
2: Hola, bona nit, què tal?
0: Tu per on vas? Bilbao no crec, no?
2: Jo estic a... No, estic a Sant Andreu. O sigui, Botines, al sacacorxos, però sense dubtar-hi, eh? Al sacacorxos, busca'l.
0: Ei, si us recomana, si us recomana el Ponz, Botines, t'hi has de llançar de cap. Sacacorxos, quan acabis.
1: Molt bé.
0: Vale, fet. I és una pena que vosaltres un estigui a Sant Andreu i l'altre a Bilbao, perquè ens ha vingut a veure aquí a l'estudi, perquè em ve de currar el bon amic periodista gràfic de Mundo Deportivo, Manel Montilla. Però el que no ens esperàvem és que ens ha portat una quantitat de canapés que flipes. I ja ho sento, Botines, Ponz, però, que hi ha de truita de patata, estic veient de salmó fumat, hi ha de camembert... unes olivetes amb anxova, una cosa tremenda. Montilla, moltes gràcies. Bona nit,
3: Bona nit.
0: Ostres, però aquí hi ha jala per 12, tio.
3: És una pena, Botines, és una pena.
0: Botines!
3: Botines.
0: Dinas.
3: Botines, no, és accent, no... és en l'accent.
1: Manel, i no t'han posat pernilet? Jo sempre que vaig a l'Albert em poso un poc de pernilet.
0: 5 J's ha portat.
3: Sí.
0: L'ha demanat de 5 G's. Però li han dit, no, que és de Jotas. Diu, ah, perdó, doncs, 5 Jotas.
3: És que he tingut una tarda reial.
0: Ha anat a veure el rei. Poca broma,
3: He anat a veure el rei.
0: Sí? Digues.
3: No, que l'he convidat aquí a que vingués.
2: Va, a rei.
3: Li dic que vingués a la tertúlia, però no ha volgut venir.
0: No, és que està el rei amb un homenatge a la figura de Joan Antoni Samaranch, que en pau descansi, i que va ser un personatge importantíssim pel esport espanyol i per la ciutat de Barcelona, perquè en una concessió dels Jocs Olímpics doncs, va venir la transformació. En fi, que no sabreu vosaltres. Escolta, primer missatge, vull tranquil·litzar l'Àngel Ponz. Ja ho va dir De La Fuente ahir, però ha dit avui Dani Olmo que veu molt bé Lamine i que arribarà bé físicament a l'inici del Mundial. Així que, escolta'm, ja podràs dormir, per fi, eh?
2: No, home, perfecte, no. Espera, que Riquelme demà anuncia el que anuncia des del Barça, eh? Fixa't que l'anuncia des del... Sí. És un jugador del Barça, vull dir que... Jo el lloro, eh? Que no sé si va Dani Olmos...
0: Jo t'explico, Montilla, que el Ponz és especialista en destrossar guions.
3: Sí.
0: Sí, jo tenia clar que havia de començar amb Lamine perquè parlarien del Mundial, i ve Ponz i bum!
3: No.
0: I
2: clar, home, escolteu...
0: De fer cop de volar...
3: Però ha dit Dani Olmo?
0: Sí.
3: No, és impossible.
2: No.
3: Impossible.
2: Vosaltres us recordeu... Us en recordeu com va guanyar les eleccions de Florentino Pérez?
0: Sí.
2: Fa molt de temps.
0: Mira, escolta això, Ponz, mira. Saps què és això? Això és el guió, saps? El guió. Aprendre pel sac, el guió.
3: Tu saps que jo sóc de Terrassa, no?
2: Una cosa és que anunciï, una altra cosa és que el fitxi.
3: No, és que és impossible. No pot anunciar-ho si no ha arribat un acord amb ell. No pot anunciar-ho si no ha arribat un acord amb ell. Impossible.
2: Bueno.
3: Impossible.
0: No t'hi jugaràs...
2: Esperem demà.
0: No t'hi jugaràs una safata d'aquestes de salmó fumat, Ponz?
2: Clar, jo sóc el que encarrego el guió. O sigui, arribes tu, o sigui, arriba un en canapés, l'altre ens ho tira per la cara i jo encarrego el guió, no?
0: Home, clar. Així que reprenem amb Moviola, de l'Ortiz de Mendívil, que és de l'època del Botines. Reprenem el tema. Tu ets patidor de mena, Òscar, que conec de fa 30 anys. Tu eres d'aquells que deia... Ui, el Lamine, que ara començarà la primera fase del Mundial i encara es trencarà, no?
1: Jo encara ho penso. Jo el que vull és que el Lamine acabi el Mundial no estan lesionats.
0: Ja, s'ha.
3: No, Botina, se sortirà.
1: No, o sigui, ha sortit o no, però potser es força una miqueta i hasta luego, Lucas.
3: No, home, no. No jugarà, els dos primers partits no jugarà, perquè són dos patxangues,
0: Bueno, un respecte a Cabo Verde, que ha tret Tavares per jugar a bàsquet.
3: Molt respecte, però són dos patxangues i amb Uruguai.
0: I Aràbia, en el darrer Mundial, crec que va guanyar Argentina? Va ser Aràbia que va guanyar Argentina al Qatar? Jo crec que sí, eh?
3: Bueno, estava...

0: Va tot pactat.
1: Sí, sí, corrien,
0: corrien. Estava tot pactat.
2: Jo, bueno,
0: jo qui va guanyar el Mundial? Qui va guanyar el Mundial?
2: Argentina. Què deies, Pons?
1: Messi, el va guanyar Messi. No, jo el que he sentit aquest Mundial s'hi esperen molt. He sentit, primer, per una banda, del que ens esperen allà. Avui estàvem parlant, bueno, tot el dia, porten dos dies parlant de com estava Riazor, de com estava el camp. A mi, o sigui, els camps allà que hi ha, es veu que la pilota ni bota. Després la calor que hi ha, les tormentes elèctriques. I després he sentit que per primera vegada, no Espanya, diferents seleccions, els primers partits tenen la intenció de no posar, jo m'he quedat parat, no posar els equips de gala. Perquè això serà molt llarg, i són partits en principi fàcils...
2: Però qui no posarà l'equip de gala? Qui no posarà Espanya?
1: No, Espanya, Argentina, Alemanya...
0: Bueno, però igualment, encara que no fiqui la... Però encara que no fiqui a l'equip de gala, són jugadors que són importants ara. Vull dir que no, pots, home, no és el carro del peix que no juga mai. Vull dir, són jugadors que encara que els fiqui encara que no siguin titulars, són, o millor no són titulars d'un partit, però un altre sí.
1: Vosaltres, que teniu els cabells ja, també, ja teniu els cabells blancs i tot això, sabeu que quan moltes vegades fan un Mundial hi ha jugadors que no juguen ni un minut, moltes vegades. Que hi ha seleccions que sí que roten, però el que volen és agafen un equip i entra un jugador si té la targeta o si està tocat. I diuen que aquest Mundial, a mi tantes seleccions no m'agraden.
2: Ah, no?
1: Hem de tenir tots els respectes per Cabo Verde, per Irak, hem de tenir tots els respectes del que vulgueu, però bueno, no dic la mil, qualsevol jugador corre el risc de lesionar-se també.
0: A mi tampoc m'agrada.
1: I per tant has de dosificar els jugadors, vull dir que... Que, bueno, són circumstàncies, et dic, els camps no estan en la millor manera, sobretot això, jo he vist imatges, de la pilota que no bota, això, no sé, no ha començat, això després quan comença...
2: Però aquí estàs, mezclando xurres i merines,
1: sí.
2: Perquè la pilota que no bota és a Riazor, que és un amistós de dijous.
1: No, he vist un vídeo de la selecció de Senegal, en un partit en un camp mundialista... Que no votava la pilota.
2: A Puebla, contra Mèxic, jo el vaig veure al partit, llámame friki sencer, i si votava.
1: Pues serien les pilotes o serien aquests senegalesos, que com són uns tramposos ara, perquè van guanyar la Copa d'Àfrica d'aquella manera, jo et dic que aquest Mundial serà maco. Se'n recordeu l'any passat aquelles tormentes elèctriques, aquells partits que potser paraven el partit 10 minuts, aquest estiu no hi haurà.
2: Això pots tenir per garantit, Això pots tenir per garantit que als Estats Units qualsevol amenaça, i ho sap perfectament el Botines, de tormenta elèctrica, la cosa es para d'immediato, O no, Boti?
3: Sí.
0: És que allà... Digues, Boti, digues.
3: No, que allà el tema temps és molt peculiar i se't pot girar la truita en qualsevol moment. Quan es gira la truita, paren el partit. Igual que paren el partit, poden parar un torneig de golf, ho paren tot.
0: Jo us diré dues coses.
2: Què?
0: Vaig estar fa dos anys...
2: Això que anaves amb Riquelme una altra vegada.
0: No, vaig estar fa dos anys als Estats Units. Dels tres partits que va jugar el Barça allà, un el van parar en sol, feia sol...
2: Sí.
0: Però venia una tormenta elèctrica, va sortir un tro i van parar el partit dues vegades. Un va trigar una hora més en començar. I respecte a la gespa, els tres partits van estar a punt de suspendre's perquè en dos gires que he anat amb el Barça als Estats Units hem tingut problemes amb la gespa. Perquè són camps que no són professionalment de futbol, sinó que són de futbol americà i tenen unes superfícies de concerts a sota. Vull dir, no són camps en què l'herba està arraigada, i aquest any no sé si hauran fet meravelles, però si no han fet meravelles tindran problemes amb la gespa.
2: Són tres països diferents, Molt de mala sort s'hauria de donar perquè tant a Mèxic com a Canadà com a Estats Units els camps no estiguin correctes. Però reprenent això que deia el Ponza, que no li agrada aquest Mundial perquè hi ha molts equips, agafa't. Això ho va treure l'equip i deia, la FIFA vería con buenos ojos el paso de la Copa del Mundo de los actuales 48 a 64 equipos en el futuro con el fin de abrir el torneo a nuevas naciones. O sigui, jo em pregunto, Òscar, si ja va Curaçao i Uzbekistan, abrir-se a nuevas naciones vol dir Liechtenstein, San Marino...
0: Vaticano.
2: I el Vaticano...
3: I Andorra, sí.
0: I Andorra.
3: És un tema de diners. Quan més equips hi ha, més ingressa amb més de televisió, amb tot. Ja. Llavors, com això és un negoci, ja. L'únic és que no sé si més equips vol dir més partits. Això no ho sé.
2: Ja.
3: Però si els partits són els mateixos, a mi ja m'està bé, eh?
2: Ja.
3: Jo soc dels típics aficionats que pateixo molt amb el Barça i disfruto molt els Mundials. Sí, perquè el cor el tinc a zero pulsacions i veig futbol. I a vegades potser amb un... Això, Senegal, no sé, un país d'aquests tontos, veus un bon partit i t'ho passes bé. Jo al Mundial disfruto molt. Si hi ha 64 partits, hi ha 64 equips, per mi, perfecte.
2: Tu ets com el Jero Freixa, no? Que si algun amic seu o amic de la parenta té una boda, tu ja dius que és impossible que vagis perquè hi ha un Àustria-Senegal que tens que veure.
0: No, perquè obrarà de matinada, no dormirà.
2: És correcte.
0: No podrà anar a la boda perquè estarà dormint pel matí.
2: És correcte. Doncs hem tingut, sí, ara sí, hem tingut Enrique Riquelme avui aquí a Barcelona i després de visitar Mundo Deportivo i el Basté, doncs ha anat a un acte amb les penyistes d'aquí de Catalunya que han volgut anar a veure'l. I ha tornat a fer una mica l'RQR d'aquest, que el Madrid se va poner en venda, ja sabeu el pla del Florentino Pérez, i que la gent haria bien en ir a votar perquè poden ser les últimes eleccions de la història del club, i ha ratificat Raúl González Blanco com el seu director tècnic, i a nit amb una altra emissora de ràdio va dir que Rodri efectivament era l'home que tenia a la seva agenda. Vet aquí que no el tingui també Florentino el Rodri, en la seva agenda. Un Florentino que, tal com avançava el dilluns al matí, al migdia, l'Alberto Pereiro, aquí a Onda Cero, ja té un primer fitxatge lligat, que és Ibrahima Konaté, el jugador francès, central francès, que anirà al Mundial del Liverpool, i que sembla ser el du Florentino a la cartera en cas de que guanyi. També ha dit Riquelme que abans del cap de setmana dirà, abans del cap de setmana, perquè diumenge són les eleccions, dirà el nom de l'entrenador. En aquest sentit, recordo Montilla, el que va avançar OK Diario, que jo no sé si és cert o no, però ho va avançar OK Diario, que Arteta seria el candidatable a la banqueta del Bernabéu en cas de victòria de l'empresari alacantí.
0: És un bon fitxatge, vull
2: seria
0: dir, ha demostrat...
2: Un bon
0: seria un bon fitxatge, ha demostrat el seu potencial i no ha perdut cap partit de Champions. O sigui, això és molt important. El que passa és que també la gent ha criticat molt l'estil de joc de l'Arsenal, sobretot a la final, no? Molt amarrategui, bueno, no sé si aquest estil... Suposo que al Madrid ja li va bé aquest estil, però no veig el Madrid tan tancat com per... I això que del Riquelme, només vull apuntar una cosa, perquè sempre
2: apunta.
0: No, perquè sempre que estàs en directe amb una cosa, sí, pots treure altres conclusions. Jo com a fotògraf també ho veig, perquè les imatges d'una persona, el que el transmet una persona, i avui és el Riquelme avui, que ha vingut a la redacció i ha fet una entrevista, i l'he vist un personatge supercentrat, una persona gent molt afable. Jo l'he vist molt, molt poc impostora, no feia teatre, el que deia ho sentia. No,
2: aquest tio, per aquest tio anava a 187 milions d'euros, eh?
0: Sí, sí,
2: no
0: sí,
2: pot
0: sí,
2: ser un zote, eh?
0: No. Però l'he vist una persona de 37 anys,
2: sí,
0: l'he vist una persona molt centrada, amb un discurs molt coherent, evidentment molt repetitiu, el mateix que ha dit el RAC1 també.
2: Bueno, perquè de cara a unes eleccions es dona el missatge i bam.
0: I ens ha tillat el Barça de lladres, no?
2: Què dius ara?
0: Sí, de que el Barça ha robat... Ha sigut amb el discurs florentinista, no? De que el Madrid ens roba, de que el Barça ens roba, no?
2: No, Madrid ens roba, ho diem aquí.
0: Ara ha canviat de sí,
2: cada vegada menys.
0: Ara són ells els que roben. Però no, l'he vist una persona que si jo, que no ho seré mai, soci del Madrid, jo el votaria.
2: Bueno, en una altra vida no saps, eh? En una altra vida no saps. Què volies parlar de Riquelme, tu, Ponz? que estaves frisant.
1: Les seleccions són diumenge, no?
2: Sí, sí.

0: I el Papa.
1: Què voleu que faci aquest home? Si és que...
2: L'únic que aixecarà una copa al Bernabéu aquest any.
0: Serà el Papa?
2: Sí, no, el Càlid. Aixecarà el Càlid. Vestit de blanc aixecarà el Càlid. L'únic.
1: Escolteu, venim i tu, Manero, o sigui, en les fotos que hauràs fet de quan són les eleccions a Can Barça, o sigui, estan allà, saps, les precandidatures, que els escoltes, que han de parlar de tot, o sigui, aquí estan les candidatures i... Perdoneu-me, ahir va sortir el nom de Raúl, no?
0: Sí, l'ha confirmat, sí, com a director tècnic, sí.
1: I demà donar la bomba aquesta que espera, no? Però és que no té temps aquest home, o sigui,
2: sí,
1: és que...
2: Sí, ha dit que abans... Avui és dimarts, sí, té dimecres, dijous i divendres.
1: Però escolteu-me, que sortia en un desavantatge d'aquest senyor, que al principi d'un... Com estaven els sondejos? Un 95% al 100%? I ara que poden estar un 80-20 i demà s'hi anuncia que fitxa la Milla Mal, que estarà un 70-30, o sigui, tota la maquinària que té Florentino, o sigui, he sentit que les xarxes del Madrid encara parlen de Florentino com el president, quan estem en època electoral.
2: És que és president, no ha dimitit. No ha dimitit.
0: No, però ara és candidat. Ara és candidat.
2: Però no han fet el paripé. Sí. No han fet el...
0: Ara han fet el paripé, però...
1: Contra el club, que tots dos candidats han de tenir, o sigui, t'has de posicionar, aquí estan la Junta Gestora, o sigui, han de tenir tot les mateixes garanties. Florentino continua sent el president, a sobre Florentino surt allà les primeres declaracions que diu que, si, imagineu-vos el que has dit tu, l'aval que necessites per ser president del Madrid, i Florentino diu que si ha d'anar a buscar un banc estranger quan els estatuts... És surrealista, o sigui... Que Florentino pugui perdre la selecció...
0: No, és que no l'espera. I no l'espera, especialment per aquest moviment que us explico ara. Avui anunciat Florentino, el Real Madrid regalarà, ojo botines que et pregunto, cada any a sus socios la camiseta oficial, la titular, con una insignia que solo ellos podrán lucir. Les ha guanyat. Què te digo yo, Boti, al poble, tu li regales...
2: A los socios o a los abonados?
0: A los socios. Tu li regales a los socios la samarreta oficial de la temporada, a sobre li poses una insígnia personalitzada, vamos, aquest tio et vota, però te digo yo. O no, Boti?
3: El que també és veritat és que si després no ho fa, ningú se'n recorda,
0: No, home, però això...
2: I el que sí que és veritat és que... El que sí que és veritat, jo com a culer, que segueixo Florentino.
0: Sí, aquí hi ha unanimitat, sí.
3: Hombre, unanimitat total.
2: Home, claro.
0: Tu també, Pons.
1: Home, jo et diré una cosa. Si tu mires a Florentino i ha guanyat 7 copes d'Europa, diria.
2: Bueno, ha guanyat. Tu ho has dit, ha guanyat, ja està. Ja està.
1: Jo dic que ha guanyat, no dic si li han regalat, si l'ha renovat, jo no entraré a dir que el Madrid ha guanyat 7 copes d'Europa amb Florentino. O sigui, agafa les copes d'Europa i és com a argument, qualsevol president del món, no del Madrid, i no seré jo qui defensa el Madrid. Agafaria, et donaria les copes a la boca i ens callaria la boca a tots.
2: Però la gent és molt... La gent vota el present.
1: Correcte, escolteu-me. I Florentino porta 2 anys, vull dir que bueno, o sigui, està... aquest home està senil. I el problema és que ningú li fa cas a la directiva. A mi em recorda Trump, allò, quan diuen, hòstia, vaig a fer això, intento entrenar-ho d'alguna manera. És el mateix, la roda de premsa que fa Florentino López, si en qualsevol club, o sigui, aquesta roda de premsa que fa, que parla de tu que no entiendes de futbol, la guap, o sigui, estem parlant de fa 30 anys, o sigui, això, o sigui, són conductes que això li farien perdre vots. I, no, aquest senyor, i després anem a l'aspecte esportiu, jo he guanyat, sempre sé que he guanyat. Ara, la mandra, el que significa que torni Mourinho, vull dir, que si analitzem bé,
0: En aquest sentit, novetat avui, novetat, el Benfica ja ha anunciat el substitut de Mou, Marcos Silva, que no tinc el gust de conèixer, serà l'entrenador dels portuguesos per la propera temporada, per tant, Mou i el seu dedo, botines, cap al Bernabéu.
1: Quina mandra, tu, quina mandra.
3: És de les millors notícies dels últims anys.
2: Ah, sí. Jo estic d'acord amb tu.
3: Sí? Saps? Que torni Mourinho...
0: Espera, Àngel, que si no els tres a la vegada no s'escolta res. Digues, Boti.
3: Jo, que guanyi Florentino i que torni Mourinho.
2: Totalment d'acord.
3: I començo a l'estiu fantàsticament bé.
0: Amb 9 punts més.
3: Sí, sí. No, perquè Florentino el teníem tots en un pedestal, el dia de la premsa va baixar

0: a tothom. Si en comptes de ser el president del Madrid fos el president de la meva escala de comunitat, saps? Pues, els veïns el fotrien fora, perquè el veus que està fora de lloc. Val? Però com és Florentino i el Madrid guanyarà, perfecte. També ha fet una cosa molt bona Florentino, que ha fet a un tio que era desconegut, en 15 dies l'ha enviat a l'Hormiguero.
1: L'ha presentat ell? El va presentar
0: ell? Sí, sí.
1: La presentació de Riquelme la va fer ell.
0: Sí. Per això, ha fet un tio que era desconegut, l'ha fet el tio més famós d'Espanya.
2: Yeah.
0: O sigui, és el proper president del Madrid. Això ja, per diners, per tots, ja sé que és el proper president.
2: Yeah.
0: I, de fet, hi ha un tema que jo gaudiré molt, que és veure el Mourinho amb rodes de premsa. Perquè ara riurem tots.
1: Sí, serà més divertida.
0: Ja. Ara riurem tots.
2: Però per què riuràs?
0: Perquè sí, perquè ja no me'l crec.
2: Ja.
0: El trobo que s'ha acabat.
2: Ja.
0: Sí. Des que vam marxar al Madrid, segueixes la seva història del futbol.
2: Sí, l'han fotut fora tots dos d'aquí.
3: Sí,
2: Gotti.
3: Però
2: a veure, Àngel.
3: A mi em fa molta mandra, us ho dic de veritat. Vosaltres recordeu, o sigui, aquells clàssics que després han donat, o sigui, recordeu tot això, la imatge, o sigui, les guerres que hi havia, les batusses, les declaracions... A mi em fa moltíssima mandra. O sigui, ho vaig viure com en primera línia, com vosaltres, com el Manel, com sí. Tu, com... I donava molta mandra, dona molta mandra. O sigui,
1: però no serà igual, no serà igual. Guardiola entrava
3: no,
1: ja...
3: És la única... Però quina és la manera que el Madrid pot guanyar-li al Barça? De quina manera li pot guanyar, si no?
0: Pues,
3: si matava, si la gent corrent...
2: A veure, respon l'Òscar. De quina manera?
0: Potser fitxant Arteta guanyaria el Madrid al Barça. Potser fitxant un altre entrenador, sí. Mm. Però amb Mourinho...
1: No.
0: Veig que no té futur.
2: Aviam, una cosa. Estarem d'acord, Manel, amb que el motiu principal de que Florentino agafi Mourinho, jo no crec que sigui tant amb guanyar títols, que també, com per posar ordre al vestidor.
1: Sí.
2: Si el vestidor sí. De Madrid a l'última...
1: No, Mourinho tindrà moltes coses.
2: Ah,
1: però
2: no se li pixarà la boca.
1: No, el vestidor és el puto amo, perquè quan veuen entrar al Cono, la gent no fa la genuflexió.
2: Álvaro Arbeloa.
1: Álvaro Arbeloa.
2: Faltem al respecte.
1: Álvaro Arbeloa. Bueno, és que és molt fàcil, Cono.
2: No, és que jo pensava que et referies a l'exporter espanyol.
1: No, home, no.
2: I clar, quan
1: mita.
2: Ja he entrat...
1: Allò és un mita.
2: Home, i tant. Però no.
1: Bueno, a lo que anava. El veuen entrar, i no li fan ni cas,
2: ja.
1: Veuen entrar Mourinho i es quadraran
2: tots.
1: El que passa...
0: No es quadrarà ni un. Ni
1: sí, sí, home, sí.
3: Feu trampa.
1: No, i deixa'm dir una cosa més.
2: Espera, que et digui per què fa trampa. Va, vinga.
1: No, només una cosa més. Si el Madrid perd la Supercopa d'Espanya, que és desembre, Nadal, bueno, gener, em sembla que tira...
2: Gener.
1: La perd amb el Barça un altre cop i el Madrid està a 3 o 4 punts del Barça, Mourinho se'l carrega, però pim-pam. Mm.
3: I Riquelme, president. La moció de censura, la fundamental...
1: No, emoción, no. Para hacer una moció ahí debe ser...
3: Pues imagineu-vos. No, és que feu trampa, perquè jo recordo aquest missatge també. Xavi Alonso va dir que venia al Barça per quadrar el vestidor. Això ho vam sentir, que s'havien acumulat en Carleto, que el Madrid necessitava un entrenador, i Xavi Alonso venia avalat per la trajectòria que havia fet i per coses que havia fet a Alemanya. I Xavi Alonso, la persona que no deixa treballar Xavi Alonso, és Florentino. El que es posiciona, o sigui, Mourinho és l'únic entrenador que, o sigui, que Florentino es quadra a Mourinho i li deixa treballar. El que li permet a Mourinho no li ha permès a cap altre entrenador. Jo crec que Florentino està com enamorat de Mourinho, és el seu focus, perquè quan el Madrid... Si us recordeu la gala de la pilota d'or, que el Madrid no va perquè no hi ha una Vinícius.
2: Sí.
3: Quan Ancelotti era millor entrenador, sí. I no viatja a recollir el premi.
2: Sí.
3: Això és actitud de Mourinho, i Florentino fa de Mourinho. I Florentino sempre diu que Mourinho... Però Florentino, que quan sentiu els àudios aquells famosos, critica tothom, aquest és inútil, este no vale, més Mourinho. Sí, Mourinho és l'únic que té, perquè el primer que torpedeix ja a Xavi Alonso és... és...

0: es quello argentino. Pertant, és l'únic entrenador que pot venir. Perquè abans de parlar amb Mourinho, el Madrid ha parlat amb altres entrenadors i no han volgut venir al Madrid. Però no per la situació com està el Madrid o per la plantilla del Madrid.
1: Jo sol ser un, eh? Tu has dit... Espera, Àngel, deixa ficar la cullerada. No. Tu has dit diversos entrenadors. Jo sol conec el nom d'un, Zinedine Zidane, que és, claro, que és el que li diu que no.
2: Claro.
1: Abans d'arribar.
2: És el bo.
1: Jo no, Klopp és per aquesta temporada. Klopp és per aquesta temporada. Sí.
2: Però que Klopp no vindria...
1: Klopp era per aquesta temporada abans de tot el tema de les eleccions. Klopp era per aquesta temporada i Klopp li diu que no, efectivament, sí, però per aquesta temporada. Valent?
0: Sí, no parlo per aquesta temporada.
1: No, és que jo t'estic parlant... No, perdona, és que jo t'estic parlant en lloc d'Arbeloa. Torna a contactar amb Zidane i li diu que no.
0: També,
1: és que se't sent, Àngel, amb la mal cor, se't sent molt malament. Vale? Estem, tots, per això intento que tu parlis perquè no hi hagi interrupcions, perquè és que la qualitat de la trucada és francament molt millorable. Eh? Però intentem escoltar i entendre el que dius. Botines, de totes maneres, et dic una cosa. Si hi ha un gos per aquí. També et dic una cosa. Si
2: s'ha ajuntat... El gos t'està dient que no.
1: La qualitat de la trucada d'Àngel i el gos ja és una cosa tremenda. És dantesc, això. Camarote, los hermanos Max. Dic, també et dic una cosa. Si el Mourinho aconsegueix que entrin en vereda la plantilla del Madrid... Té qualitat, les coses com siguin. Jo no entro a comparar si és millor o pitjor que la del Barça, però té qualitat.
3: Mira, el Barça és molt senzill. Quan el Madrid va fitxar Mbappé, jo vaig pensar, el Barça no va veure una lliga i una copa amb els primers 7 anys. S'ha convençut, perquè nosaltres no teníem diners per fitxar i ells fitxen el millor jugador del món, que ho és. Després han tingut problemes interns, molt bé. Però aquests problemes Mourinho no solucionarà. Però si el problema és Mbappé, Mbappé li és igual Mourinho, Klopp o Paco Jiménez.
1: Yeah.
3: Li és igual. Yeah. I a Vinícius, tu creus que li canviarà la vida, Mourinho? Vale. Ara imagina't que se li rebota dels dos. El Santaray jugarà amb Gonzalo i amb Brahim.
1: Bueno, pot, no. pot passar la cosa contrària, Òscar, que igual que contemples que passi la que dius, pot passar la contrària, que és que s'enamorin de la forma d'actuar de Mourinho s'enamori de Mbappé i de Vinícius i els endolli. Pot passar.
3: Doncs si passa això, guanyaran 5 copes d'Europa seguides.
1: Bueno, no ho sabem, tampoc.
2: Mira, a mi m'agrada dir Isis. Isis m'agrada dir. Però també m'agrada dir...
1: Isis.
2: Però també m'agrada dir coses que han passat i que són exemple de del que pot passar al Madrid. I us diré un que sabeu tots.
1: Aviam.
2: Luis Enrique, quan arriba al PSG...
1: Martínez.
2: Sí, i a més el PSG aquell de Neymar, Messi, Mbappé... i la resta de cracs que hi havia, i aquell equip no guanya la Copa d'Europa. Arriba Luis Enrique, ja no està Neymar, ja no està Messi, ja no s'escarrega Mbappé, fa un equip, se'l creuen i guanyen 2 Copes d'Europa. Vosaltres veieu un Madrid que veritablement sigui comparable amb la unió que hi ha actualment al vestidor del Barça, nanos joves que senten a l'escut, que són amics. Sí, al Madrid poden tenir estrelletes.
1: Chouameni i Valverde són íntims,
2: sí, però aquestes estrelletes... els cromos mai han funcionat. Els cromos mai han funcionat. Ni els Galàctics del Madrid van guanyar el que van guanyar altres equips. Per tant, jo crec que el futbol es defineix amb... és un esport d'equip. I han d'haver-hi estrelles, però han d'estar... ben compaginades, amb un bon entrenador, i tot és senzill.
1: Ja,
4: però estàs,
2: és molt més senzill. I el Madrid no serà així.
1: Àngel, i
4: però feu trampa.
1: A veure.
4: És un altre cop. O sigui, és que el que ha fet Luis Enrique, qui més l'ha fet? És l'únic entrenador capaç de fer això. De fer córrer Dembélé en el guanya. O sigui, és que ara estem parlant com a exemple... És que Luis Enrique i Mourinho no s'assemblen en res.
2: No, jo t'ho deia, pel conjunt del Madrid, perquè el Madrid no tindrà un entrenador... com Luis Enrique, i no podrà ajuntar tots aquells cracs, perquè jo estic segur que Vinícius i Mbappé... Vamos, quan no jugava Mbappé, Vinícius estava supercontent perquè el camp era seu.
4: Però digue, sí, vale, però quants entrenadors del món dirien... Tu arribes a un club nou i dius, a Mbappé no el vull. Quants entrenadors ho dirien?
1: No, ningú.
4: Això fa Luis Enrique, que diu, aquest tio no el vull.
2: Perdona, ho fa Luis Enrique, però ell no és el,

0: que el fot fora, ja estava, ja ho tenia pactat amb el Madrid.
1: Sí, però Luis Enrique diu que no el vol. O sigui, diu que jugaran millor sense ell. Ja, això bueno, diu Luis Enrique,
0: ja, saps? Ja, ja bueno, ja. Bueno, és que és normal.
2: Luis Enrique no diu...
1: No, no és normal. No és normal.
2: Luis Enrique no diu no el vol, no. Però sí diu, efectivament, com acabes de dir, jugarem com un equip sense ell. Clar. I ho ha demostrat, les coses com siguin. És veritat
1: si
2: que
1: a la tanda de penals,
2: no amb un 6-0. Bueno. A la tanda de penals. Però ho ha demostrat.
1: L'any passat. L'any passat no guanya la tanda de penals, fer la Copa d'Europa sense Mbappé. O sigui, la Champions quan la guanya l'any passat, el PSG. No la guanya la tanda de penals.
2: Àngel, per què dius coses que jo no he dit? Jo no he dit l'any passat.
0: Aquest
1: any. Ho dius aquest any.
2: Home, clar. Sí,
0: i sense porter.
2: Ja, bueno, però jo parlo d'aquest any.
0: Albert, guanya la Copa d'Europa sense porter. Perquè...
2: El Safonov
0: no va parar cap penal... a diferència de Raya, que va parar un, és totalment... No decideix res. Safonov no decideix res a la tanda de penals. Res. I guanyen.
2: Bueno.
0: És futbol.
2: Però guanyen a la tanda de penals o ho vaig somiar?
0: Sí, però hi ha equips... Vale, ja jo t'estic dient que hi ha tantes de penals que les guanyen els porters.
2: Ja.
0: I aquesta... Tanta de penals no la va guanyar Safonov.
2: Tens tota la raó.
0: Això és el que has dit.
1: Serà un altre mèrit de Luis Enrique, no? Guanyar la Champions sense porter i la tanda de penals.
0: Sí, sí.
1: És com allò quan feia el Johan, quan deia, quan estava en el Xavi i estava en Sergi, que deien que els corners són molt alts, doncs no fent corners, doncs és el mateix, no?
0: Va parar algú, Safonov, a la final?
1: Bueno, però és que igual Luis Enrique, segons la teva teoria, igual Luis Enrique va dir que no xutin, que el porter no para res, i no li van xutar gaire tampoc, no?
0: Podien haver jugat amb 11 de camp sense porter.
2: Botines, què volies apuntar?
3: No, vull apuntar que mira, Luis Enrique porta dos Champions seguides. T'agradarà o no? Una golejant les de penaltis, però el que val és guanyar les Champions.
2: Sí.
3: I el porta dos de seguida.
2: Sí, està clar. Val? Està clar.
3: Que jo crec que el seu dia li diuen vols que segueixi Mbappé? Ell crec que hagués dit que sí.
2: També et dic que no entrena l'Altafulla. També t'ho dic.
3: Ah, no, clar, no.
2: No, perquè això s'ha de tenir en compte, també. Tot s'ha de tenir en compte.
1: Quantes Champions havia guanyat el PSG?
2: T'ho dic,
1: me la sé,
2: zero.
0: Sí. Zero patatero.
1: I tenien a Neymar, Messi i Mbappé,
2: Sí, senyor.
1: Eren dolents, aquests tres.
2: Sí, no ho eren.
1: I una Emery era dolent, també. No. Saps?
2: No. El que jo començo a deduir de la teva insistència... Sí. És que tots els entrenadors que han vingut abans no tenen res a fer comparats amb Luis Enrique Martínez.
1: Escolta, jo crec que Luis Enrique Martínez...
2: Que recordo que un tal Zinedine Zidane guanya tres Champions, no dos.
1: Perfecte,
2: vale,
1: perfecte.
2: Ja està, és que ja sembla que inventat el futbol.
1: I què deien, que les va guanyar... I deien que les va guanyar en el gol al minut 95, o ho diem això, no ho recordem, diem que va guanyar tres Champions, que tu m'has recordat que l'ha guanyat per penals.
2: Sí, és veritat. Sí. No l'ha guanyat 6-0.
1: Sí, no? Vale, i com l'ha guanyat? L'ha guanyat en el gol al minut... No.
2: Jo el que et pregunto és, Àngel, quan d'aquí 10 anys parlem del futbol de Luis Enrique Martínez, parlarem amb la mateixa forma amb la que parlem del futbol de Guardiola, del futbol de Cruyff, del futbol de Rigosaki?
0: No.
2: O no?
0: No.
1: Igual sí, si guanya un parell de Champions més, igual sí.
2: O igual sí,
1: eh?
2: O igual no.
1: Clar, és que m'estàs fent una pregunta que no et diré...
0: És que esteu jutjant una sola cosa. I jo torno a repetir el que us he dit fa un moment. Que el futbol i els equips de futbol és tot un conjunt de coses, tenir un bon porter, una bona defensa... Un gran pressupost, que els jugadors s'esportin bé, que l'entrenador apoyi... Tot és una cosa que és un conjunt, perquè és una...
1: Això Luis Enrique és bo,
0: i el Flick també ho està demostrant, per això està guanyant Flick.
2: És bo fins que deixa de ser-ho, perquè també Luis Enrique ha sortit de clubs.
0: I sortirà del PSG,
2: És que ha sortit del Barça, Luis Enrique. O no va sortir al Barça?
1: Sí, però com va sortir del Barça? No sé, va sortir al Barça guanyar... fora o va marxar ell?
2: Bueno, com va sortir del Barça? Digue-m'ho tu, que ho saps.
1: No, pregunto, com va sortir del Barça?
2: Jo et pregunto tu, i així podem estar fins d'aquí 4 minuts.
1: No, però Xavi Alonso, fins a aquesta temporada... També feia moltes coses d'aquestes que estava explicant el Manel. Era un entrenador d'equip, els jugadors treien el millor dels jugadors, es portaven bé, però si arribes a un club que no et deixen treballar, Claro. Doncs perfecte. Que hauria durat Luis Enrique en el Madrid de Florentino?
2: Per tant, li estem donant ja part de mèrit al Tani, perquè ha deixat treballar Luis Enrique.
0: Claro. Té poder total, Luis
1: Enrique.
0: Que
1: li ha guanyat la Champions. Li ha guanyat tot el Tani.
2: No. L'ha deixat treballar abans de guanyar la Champions. Claro. Convindràs amb mi, perquè el primer any que la guanya comença sense tenir-la. I li deixen treballar i ell posa la seva sabidoria i la guanya. Sí. Vull dir que, efectivament, com diu el Manel, són moltes coses al damunt. No és que un tio és un geni i lo gana todo porque, solo porque se llama Luis Enrique Martínez, cotxo.
3: Ja, però hi ha una cosa molt important que t'ho has dit, Albert, que el primer de tot és el pressupost.
2: Home!
3: El primer és el pressupost. Home. I després, que siguin amics, que tot això és important.
0: No, és que jo crec que el pressupost és una cosa més.
3: És important, però el pressupost és la base.
1: Clar. Però a quin nivell? A quin nivell anem? O sigui, Real Madrid, no. Manchester City, Paris Saint-Germain, Arsenal, Barça... Sí. O sigui, aquests equips poden guanyar la Champions perfectament.
3: Barça no entra, eh?
2: Bueno, quan entri.
1: Bueno, escolteu-me, a part de... Anem a fer més matí... O sigui, què preferiu, el pressupost del Madrid o el que val el Madrid o la plantilla del Barça?
0: Jo la plantilla del Barça.
3: No. A veure, estem parlant
1: de pressupost. Home, que guanya un la Champions, m'estic referint, que guanya un. Sí.
0: La Champions és molt difícil.
1: Com no guanyes la Champions, fracasses. No fracasses, vull dir. Luis Enrique, a l'equip te la puja... O sigui, encara que hagués perdut la final als penals, és com si ara digués que Arteta és un fracassat perquè ha perdut la final als penals.
2: Ahí voy yo.
0: No és cap fracassat.
1: Però tampoc se li pot treure mèrit a Luis Enrique per guanyar la Champions als penals, tampoc.
2: No, però el que em vinc a referir, que això ho deia aquí, què ho deia, això, Núñez? No ho recordo. El que em vinc a referir,
1: és que
2: per una tant de penals no podem convertir ara amb el geni de la làmpara Luis Enrique.
0: No.
2: Simplement per una tanda de penals.
0: Bueno, però per arribar a aquella tanda de penals has d'empatar, has de guanyar les eliminatòries, has d'eliminar el Bayern de Múnich...
2: Per suposat que sí.
0: Per això és un conjunt de coses, no? La gota final del got, ella diu... És que...
2: Ah, és que Arteta és mal entrenador.
0: No.
2: Per una tanda de penals és mal entrenador.
0: No.
2: És igual que... la Premier 22 anys després...
0: És com la Lliga. El Barça va guanyar dos lligues amb el de Tenerife... per l'últim d'això, i té mèrit, sí.
1: No,
0: perquè la Lliga és el fruit de 38 jornades que estàs guanyant cada cap de setmana, i els jugadors se'n van al camp de l'Oviedo, que els hi repeteixen al camp de l'Oviedo, i treuen d'això i guanyen.
2: L'Oviedo jala molt bé, tu.
0: Bueno, però els jugadors no jalen espaguetis i car.
2: Bueno, ho hem de deixar aquí. Tinc un debat. Si tu ara marxes, no, Manel?
0: Sí.
2: Si agafem uns tàpers i el Dani Sánchez i jo ens ho portem per sopar, no t'ofens, no?
0: No, home, no.
2: Vale.
0: Si jo arribaré a casa i soparé bé.
2: Botines, tot pagau pel Ponz en el restaurant que t'ha dit, vale? Així que tu vas de per ell...
3: El
2: Sacacorxos. El Sacacorxos. Ángel Ponz, pues. I pa'lante.
0: Jo me'n recordo lo del Dani Olmo, eh?
2: Que marxem. Ponz, adeu. Adeu, Manuntilla. Adeu, Botina. Seguim en directe a la brúixola de Radio Estadio Catalunya.
4: Así suena tu alarma de Securitas Direct cuando detecta un intruso. Y así suena tu alarma Verisure cuando detecta un intruso. Porque te sigue protegiendo la misma alarma con tecnología propia y exclusiva, con los mismos expertos que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Securitas Direct es ahora Verisure. Unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Recuerda, Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
5: Marbella es mucho más que un destino. Es un lugar donde bienestar, calma y exclusividad conviven de forma natural. Un entorno donde el tiempo se detiene entre playas, gastronomía y espacios pensados para desconectar y disfrutar. Una iniciativa de CIT Marbella y la Delegación de Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Marbella.
6: Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
7: Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
8: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
6: Vente a la Mutua y todos contentos.
8: Condiciones en Mutua.es.
2: 26. Si volem conèixer un abans de continguts, el Nits de Ràdio amb el David Cervelló, tota la matinada aquí a Onda Cero Catalunya. Estimat David, què tindrem avui? Bona nit.
9: Molt bones, Albert. Doncs mira, aquesta propera matinada a Nits de Ràdio, nit de dimarts a dimecres, per tant, tindrem Telebirdis amb en Robert Calvo, veurem quina em porta avui. El José Agustín Gómez ens fa recomanacions de llibres.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 29, i amb rima comencem la pròrroga, la brúixola de Radio Estadio Catalunya. Què ens deixa aquest dimarts 2 de juny al marge del futbol, José Agustín Gómez?
2: L'inici dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. El Barça ha debutat aquesta tarda amb victòria de pista del Camp Múrcia, superant els murcians de manera contundent 68-91. Brizuela, amb 18 punts i un rebot i 5 assistències, ha estat el més destacat en el conjunt barcelonista. Xavi Pascual valorava el molt bon partit dels seus.
3: Bueno, hem estat molt bé defensivament, bastant bé amb les pèrdues i el control del rebot, bona concentració, hem llegit bé el partit, hem tingut una bona pausa i un control de ritme, des del poste baix l'hem controlat bastant bé, també en altres situacions. Bueno, un molt bon partit, ells s'han vist amb el marcador a sota molta estona i també per això han fallat una miqueta més, però és un rival molt, molt perillós de cara al partit del dijous.
2: Dijous, segon partit, com deia Xavi Pascual, al Palau Blaugrana. I des de les 9 de la nit a la piscina Pere Serrat, el Club Natació Sant Andreu i el Club Natació Mataró estan jugant el títol de la Lliga Femenina de Waterpolo. Després del segon quart, molta igualtat. Club Natació Sant Andreu 5, Club Natació Mataró 6.
1: Doncs vine, de Waterpolo parlem 2 de 10. Ara obrim micròfon al capità del club que acaba de guanyar la seva 21ena Lliga seguida de Waterpolo masculí.
4: Próximo destino, Zaragoza.
5: El sábado 6 de junio, Gente Viajera, el programa de viajes líder de la radio, se realiza en directo desde el Parque Macanazón de Zaragoza, con motivo de la Feria de la Garnacha 2026 y para descubrir todos los atractivos de una ciudad reconocida este año como ciudad creativa de la gastronomía por la UNESCO. El sábado 6 de junio, desde las 12 del mediodía, Gente Viajera con Carles Lamelo. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza y Gobierno de Aragón. Onda Cero, tu radio.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arran.
1: Aquest navarrès de 32 anys en fa 13 que va canviar la seva Navarra natal per competir a Catalunya, més concretament a la Barceloneta, al Club Natació Atlètic Barceloneta. Ara ja és el capità dels mariners i acaba d'aixecar la 26ena lliga de la història del club. I el que és encara més espectacular, la 21ena guanyada de forma

0: Ara comença Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Molt bona nit a tothom. Sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, el programa que fem a Onda Cero Catalunya per acompanyar-vos a les matinades. Nit de dimecres, aquesta ocasió ja de dimarts al ja dimecres, 3 de juny de 2026. D'ara en endavant, d'ara i fins a les 6, us anirem acompanyant. Us anirem explicant històries, diferents veus que van passant pel programa i ens aporten els seus coneixements, les seves recomanacions, els seus reportatges i al final escoltem moltes històries que ens omplen la nit, que ens refresquen o ens escalfen o ens donen companyia aquestes matinades. Així que des d'ara i fins a les 6, aquí a Onda Cero Catalunya, fem Nits de Ràdio. Vinga, comencem.

0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
1: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
2: Ojo, ojo.
3: Por mi hija, mato.
4: Oídos tots, eh?
0: Celebrities.
5: I és que totes les setmanes ens agrada buscar allò que es diu el teu entorn segur, tu lugar segur, el que diuen, no? Aquell lloc on saps que seràs feliç, on saps que estaràs en bones mans, mai millor dit. Et tractaran bé, tindràs una conversa on et sentiràs valorat i que valorarem a la gent que s'ho mereix, gent que ens ha acompanyat molt durant les nostres vides, que forma part del nostre paisatge, del nostre univers sonor i, sobretot, televisiu. I és que, quan parlem de celebrities, ho fem amb el grandíssim Robert Calvo! Jo crec que hi ha gent a casa seva veient confeti ara mateix.
6: Sí, o sigui,
5: imaginant que puf, ha caigut aquí, saps allò que... Pum,
6: un dia en compraré una d'aquestes.
5: Ai, quina meravella, quina meravella.
6: Perquè és que era, de debò, que ho dic cada setmana, no em canso de repetir-ho, és una meravella venir aquí a les tardes... a les nits, matinades ja, eh? Matinades dels dimarts, dels dimecres, perquè... És el moment de relax, de descompressurització, d'extensionar, de que algú et faci una abraçada que t'estima,
5: sí,
6: amb carinyo, amb amor, en fi.
5: Escolta, i que això és la vida, eh? La vida són aquests moments de sentir-se que un pot ser tal com és i recordar, a més, aquests moments que formen part de la nostra vida i que diem, jo dic, i ho crec certament, que igual que els neurocientífics o la gent experta en el cervell ens diu que és molt important doncs, anar fent reptes diferents, no sempre el mateix, sinó reptes diferents, sobretot a edats avançades, eh?

0: i els nostres oients ja ho saben, això, perquè els hi expliquem ben sovint. Doncs,
1: amb bones mans.
0: Exactament. Doncs el que cal és que...
1: I aquí també.
0: No, no, però és que per això, que aquí venim els dos, que més ens agrada saber d'aquestes coses. I és molt important també trobar aquella... aquells records, aquelles escenes, aquells moments, no? La nostra essència, els moments que hem viscut per reconnectar moments, olors, situacions... Com era el paper de la paret de quan vas conèixer aquells personatges que passen pel programa? Així que explica'ns qui serà avui.
1: Mira, justament avui porto una persona, porto la persona.
0: Val.
1: Porto la persona que, a més, preparant aquesta secció, m'ha fet just... Mira, el David i jo no parlem abans d'aquesta secció. No, mai li explico el que faré.
0: És sorpresa.
1: Preparant aquesta secció m'ha passat el que tu acabes d'explicar, que és que m'han vingut situacions de la meva vida on estava el dia en el que va passar allò. Mm-hmm. Què estava fent? On vivia? Estava en un altre pis, en un altre lloc, en una altra situació. En fi, avui m'he anat gairebé... Sí, fa més de 20 anys enrere. I m'he recordat coses que dic, ostres, que quan ha plogut des de llavors? Perquè avui portem aquí les celebrities. Home, és que no sé com definir-la, la celebrity d'avui. Bueno, sí que sé com definir-la, però esclar, no vull dir-ho d'entrada. Diguéssim que és la celebrity més... royal que portem aquí.
0: Ah,
1: val? És com el flan royal.
0: Sí, sí, que ens porta un flan aquesta setmana. No.
1: Sí, val. Un flan, no, més o menys. Jo he dit en un parell d'ocasions aquesta temporada, i no ho oblido, vaig dir quan vam portar aquí a Emilio Aragón Bermúdez, vaig dir és probablement la celebrity més completa que hem tingut aquí aquesta temporada, l'home que ha fet més tele. Després fa unes setmanes vaig dir... José María Íñigo és l'home que va posar les bases de la tele moderna quan la tele encara era en blanc i negre en aquest país. Bé, avui porto una persona que va entrar a la tele, en va sortir, però la tele no ha sortit d'ella.
0: Ostres!
1: Atenció, eh?
0: A veure, és quasi un jeroglífic d'aquells de...
1: M'encanta.
0: Estic rascant-me el cap ara mateix, eh?
1: Clar. És una... persona que, diguéssim que a la tele ha fet només informació. Només informació. No ha fet entreteniment, no ha fet ficció, no ha fet res, no ha fet programes, no. Ha fet només informatius.
0: Val.
1: Però només amb això li ha valgut per ser una de les persones més importants d'aquest país, si no la que més.
0: Ara ja et segueixo. Ara ja estic uniendo la línia de puntos.
1: He dit que la tele, que va entrar a la tele i en va sortir, però la tele no ha sortit d'ella, que és una dona, evidentment.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que té un aire royal, o és royal.
0: Sí, sí. Se la podria haver dit la reina de la televisió.
1: Sí, tot sí. M'encanta, perquè avui sí que portem aquí una autèntica reina.
0: Sí, senyor.
1: Ho hem d'ambientar, això, eh?
0: Home, que m'encanta aquesta música.
1: Perquè, mira, fa uns dies vam parlar amb en David Cervelló i vam estar visionant un vídeo.
0: Dir vídeo ja és molt generós, però sí.
1: Sí. Bueno. Visionant un document audiovisual, eh?
0: Sí.
1: De dubtosa
0: sí.
1: qualitat, tant sí. pel document com sí. pel contingut del document.
0: Sí, sí.
1: I és que en ell hi apareixia una gran presentadora d'aquest país,
0: sí.
1: que deia allò de a mediodía, alegría!
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: I con mucha marcha!
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: I estem parlant de Letícia sí, Sabater. Sí, sí. I vam dir, bueno, jo li vaig dir, un dia farem una celebrity dedicada a la Letícia Sabater. I quan m'he posat a plantejar les celebrities aquesta setmana, dic, calla, que li vaig dir allò al David, però li diré que he fet una Letícia, però no faré el que ell es pensa.
0: M'has
1: no.
0: fet un gir de Letícia.
1: He fet un gir de Letícia, esclar
0: molt
1: que sí.
0: Bé, molt bé.
1: Perquè avui, en aquest programa, en aquest nits de ràdio, d'aquest 3 de juny ja del 2026, s'hi cola, evidentment, la dona que un dia, per sorpresa, va acomiadar un telediario de Televisió Espanyola, sense dir res, i el dia següent es va convertir en la notícia nacional d'aquest país. Perquè ella un dia estava presentant el telediario.
0: Sí.
1: Aquesta dona, evidentment, és Letícia Ortiz Rocasolano, reina, su majestat, la reina d'Espanya.
0: Tots en peus, estem en peus.
1: Tots en peus, evidentment. Sí, sí, sí. La reina d'Espanya que un dia va...

0: entre Plató, el Plató del Telediari, sí, per presentar el Telediari, com cada dia, bueno, com cada dia, com feia cada nit, perquè, a més, l'havien posat feia un temps a presentar el Telediari de màxima audiència amb Alfredo Urdaci.
1: Sí, i tant.
0: Ella estava allà tan feliç, tan alegre per la redacció.
1: Estaven fent uns polvos, no, vull dir, posant de maquillatge, eh? Sí.
0: I llavors, resulta que aquella tarda va ser molt especial per ella i va baixar a Plató.
1: Va.
0: I aquella tarda era tan especial que ella baixava amb els papers, tota nerviosa.
1: Sí.
0: La gent la notava nerviosa.
1: Sí.
0: I, clar, ella no va dir res a l'Urdaci, no li va dir res, però l'Urdaci ja sabia que allà alguna cosa passava perquè ho sabia per una altra font. I és que el dia següent aquella dona es convertiria, com dèiem, en la notícia d'aquest país. Perquè la tarda següent era dissabte, això era un divendres a la tarda, i aquella tarda Terelu Campos es va llançar a la piscina. En el seu programa Conté de Tarde de Telemadrid va dir «Mañana se anunciará el compromiso del príncipe Felipe con una famosa periodista de televisión que todo el mundo conoce y que tiene apellido de Magdalena», va dir. I, clar, va atacar-vos, no? I, clar, el dia següent va passar una cosa que ningú s'esperava, que és que aquella dona que fins la nit anterior havia presentat el Telediari de màxima audiència d'aquest país, hores després es convertiria en la promesa, en la dona que estava ja compromesa amb el futur monarca d'aquest país.
2: Según acaba de hacer oficial la Casa del Rey, ha anunciado el compromiso matrimonial entre el príncipe de Asturias y la periodista Leticia Ortiz Rocasolano. Sus majestades los reyes, según ese comunicado, tienen la gran satisfacción de anunciar el compromiso matrimonial de su hijo, su alteza real, el príncipe de Asturias, don Felipe, con doña Leticia Ortiz Rocasolano.
1: Ja era doña, en aquests moments.
0: Sí, no, encara no era doña.
1: No, però vull dir que ja l'estaven donant aquesta manera de d'això, ben curiós.
0: Sí, l'estaven ungint ja, no?
1: Sí.
0: En fi, diràs, per què ha portat Leticia Ortiz si no és el seu aniversari, no és cap data assenyalada? No, la porto per un motiu concret, que és el que t'he dit fa un moment, jo no he dit puntada sin hilo, i és que t'he dit que és una dona que va entrar a la televisió, em va sortir, però la televisió mai no ha sortit d'ella. Ella no ha pogut escapar de la televisió, ni del periodisme, ni de la comunicació, perquè per mi és una de les millors comunicadores que tenim en aquest país.
1: Absolutament.
0: Jo, fa uns dies aquí a la redacció, els deia que la casa de Sa Majestat el Rei, jo crec que encara no som prou conscients del que aquesta dona fa per la institució, una institució que, vull dir que no s'ha modernitzat en les darreres dècades, fins que no va arribar ella. Era una institució molt, encara que tenia aquella cosa anacrònica, encorsetada, també encortetada de la cort, i que ella ha trencat aquests motlles i ha fet coses insòlites. L'última la vaig destacar, perdó que em citi a mi mateix, darrer diumenge el programa En bones mans. Per què? Perquè aquesta dona que reina d'Espanya fa una cosa molt important. Ella sap les eines que té. Ella sap que és bona comunicadora. Ella ho sap que és bona comunicadora. I divendres passat va decidir fer un vídeo. Fer un vídeo des del jardí de casa, com el que faries tu, des de la terrassa aquesta que tens aquí, que han vistes a Montjuïc.
1: Exacte.
0: Ella va sortir al jardí i li va dir a aquell que va amb ella, el seu assessor, li diu, assessor, ¿me puedes grabar, por favor? Que tengo una cosa importante que decir. Que el domingo es el Día Mundial Sin Tabaco. I va i es va cascar això.
3: No sé si existe una sola persona que no sepa que fumar mata. Fumar mata. Está impreso en las cajetillas de los cigarrillos convencionales y las cifras son conocidas. 7 millones de personas mueren al año en el mundo por el tabaco y más de 1,5 millones que no fuman mueren por inhalar humo ajeno. Hay quien piensa que habría que elegir entonces entre el amoníaco, alquitrán, arsénico, monóxido de carbono, cadmio, acroleína, formaldehído y nicotina, entre otras sustancias que contienen los cigarrillos convencionales, los del humo y la combustión, los de los 7 millones de muertes anuales en el mundo, o elegir el glicidol, piridina, trisulfuro de dimetilo, cetoína, cromo, plomo, metilglioxal y también nicotina, entre otras sustancias que contienen los cigarrillos electrónicos y vapeadores, productos nuevos de los que aún no se conocen sus efectos sobre la salud a largo plazo.
0: És que, clar,
1: és brutal.
0: Et quedes estupefacte, vull dir, et diu totes aquestes substàncies així seguides, sense entrar en carça.

0: Ah, no, mare
1: meva. És el millor de tot. Et quedes allà a patidifuso i quan estàs allà preso de l'estupor et diu, si us plau, senyor, senyora, espanyol, españolito medio, edúquese.
2: La educación en salud pasa por perder

0: para que unos, muchos, vengan a pasear y a comprar algún libro que quizás se lea.
1: A la Feria del Libro, que ha visitado hace pocos días como reina.
2: Imagínate.
0: Los escritores no se olviden de los problemas que tiene.
3: Para los obispos españoles hay que proteger la dignidad del emigrante. Por eso es más de su agrado el texto vigente de la Ley de Extranjería, aunque reconocen que deben estudiar las modificaciones propuestas por el partido de gobierno. Leticia Ortiz, CNN Plus, Madrid.
0: Se adora al oro del becerro, hay que estimular más que nunca la emoción, esa zona del hombre que goza y que sueña cuando crea. Leticia Ortiz, CNN Plus, Madrid.
4: Tú que eres tan guapa y tan linda, tú que te mereces
1: un príncipe, un dentista. Ella pensaba allò, sí. En aquell moment pensava que es mereixeria un príncipe o un dentista. Recordem com va anar tota la història, que hem començat a relatar al principi, que és que aquesta dona que estava als passadissos de Torre Espanya, és que això és tan fort, el príncipe, des del pavelló del príncipe, des de la casa on viuen, quan encara estava solter, quan està solter...
2: El pis de solter, diguem, el palau de solter.
1: Tu saps perfectament el que és estar solter.
2: Sí.
1: Jo també. Llavors, quan estàs solter, et poses les pantufles una nit, poses la tele, i de cop i volta veus una noia que dius...
2: Ostres, carai!
1: Carai! El que passa que tu, en el cas de ser David Cervelló, o jo, en el cas de ser Robert Calvo, a l'hora de veure un noi que m'agradi, no podria trucar aquell...
2: Ja.
1: La televisió espanyola...
2: No tenim línia directa.
1: No podria dir pásame con esta, no?
2: Sí.
1: Llavors...
2: Anava a dir ponme con esta, però no, puesto ja estava. Vull dir, en el sentit que sí, ja t'entenc.
1: Sí. Llavors el príncipe, quan encara era príncipe, es va enamorar perdudament d'aquesta presentadora. I va dir, esta és la que me gusta, tiene que ser esta. Llámame a Torre Espanya.
2: Sí, ponme con tal.
1: En el ujier aquell que era allà. Llámame. Llavors aquell senyor va trucar a Torre Espanya i va dir, el príncipe quiere que le pasen con esta señorita.
2: Sí.
1: I llavors el que va passar és que Pedro Erquicia, presentador de Documentos TV i periodista històric de la casa, va, diguéssim, que armar com una cita amb altres periodistes a casa seva, i allà hi va convidar també el príncipe Felipe, en aquell moment príncipe, ara rei, i allà va haver-hi l'encuentro, i hi havia també Beatriz Pérez Aranda...
2: Home...
1: Mítica.
2: Com un pepino. Se puso com un pepino.
1: Clar, clar. Llavors, i allà hi havia Leticia Ortiz, i allà, diguéssim, que es va consolidar el noviazgo que acabaria portant aquesta parella l'1 d'octubre de l'any 2003 a anunciar el compromís. El compromís, només hores després. És a dir, expliquen que Leticia... Bueno, això és veritat. Leticia Ortiz va acabar el telediari amb l'Urbaci a les 10 de la nit, va donar pas a El Tiempo, i quan va donar pas a El Tiempo, un cotxe l'esperava a la porta del darrere de Torre Espanya i la va portar directament a la casita del príncipe, allà on va dormir per primera vegada aquella nit. Bueno, per primera vegada.
2: Bueno, sí, ens entenem.
1: Això ens diuen per primera vegada. Però després ja se'n va anar allà, perquè el dia següent, i ningú ho sabia, s'anunciaria el compromís que ja tenia amb el que seria, vaja, el futur rei, que ara és rei, Felipe de Borbón. I la història ja la sabem tots. El dia 6 de novembre es va fer la petició aquella de mano en aquell palau de la Zarzuela, Palacio de la Zarzuela, no, del Pardo, perdó, del Pardo, on ella li va dir allò de déjame terminar. I encara no ha terminado, ella.
2: És veritat.
1: Jo crec, jo m'imagino, David, preparant aquesta secció, m'imaginava la nit de les pantufles, el moment de la pantufla de la nit, el moment que la parella es posa al llit a xerrar, a reunir-los
2: i tot això.
1: I ella, de cop i volta, ella està de peu amb una americana posada, tot el dia amb una americana posada, i ella va pel pis, o per la casa aquella que tenen, pel palau, dient, buenas noches, hoy el día ha sido bastante intenso. Ha comenzado con un acto de la Asociación Española contra el Cáncer, perquè ella pronuncia tot així, ho dic.
2: Sí.
1: La millor dicció d'aquest país. En Pedro J. Fernández, que és col·lega periodista que comenta actualitat televisiva, dona en la tecla del que jo avui volia explicar aquí.
5: En realidad, el periodismo no ha podido salir hasta ahora de Leticia porque para mí es una de las mejores comunicadoras de España. De hecho, yo creo que Casa Real debería darle un poquito más de voz porque su forma de hablar, su forma de comunicar es sencillamente única.
1: I ella li diu...
6: Felicidades. I gràcies.
2: Sí, exactament. I buenas noches y buena suerte.
1: Sí, sí, vull dir que el que aquí estem d'acord és que aquesta dona ha marcat un abans i un després a la història d'Espanya, això és evident, perquè va fer el telediari se'n va...

0: A la casita del príncipe, de la casita del príncipe. Ai, no recordat aquell moment, per cert, ho dic perquè està en imatge, però en vídeo, sí. Si no hi ha so, sí. Que és el moment en el que ells es troben a los Premios Príncipe de Astúries de l'any de l'anunci, que faltaven dies, hores, per anunciar allò, i es troben tots dos, es miren, es donen la mà, i ella li esquiva la mirada, perquè no el pot mirar. Està enamorada perdudament d'ell. Està super, super enamorada.
1: Diu, si lo miro se va a notar.
0: Sí, clar, si es mira, es nota. Sí. Però suposo que ella, ja en aquell moment, Letizia Ortiz, anava per casa fent cròniques del que passava a la seva vida. Hoy me he encontrado con el príncipe Felipe en los premios Príncipe de Asturias. Ha sido en mi ciudad, en Oviedo, en el Teatro Campo Amor. Exacte. Ella va parlant així tota l'estona. Sí, sí, sí. En fi, el que volia dir aquí, més enllà de l'humor que li estic posant, és que tenim una reina que, mira... Primer, no sé si... Jo crec que no ens la mereixem, però després, ara em sortiran els més republicans, més recalcitrants. No estic dient que jo sigui monàrquic, jo sóc leticista.
1: Veus?
0: Que és molt diferent.
1: Al contrari del Peñafiel.

0: soy, yo soy Juan Carlista. Juan Carlista. Sí, Juan Carlista. Sí.
1: Yo soy leticista declarado. Y el que volia destacar aquí és que aquesta dona converteix fins al més republicà que hi hagi a Espanya.
0: Sí.
1: O sigui, com no t'has d'enamorar de la seva dicció, de la seva manera de parlar. Et fa un... O sigui, aquest missatge que hem escoltat del Dia Mundial Sin Tabaco, tu estàs allà fumant el cigarro mentre la veus i tires el cigarro, el llences.
0: No els cremes, perquè si no encara t'enganxaries a l'olor, però els llences de seguida. No, meravellosa. I que sí, estic d'acord que, igual que diem, no?, que hi ha grans comunicadors, comunicadores, que potser no tenen l'espai ja per edat o pel que sigui, i és un pecat que no... Que no tinguin el seu espai on puguin explicar les seves vivències, perquè és interessant, doncs, ella també.
1: Jo tinc una teoria que és que... Però és una teoria molt esbojarrada, que no passarà. Que és que quan Espanya sigui encara més moderna del que encara no és,
0: sí,
1: aquests dos es divorciaran a una edat ja molt avançada.
0: Val.
1: Als 70 llargs.
0: Val.
1: Val? I llavors ella, com que no tindrà res a perdre, perquè li quedaran dos telediarios, mai millor dit, dirà, pues me lío la banda a la cabeza y lo voy a contar todo.
0: Ah, mira.
1: Però això és un somni que, evidentment, és un somni humit que jo tinc,
0: bueno,
1: que no passarà.
0: Ho veurem, ho explicarem d'aquí uns quants anys a Nits de Ràdio, si mentre un dels dos segueixi fent ràdio, l'altre segur que hi vol participar. És un plaer escoltar-te.
1: Una cosa.
0: Sí?
1: Felicidades. Gràcies.
0: Ai, moltíssimes gràcies, Robert Calvo, per sempre portar-nos aquesta alegria, aquest amor per la ràdio, per les veus i per la tele. Cuida't moltíssim, estem, ja sabeu, en bones mans el cap de setmana i els migdies a la ciutat. Una abraçada ben forta, cuida't.
1: Una abraçada, que vagi ben sostant d'aquí unes hores.